0: sobre, o que me viene d'internet, o que viene de Twitter, o que no sé què, i l'agafo tal com raja. I és aquí on comencem a tenir biaixos importants. Llavors això té una part de mala praxi, i també té una part de que, com que no hi ha dones en els equips que estan fent aquestes coses, ningú detecta el biaix fins que ja hem posat l'eina en marxa, i ningú té la sensibilitat quan estàs construint el sistema de dir, escolta, que aquí has posat 1.000 fotos i són totes de tios amb cabell curt,
1: Sí.
0: per exemple, no? Llavors, és una combinació de,
1: De
0: bueno, de
1: moltes...
0: tirar
1: I
0: pel
1: tant.
0: dret, com si voleu, no? De
1: Sí.
0: tirar pel dret, i de que, com que no hi ha prou dones en els equips, ningú posa el fre, com si diguéssim.
1: Liliana, què dius
0: És una
1: tu?
0: mica...
1: Sí, jo sempre em pregunto, per fer-ho curt, perquè sé que soc conscient que hem d'anar tancant, però què hauria passat si en aquell moment diguessin, bueno, com que la humanitat és imperfecta, és meravellosament imperfecta i les desigualtats existeixen, i si fem servir aquestes màquines i aquests models per fer de factor corrector d'allò que no funciona,
2: clar,
1: no? És a dir, per revertir les desigualtats, o sempre sovint poso aquest exemple, no? De que em digui, doncs mira, escolta'm, aquesta setmana ja has llegit molt d'aquesta branca, no? Molta premsa en aquest sentit, llegeix més aquesta altra capçalera, o escolta aquest altre programa de ràdio perquè et doni una mica de contrast, no? I penso, en termes relacionals també, què passaria si ara, jo crec que encara som a temps de domesticar la IA, i crec que ara és el moment també amb aquestes curses entre empreses que a més de tant en tant fan cartes signant 1.000 persones i
2: sí,
1: sisplau atureu-nos que no sabem on anem, no? Hi ha tot aquí també uns jocs de poder molt interessants que donaria per una altra secció també un altre dia, però crec que som a temps de dir, escolta'm, si estem veient que aquesta eina deixa de ser un element d'informació, no? Perquè no és veraç, perquè genera contingut sense determinats criteris i tal, perquè necessitem una certa alfabetització per poder-ho fer servir, per, com a mínim, ser conscients de quan tenim el criteri per revisar-ho i quan no. Però també estem veient que ja no és només un tema de transacció d'informació, sinó que també ens hi relacionem. Aquí hi ha d'haver un marc que posi una mica, que senti una mica les regles del joc d'una IA que sigui responsable amb els nostres vincles, no? Perquè si no passa, doncs, com el que deia la Carina, doncs, que et pot alimentar fantasies no desitjables, com doncs, que vulguis enviar-ho tot, no? Que vulguis
2: Exacte.
1: Engegar tot, o que vulguis separar-te de la parella sense intentar doncs, resoldre-ho d'una manera més profunda abans de prendre decisions precipitades.
2: Carina Gibert, investigadora, i Liliana Arroyo, moltíssimes gràcies a totes dues per venir una vegada més a l'Aquí Catalunya i escoltar una conversa molt interessant, de veritat. Moltes gràcies. Un gust escoltar-vos.
0: Gràcies, un plaer.
2: Cuideu-vos molt.
0: I bon estiu, bon estiu.
2: Adéu, bon estiu per tu també.
1: Fins la propera.
2: Adéu, Liliana, fins la setmana que ve.

0: passen 5 minutets de 9:45 del matí. A Espanya, la DGT estableix que a partir dels 65 anys és quan s'ha de renovar el carnet. I el que s'ha de fer són avaluacions contínues, més habituals, per comprovar l'estat de les capacitats físiques i cognitives dels conductors. Però atenció a això. A Portugal es veu que un home ha anat més enllà i ha demanat al govern que a partir dels 75 anys es prohibeixi el dret a conduir vehicles. I com ho ha fet? Doncs ha presentat una petició signada per 685 persones. Tot i així, està lluny de poder ser admesa per una comissió parlamentària i que, per tant, ara mateix és difícil que arribi al debat del ple de l'Assemblea. Tot i així, clar, és veritat que ens ha generat el debat aquí al programa de dir, ostres, imagina't aquesta proposta pogués arribar, imagina't això tornés a estar al centre del debat. Perquè, clar, l'home en qüestió argumenta que suposa un risc real, que hi ha un deteriorament cognitiu, visual, motor, inevitable, que això és el que diu que posa en perill a la resta de conductors. I nosaltres avui, clar, parlant a la reunió ahir, Miquel Giol, dèiem, ostres, ens ve al cap una persona precisament sí, que condueix aquí a Catalunya. Podria ser el cas contrari.
1: Va molt a poc aquest d'aquí davant, no? Pita-ho. No. S'ha de tenir respecte, no?, per la gent. Ah. Tornaràs a renovar el carnet?
0: No sé. Què estem escoltant, Miquel?
2: Doncs ara mateix estem escoltant una dona que té 95 anys i que continua al peu del canó amb el seu Fiat, que va amunt i avall des de Roda de Ter, per allà on li surt,
0: molt
2: cap
0: bé.
2: On necessita.
0: Molt bé, és la iaia Angeleta.
2: Ella mateixa.
0: Bon dia, iaia Angeleta, com estàs?
3: Bé, molt bé.
0: Molt bé. També t'acompanya el teu net, en Jordi Crous. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, Laura.
0: Bon dia a tots dos. Iaia Angeleta, volíem començar per vostè. Està d'acord amb el que diu aquest senyor a Portugal? Què li sembla?
4: Ha dit que a partir de 75 anys no es podia conduir.
3: Bueno, si això està clar del cap i amb bones voluntats, jo crec que es pot conduir. Ara, no anar molt lluny.
0: Clar.
3: I vigilar molt. Jo, gràcies a Déu, encara condueixo i gràcies a Déu no em passa per res.
0: Ben fet, no, perquè s'ha d'anar en compte. Si va en compte, és veritat que, a veure, tothom hi ha d'anar en compte, de fet, vull dir que no és una qüestió d'edat, perquè és veritat que tots hem d'anar en compte. Vostè per què fa servir el cotxe?
4: Per què fa servir el cotxe?
3: Jo faig servir el cotxe més que més per anar a comprar. Molt perquè bé. A mi per anar a comprar, jo tinc l'esquena una mica malament, i per anar a comprar no puc dur pesos. I en canvi, per amb el cotxe, vaig al supermercat, compro de tot, entro a casa meva amb el cotxe i així no tinc de portar pesos. Em va molt bé per anar a comprar.
0: Clar. Li agrada conduir?
3: Sí que m'agrada conduir, sí. Però, clar, ja no faig trajectes llargs.
0: Clar. Abans, antigament, em feia trajectes llargs? Fins on havia anat?
3: No, trajectes llargs no, perquè, miri, no, feia... Oh, no. Sí.
4: Anaves cada diumenge a Prats de Lluçanès,
3: cada no? Cada diumenge anava a Prats de Lluçanès, perquè ja soc filla d'allà i m'agradava tornar-hi, però ara ja no hi vaig.
0: Mm-hmm. I l'havien multat mai?
3: Una vegada.
0: Què va fer? A veure.
3: Què vaig fer? Res no vaig fer, goti. Havia d'anar amb una botiga a comprar i vaig deixar el cotxe en el pas de peatons de vianants que les rodes de darrere del cotxe em tocava una mica... la raia. I per què? Mira, vaig estar 10 minuts i aquests 10 minuts em van fotre 200 euros de multa.
4: Malparits.
3: Mira, i li vaig anar a dir, li vaig dir, com que sabia qui me l'havia fet, li vaig anar a dir. I sap què em va dir?
0: Què?
3: Diu, les normes són les normes.
0: A mi em va passar una d'aquestes i anava en un cotxe fa uns anys ja, ara confessaré una cosa, però és igual, ha prescrit ja. Amb uns amics vam parar també allò amb els warnings, de dir un moment que baixem a descarregar i vam parar just on hi ha els xamfrans d'aquí de l'Eixample. Vam parar en doble fila, vam aturar-nos allà un moment a baixar i just teníem també el cotxe de l'Urbana darrere i ens va dir, això aquí no es pot fer. Multa. Dic, vaja, per Déu. Ja és mala pata, eh? A vegades és veritat que per
3: sí,
0: poc
3: tant,
0: estiguis...
3: I tant, sí.
0: Però no s'ha de fer, no s'ha de fer. Des d'aquí...
3: No, gens, miri, no escolti, una cosa li vull... Perdó, una cosa li vull dir.
0: Digue.
3: El meu seguro, els anys que fa que tinc carnet, no ha hagut de pagar mai res que jo hagi fet. Sempre ho han fet els altres.
0: Mira. Sí, no, doncs ja fa bé de dir-ho. Mira, evidentment, els seguros evidentment serveixen per això, així que ben fet. Anava a dir, se'n recorda de quan es va treure el carnet? Com era? Què va fer?
3: És que jo, miri, el meu marit no tenia carnet. No havia tenir mai el carnet. I jo, quan vaig tenir 50 anys, Vaig dir, te'l treus tu o me'l trec jo? I em va dir, treu-te'l tu, que jo ja no. Vaig anar amb el gestor i li vaig dir, vull treure el carnet. Diu, vien, vine, vine, Tomori, que ja perquè vas fer amb Tomori, que havíem de fer moltes pràctiques. I al cap de 15 dies no em deia res. Dic, què plego, no plego? Diu, no, no, continuo, continuo, que te'l trauràs. Sí, senyor, en 3 mesos em vaig treure el carnet.
0: Molt bé, tu. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ara és veritat que costa més perquè hi ha molta cua. Ara, no sé si ho heu sentit, però es veu que ara per anar a treure't el carnet, uf, costa perquè hi ha molta gent i et donen hora per molt més endavant. És difícil.
4: Sí, sí. De fet, tenim el meu fill, el seu besnet, encallat amb aquest tema, amb la cua.
0: Ah, mira, veus? Sí, sí, no, no, és que Déu-n'hi-do. I anava a dir, quina va ser l'última vegada que li van renovar el carnet?
3: Quan va ser? Ara el 25 de juliol.
0: Ah, val. D'aquest any, vale, vale, vale.
3: Sí, sí.
0: Val, escolteu un fragment d'àudio que us posem ara. A Instagram, la iaia Angeleta publica vídeos com aquest que podem escoltar.
5: Vas una mica pel mig.
3: Acabo, collons, això ho has dit sempre, això és mentida, puta podrida. No ho vull sentir més, això, perquè si és pel mig, jo tindria incidents, gràcies a Déu.
0: Iaia Angeleta, es discuteixen sovint al volant amb el seu net?
3: Miri, el meu net em trava que no ho faig bé, i és mentida, ho faig més bé que ell. A mi jo vaig massa amb el mull, no, jo vaig allà on em toca.
0: Molt bé.
3: Perquè no li faig ben fet, no li faig ben fet, i ell em critica sempre. I quan m'emprenyo, l'engego a tomar pel sac.
4: Pel cul, no pel sac.
0: Que és veritat que al volant, per això hem d'anar en compte, no perdre els papers, que no sigui perillós. Perquè... Déu-n'hi-do. Que l'hem de felicitar perquè fa poc ha arribat als 200.000 seguidors a Instagram, eh? S'ho hauria imaginat mai, això? Mare meva.
3: No.
0: Déu-n'hi-do. No. Són vídeos molt, molt creatius i és veritat que fa molta gràcia. Els oients que no la coneguin, la iaia Angeleta, ho poden seguir. I ja ens agradaria molts tenir 200.000 seguidors. No sé fins a quin punt, quina relació té vostè amb les xarxes socials?
4: Quina relació tens amb l'Instagram? Com t'ha canviat la vida?
3: No, jo soc igual que abans. Jo no hi dono gaire importància amb això.
0: No. Per què no li dones importància?
3: Perquè jo soc com abans i aquest blanc, blanc i aquest negre, negre... I no se m'han refusat els punts del cap, no. Soc igual que abans.
4: No, però la gent et para pel carrer, et fa
3: això
4: foto.
3: Això sí, em para pel carrer. Em puc fer una foto amb tu? Em puc fer una foto amb tu? Sí, les que vulgueu.
4: T'expliquen coses.
3: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
4: Tothom et diu que li recordes aquella mare i aquella iaia que ja no hi són.
3: Sí,
4: i que
3: això molta gent m'ho han dit, sí.
4: Hi ha gent que plora i tot.
3: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh? No, és que suposo que, clar, al ser una finestra oberta al món, aquestes coses, doncs mira, les xarxes serveixen això per també crear comunitat, no? De dir, ostres, doncs, sí, perquè aquí sí. Coneixem a la iaia Angeleta. T'anava a preguntar també, abans de dir-vos adéu, com esteu vivint la calor vosaltres? El cotxe teniu aire...
4: Com portes la calor?
0: Teniu aire condicionat?
3: Molt malament, aquest any la calor m'ha espantat molt, eh? Ja. Perquè és que n'ha fet molta de calor, eh?
0: Molta.
3: Molta!
0: No, sí, sí. I el cotxe teniu aire condicionat?
3: No, però a casa meva tenia dos ventiladors que anaven del dematí al vespre.
0: Molt bé. No,
4: ja... Ha frenat una mica ja, gràcies a Déu, aquí Vic, la calor, perquè a les tardes ara ja plou una mica i...
3: I refresca la nit una mica.
0: Ben fet. I escolteu el cotxe, escolteu música o us poseu la ràdio?
4: Tu què et poses al cotxe, música, ràdio?
3: Jo no hi tenia la ràdio, se'm va espatllar. I ara la llarga que tinc, ara el vull fer arreglar. Perquè ara aquest cotxe meu, ara ja el porta la meva besneta.
0: Clar.
3: Perquè s'ha tret el carnet, la besneta. Ja hi em deixa el cotxe, si va que sí. Ja li deixo el cotxe. Ara compartim el cotxe amb la besneta.
0: Molt bé.
4: No imagina't, no hi ha gaires casos, al món, que besàvia i besneta comparteixin el cotxe.
0: Totalment.
4: Entre setmana la iaia i el fi de setmana a la discoteca, a la besneta.
0: El cotxe, tu veu de tot.
4: Sí.
0: Escolteu, moltíssimes gràcies a iaia Angeleta i també a Jordi Crous. Una abraçada molt gran.
4: Una altra per vosaltres. Gràcies. Records en Miquel.
0: Adéu.
6: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.

0: Tres quarts de deu del matí i ja tenim a l'estudi d'aquí, l'Aquí Catalunya, l'Arnau Montserrat, ai, l'Arnau Font, perdona, l'Arnau Montserrat és el nostre company del programa. Arnau Font.
1: Molt
0: ara
1: bon
0: sí,
1: dia.
0: Què tal? Com estàs?
1: Molt bé.
0: Creador de contingut en català sobre intel·ligència artificial. Ja sabeu que ens acompanya els dimarts sempre per parlar d'aquesta tecnologia. I avui ens agradaria començar parlant d'un joc. És molt curiós, això. Potser als oients també els hi ha arribat a través de xarxes, sobretot, perquè crec que s'ha fet bastant viral. Es diu Perturbado, o en anglès, Unhinged. És un joc de terror que ha tret en Netflix, pensat per jugar amb el mòbil i amb la televisió. L'ha desenvolupat Night School Studio.
2: ¿Y cómo lo tengo que jugar? O sea, ¿tengo que estar con esto en la mano todo el rato? Va a ser un marrón, ¿eh? Me llaman, gente. Me llama Claire. ¿Sí?
3: Vamos a ver, vamos a encender la linterna, gente. ¡Wow! Avanzamos. Està guapíssimo gràficament,
0: Arnau,
3: no?
0: Arnau, en què consisteix això ben bé?
4: Doncs és una fusió, com deies, d'un joc de terror i pel·lícula de terror. Personalment, sí? Per mi és un somni, perquè m'encanten els jocs de terror i les pel·lícules de terror. Però bàsicament és una pel·lícula en la qual tu participes i et poses en el lloc de la protagonista. En aquest cas estaríem parlant, no patiu que no faig spoilers, d'una noia que està atrapada en un edifici per una tempesta, sí. I a partir d'aquí el que has de fer tu com a espectador és escanejar un codi QR que apareix a la pantalla i a partir d'aquí el teu telèfon mòbil es converteix en el telèfon mòbil de la protagonista. Uf. Aleshores, clar, les trucades que pugui rebre aquesta protagonista, doncs les reps en el teu mòbil, els missatges també, i aquí s'afegeix un punt més d'interactivitat, i és que en algunes escenes de foscor, on la protagonista va amb una llanterna, tu amb el teu mòbil pots moure'l físicament i veus com a la pel·lícula doncs, es va movent la llanterna i vas doncs, una miqueta investigant i explorant l'escenari.
0: Una mica, podríem dir, amb els que havien jugat a la Wii, que la Wii sí. Era aquell, tens un mando de color blanc amb el que també apuntaves la pantalla de la televisió, en aquell cas el videojoc, per jugar a tennis o jugar a golf o el que fos. Clar, en aquest cas és el teu propi mòbil, que l'apuntes a la pantalla també i fa, per exemple, la llanterna.
4: Exacte. Exactament igual.
0: Estava intrigant arribar a aquests tipus de joc, perquè no sé si és molt nou o si ja n'hi havia, potser, d'això, que
4: se'n fessin. Ja hi havia alguns exemples, però no tan interactius. De fet, la pròpia plataforma de Netflix va treure un capítol de la sèrie de Black Mirror, de ciència-ficció, que, a veure si pronuncio bé el nom, que era Bandersnatch o alguna així. Era bàsicament una història en la qual tu escollies quin camí seguia el protagonista. En aquest cas, estàvem parlant d'una història que tenia diversos finals, tu podies seguir moltíssims camins diferents. La gràcia era una mica, doncs, anar explorant els diferents finals mitjançant les decisions que tu prenies, però en aquest cas estem parlant d'una història més lineal.
0: Clar.
4: I també més interactiva, perquè no només et limites a prendre les decisions que fa el personatge, sinó...
0: No només clicar un botó a la pantalla de dir opció A, opció B,
4: exacte.
0: Sinó que ja és tu mateix també, dependrà de tu i la teva habilitat amb les mans, de que això et tingui
4: gràcia,
0: no?, en aquest sentit. Creus que això, llavors, pot ser la porta d'entrada per això que més videojocs siguin d'aquesta manera? És veritat que d'aquesta manera també ho fas més accessible a tothom, perquè és amb un telèfon mòbil que pots jugar.
4: Més accessible i més viral.
0: I més viral.
4: Això es viralitza molt ràpid.
0: Parlant de viralitat, l'altre dia vaig veure el teu Twitter, el podeu seguir a l'Arnau Font, senyor Font, vaig veure que t'havies fixat, justament amb motiu de l'eclipsi, el famós eclipsi, havies fet una cerca a Google, de fet Google té una opció que et permet veure quines són les cerques que s'han fet més, crec, en un període de temps determinat. Tu poses, no?, a dir... Aquest concepte quants cops s'ha buscat? Girafa, m'invento. Llavors et diu, doncs mira, l'últim mes, tantes vegades, tants dies, hi ha hagut pics, no hi ha hagut pics. Això està bé perquè sempre que passen esdeveniments, m'invento, una catàstrofe natural, per exemple, es disparen si s'han buscat més, com es mesura l'escala de Richter o el que sigui.
4: Exacte.
0: Tu et vas fixar en el tema de l'eclipsi. Què vas buscar?
4: Me duelen los ojos.
0: I què va sortir, això? S'havia disparat?
4: S'havia disparat brutalment a partir del 12 d'agost.
0: És fort, això. Què més has buscat per això? Perquè, clar, és veritat que és una eina que la podem trobar tots, no? Crec que això...
4: Sí, és una eina que es diu Google Trends, és gratuïta, i a partir d'aquí, doncs, com deies, pots veure les tendències del cercador, que és el que cerca la gent doncs, en un temps determinat, en un territori determinat, o quan tu vulguis. I cada any publiquen un resum, no?, de què és el que més s'ha cercat durant l'any, i m'ha sobtat moltíssim de que en la segona posició del quién, és a dir, la pregunta que comença per quién, sí. És quién és Andy i quién és Lucas.
0: Que
4: en
0: bo.
4: Ple 2026, 100%. Perquè vaig estar xafardejant i em va fer molta gràcia. També, com deies, hi ha diferents pics. Al gener, dieta.
0: Ah, mira.
4: I al setembre, gimnàsio.
0: Ostres.
4: I és clar, cada any el mateix patró. I, de fet, hi ha un patró molt conegut també a internet, que és el quan comença el Nadal a internet. I és quan la corba de la Mariah Carey, la cantant de All I Want for Christmas for You, comença a pujar. Encara està estable.
0: Encara no estem en aquest moment.
4: Encara no ha començat el Nadal.
0: Me'n recordo que l'any passat, crec que era, quan ja estàvem preparant aquest programa, ens vam dedicar durant mesos abans, no t'exagero, potser el setembre o octubre ja comença, eh?
4: Sí,
0: i la gent
4: molt aviat.
0: I ja començava, Spotify també ho deia. Eps, s'està començant a disparar la gent que, que es posa aquesta cançó que vam escoltar.
4: És fantàstic.
0: 18 d'agost, estem pensant en All I Want for Christmas.
4: Bueno, amb aquesta calor ja va bé.

0: Demanem perdó als oients, eh? Potser n'hem perdut ara mateix. Hi ha gent que diu, no vull parlar de Nadal, estic... També és veritat que és el que deies, amb la calor que fa.
1: Una miqueta de frescor.
0: Pensar una mica en la neu, en el fred i en dies tapats fins dalt també pot venir de gust.
1: Exacte.
0: Canviem de tema perquè hi ha una notícia bastant inquietant de la intel·ligència artificial que avui ens volies destacar. M'encanta perquè la setmana passada també ens en vas dur una, dels que havien trobat una fuita, l'assistent de IA, que havia trobat per poder reservar una plaça al gimnàs. I avui n'hi ha una altra. A veure, explica'ns, a veure amb els simpes.
1: La picaresca segueix. Ja. Es veu que ha passat a varis restaurants de diferents formes, però en aquest cas estaríem parlant d'un restaurant en què uns clients no volien pagar el compte, volien fer un simpe.
0: Un
1: no?
0: simpe, sí, sí.
1: I el que van fer és gravar el seu menjar, el seu plat, fer un vídeo de la taula on es veia el logotip del restaurant i el menjar, i li van demanar a l'intel·ligència artificial doncs, que hi afegís mosques i que deteriorés l'estat del menjar per poder-se queixar de que el menjar no estava en bon estat i, per tant, no pagar-lo. En aquest cas, van ensenyar el vídeo doncs, al personal del restaurant i no va colar, per sort, perquè el propietari del restaurant li va demanar molt bé envia'm el vídeo, perquè era molt sospitós, i es van negar a enviar el vídeo. I a partir d'aquí doncs, hi ha altres exemples, com per exemple els de falsificar una transacció bancària sí. conforme tu has pagat el compte, però realment no ho has fet.
0: I llavors jo et dic, a mi no m'ha arribat, no? De dir...
1: Exacte, i t'ensenyen, no, mira, jo t'he fet la transferència i t'ensenyen la captura de pantalla manipulada, no?
0: Exacte.
1: D'aquest pagament. Vull dir, la picaresca segueix.
0: Que en aquests casos entenc que si, per exemple, ens està escoltant algú que és propietari d'un bar o hi ha algú vol intentar la mateixa tècnica. Mm-hmm. Deies, molt bé que va demanar, m'envieu-me el vídeo. Perquè entenc que si tu, a través d'un vídeo que s'ha generat per IA, el pots identificar?
1: Clar, aquí és on entra en joc el que comentàvem fa un parell de setmanes de la nova llei europea d'intel·ligència artificial que obliga les plataformes a etiquetar correctament que un vídeo o una imatge està generada per intel·ligència artificial i no només això, sinó que és possible la seva detecció molt clar. Fàcilment. Llavors, clar, en aquests casos, doncs, entre cometes, no refiar-nos de les imatges i vídeos que ens ensenyin, ja no ens serveix allò d'una imatge val més que mil paraules, no. Per tant, verificar realment que aquesta imatge no s'ha generat per intel·ligència artificial. I això, una forma molt fàcil de fer-ho, sense haver d'entrar a programes, etcètera, etcètera, és simplement quan t'envien l'arxiu mirar les metadades de l'arxiu, que són bàsicament unes dades que van enganxades a qualsevol imatge, que t'especifica amb quina càmera s'ha fet la imatge, amb quines condicions de llum, velocitat d'obturador, bé, i altres característiques tècniques. Clar, si la imatge està generada per intel·ligència artificial, tot això no hi és.
0: Ah, boníssima aquesta tècnica.
1: Exacte.
0: No ho havia pensat. Molt bé. Clar, arribarà un punt per això, que és el que dèiem, que aquests vídeos cada cop seran més difícils, que potser sí. això, esperem que no, però potser això ho acaben també buscant la manera de burlar-ho. Uh-huh. I és veritat que els vídeos d'intel·ligència artificial, o almenys a mi el que em serveix a vegades per saber o per mirar d'identificar-ne algun, és que tenen els colors molt més vius. Que sí. això a vegades també pot ser sospitós, o que fan massa bona pinta.
1: Colors però... molt vius i sempre fixar-se en els detalls més petits.
0: Val.
1: Perquè, per exemple, si hi ha una persona de fons, potser veus que els braços se li creuen d'una forma molt sospitosa, ja. Els textos es deformen... Vídeos a mi sempre, de moment, vaja, fixar-se en els detalls més petitons, que són els que més criden l'atenció.
0: I acabem, Arnau, ens agradaria acabar avui la secció també amb un seguit de recomanacions, perquè és veritat que, clar, parlem molt aquí d'eines que podem fer servir tots i totes, o que estiguin a l'abast, o que s'estiguin ara desenvolupant, però, evidentment, la literatura, el cinema, les sèries, també han explorat moltíssim aquest món tecnològic. Volies fer dues recomanacions, perquè hem parlat de Black Mirror, que uh-huh. també crec que és un dels, jo que podríem dir, dels millors continguts que podeu trobar ara, que tenen sí. a veure amb intel·ligència artificial i tecnologies, però hi ha pel·lícules, per exemple, Her.
2: Buenos días, Theodore.
3: Buenos días.
2: Tienes una reunión en 5 minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama? ¡Levanta!
3: Qué graciosa eres.
2: Theodore, he visto en tus emails que has terminado una relación recientemente.
3: Eres un poco cotilla.
2: ¿Tú crees? Ya te acostumbrarás.
0: No es una estrena, pero si no lo he visto, muy recomendable. ¿De qué va, Her?
1: Totalmente. Es una película de 2013... que aleshores era una pel·lícula de ciència-ficció, però avui dia ja no és ciència-ficció, és 100% real. Bàsicament, és el protagonista s'instal·la un sistema operatiu amb intel·ligència artificial, que com podíeu escoltar en aquest tros d'àudio que escoltàvem, doncs era com el teu assistent personal, no? Té accés a la teva agenda, pots parlar-hi amb ella, es personalitza, coneix la teva vida, i a partir d'aquí, doncs, el personatge és veure com, quina relació desenvolupa amb aquest sistema d'intel·ligència artificial. I és realment 100% recomanable perquè, com deia, era ciència-ficció fa 13 anys, i avui dia ja s'ha fet realitat en molts casos.
0: Ves que, de fet, aquests dies ho pensava, dir que en aquest cas el protagonista s'enamora d'aquesta intel·ligència artificial, però és que, a més, ara tenim casos reals de gent que s'ha casat amb hologrames, per exemple, o que s'han enamorat del seu ChatGPT.
1: Sí, i de fet, una cosa que m'ha sobtat molt, ara, tornant a escoltar aquest tros d'àudio, és que la veu de la IA, sí, de la pel·lícula, ara mateix ja em sona massa robòtica.
0: Imagina't.
1: És que avui dia ja tenim sistemes d'IA que ja parlen molt millor que aquesta ciència-ficció.
0: I una altra pel·lícula.
4: Over the next few days, you're going to be the human component in the Turing test.
5: One day the AIs are going to look back on us the same way we look at fossils.
0: Aquesta no l'he vist jo.
1: Aquesta és una mica més pertorbadora, és més un thriller psicològic, ex màquina. Bàsicament, l'argument senzill és que un jove guanya un concurs d'una empresa de robòtica, el qual el premi és participar en una mena de test de Turing encobert, pel qual el protagonista coneix un robot que funciona amb intel·ligència artificial, i la història va al voltant d'aquest robot, com intenta, doncs, manipular les diferents persones, fent-se passar per un ésser conscient, intentant manipular les emocions i els sentiments del protagonista i dels altres implicats. I aquí, doncs, el dubte que ens planteja és fins a quin punt podem creure que una intel·ligència artificial és conscient o no, i com pot, entre cometes, desenvolupar sentiments o fer veure que en té. Perquè ara mateix no en tenen, eh? Vull dir, podem estar tranquils, és ciència-ficció.
0: Sí, no.
1: Aquesta encara no és realitat, però també molt recomanable.
0: Val, aquesta potser és veritat que ens deixem un malestar... Bueno, amb un cos diferent que la de Her. La de Her és un... plores, més sentimental...
1: Sí.
0: Aquesta és un altre estil.
1: Sí.
0: I dèiem Black Mirror, que és veritat que ja n'hem parlat una mica, però seria 100% recomanable.
1: Sí, hi ha diferents capítols. Si dona temps a un que es diu Be Right Back, i un altre que es deia, ho tinc per aquí, John is Awful, que és una crítica, entre cometes, a com donem accés a les grans corporacions a les nostres dades. És molt recomanable de veure, sense fer spoilers, bàsicament és una noia en qui cada dia, quan acaba el dia, veu a la televisió una sèrie sobre ella mateixa.
0: Uf.
1: I és una exageració de totes les nostres dades que li donem, no?, doncs a aquestes empreses, doncs que al final es pot fer una sèrie de tot el que hem viscut.
0: Arnau Font, moltíssimes gràcies, una setmana més.
1: A tu, com
0: que
1: sempre.
0: Que vagi molt bé, cuida't, seguirem la setmana que ve amb més temes. I avui visiten l'Aquí Catalunya, al·lèrgiques al pol·len.

0: el grup de música format només per noies del moment, podríem dir. Són 6 en total, i avui venen en representació de totes la Joana Subirats. Molt bon dia. I la Marina Rico, què tal? Com estàs?
1: Bon dia.
0: Totes dues sou veus principals. La Joana també toca la guitarra elèctrica. 6 noies, com dèiem, del barri de Gràcia, nascudes musicalment el 2019-2020 a les places del barri de Gràcia. Han publicat 4 discos. L'últim es diu Alarma. Hi ha col·laboracions, de fet, amb artistes com Figaflaues o Dan Peralbo. I aquest divendres, a les 11 de la nit, toquen a casa, a la plaça Rovira, a casa seva, motiu d'aquesta festa major de Gràcia. Qui de totes vosaltres, per cert, és al·lèrgica al pol·len?
2: La Rico.
1: Sí, ahir em vaig aixecar amb l'ull molt inflat.
0: És que passa factura. He sortit molt per Gràcia aquests dies, o no, aquests 2 dies, de fet, cap de setmana que portem?
3: Sí, molt. No sé si aguantarem tots.
1: Ja, avui ho dèiem. En plan, bof, algun moment s'haurà de parar.
3: Sí, sí.
0: Sortiu totes juntes com a banda o cadascuna també una mica per la seva banda?
3: Ens anem trobant,
1: però no a les 6. No.
0: I què tal això de tocar a casa?
3: Ens encanta, sempre. Anem fent xecs, hem tocat a moltes places i carrers del barri.
1: Sí. És molt guai, perquè veus l'evolució als anys. I sempre tocar a casa, bueno, és el millor.
0: Vosaltres dues, de fet, fa temps que us coneixeu. Tinc entès que abans d'Al·lèrgiques també ja t'encantàveu juntes, estàveu juntes a... Corregim-me si m'equivoco, Flowers and the Band?
3: Sí, és com la prèvia.
0: La prèvia.
3: Sí.
0: I vosaltres, com a Al·lèrgiques, és veritat que el naixement, no, l'eclosió, la sortida, podríem dir, us enganxa amb la pandèmia.
3: Sí.
0: Com recordeu aquells inicis a dia d'avui?
3: Bueno, va ser bastant atropellat, perquè just al Nadal, abans de la pandèmia, vam decidir fer el grup amb totes.
0: Sí.
3: I això és el típic, perquè crec que a molta gent li ha passat que els va coincidir com quan ens van confinar amb alguna cosa important. Nosaltres havíem de fer el nostre primer concert.
0: Val, hòstia.
3: I llavors sí, va ser una mica atropellat. Però vam aprofitar per treure les cançons noves i bé.
1: I sí, va anar molt bé perquè tothom estava avorrit a casa. I llavors tothom estava posat a escoltar. De cop teníem moltes reproduccions, no sabíem ni què volia dir. Mm. I ja està. I quan vam sortir vam fer un concert.
0: I si ara féssiu, o si fem memòria ara i dient, ostres, com érem nosaltres ara fa, doncs, el 2020, per dir, us imaginàveu arribar on sou a dia d'avui?
1: No.
3: No, és impossible.
1: O sigui, crec que encara a dia d'avui veiem fa un any o coses que ens han passat i no som conscients. Això ens passa molt. De dir, és que no som conscients del que ens ha passat. Però no.
3: Poc a poc ho anem aterrant.
1: A veure, jo sempre he manifestat molt o he... No sé, tenia una sensació de molt d'hora. Sí, o sigui, no sé.
0: Això podria acabar materialitzant-se d'aquesta manera, aquesta professionalització de la banda.
1: No sabia que era així, però sabia que aniria molt bé. Uh-huh. No sé per què.
0: Bueno, mira, escolta, a vegades tenen sensacions i funcionen.
1: Jo tinc moltes.
0: Premonició. Ah, sí, tens moltes.
3: És una bruixa.
0: És més bruixa. Vale. Sí, sí. Ara escoltem Girl Band, un tema vostre, de fet, us reivindiqueu com a tals, com a banda, precisament integrada per dones. De fet, és un dels clams que feu. No sé si us pesa per això aquesta etiqueta ja, o si precisament no, forma part de la vostra identitat i la reivindiqueu com a tal.
3: Depèn del dia.
1: Avui, Joana, et pesa?
3: Avui, crec que no...
1: Avui ens pesa tot.
3: No tinc paraules, sí, avui.
0: Avui ens pesa.

0: seria molt greu que si algun dia s'acabarés i que se'l ponen no hi haguessin més. Llavors, no sé, aquí fem una crida a la gent, a les noies, que s'ajuntin i facin grups.
1: Sí, si us
0: plau. No sé.
2: I tant, no, no. Crec que precisament exemples com vosaltres serveixen per també empoderar i que puguin, si hi ha iniciatives o persones que diuen, ostres, m'agradaria, doncs digui, podem mirar-nos amb al·lèrgiques al pol·len.
1: Sí.
2: Us anava a dir també, vosaltres componeu i assageu a Gràcia, ho hem dit, al barri que de fet ha canviat molt en 5 anys. Ara ho comentàvem també que heu anat a les festes majors. No sé, pensant en la quantitat d'expats, la de turistes, de gent, inclús no només, també gent de fora de Barcelona, o de Catalunya en general, o més de Barcelona, que cada cop hem anat més també a aquestes festes.
1: Sí.
2: Si fem ara la perspectiva, en els últims 5 anys, com ha canviat el barri? L'identifiqueu encara, aquest barri que li canteu vosaltres a les vostres cançons? Segueix sent el mateix?
1: Sí, jo crec que justament les festes és un moment on te n'adones de tota la gent que sí que està fent barri i que s'estima el barri i que milita i que fa coses. Ahir mateix vam anar a la Glosa, a Plaça del Sol, i a mi són moments que em fan, o sigui, em fan molt feliç com veure realment que hi ha molta xarxa, que segueixen fent moltíssimes coses. També és veritat que el barri ha canviat molt, evidentment, i que ens costa viure-hi i que cada vegada hi ha més locals de coffee shop i coses així, i això no ens agrada gens. Però també la Festa Major és un espai on ens trobem i podem reivindicar i com també sentir-nos com una mica acollir, o sigui, com, no sé, fer pinya i pelante, no? No sé.
2: I el fet de cantar en català és també reivindicació política que teniu molt clar des del principi? Algun cop us ho ha passat pel cap de dir, ai, mira, doncs en farem una en castellà ara.
1: Fèiem castellà al principi, cantàvem en castellà, quan vam començar, però érem molt petites també.
0: Érem molt petites. Sí, o sigui, però ja, o sigui, clarament cantem en català.
1: Sí.
0: Parlem en català.
1: I ja està, o sigui, no.
0: Sí. Ni ens ho, bueno, és que no ens sortiria ara mateix cantar en castellà.
1: No.
2: Ni en anglès, ni fer experiments estranys.
0: Uf,
2: de...
0: No.
2: No, vale. Claríssimament no. Escolteu una mica més d'al·lèrgiques al pol·len, anestèsia total. Sí.

0: aquest tema, ara ho deia, mira, la pressió constant, parlar d'aquest col·lapse, d'aquesta rutina, l'estrès que et deixen amb poc sense poder fer res més, no? Tot això amb ironia, amb aquestes lletres que tenen estrès, ai, que tenen al·lèrgiques al pol·len. És l'estrès, creieu, un sentiment propi de la generació que encarneu vosaltres?
1: Sí.
0: De la pressió, de... Les dic que sí, molt ràpid.
1: Sí. Bueno, sí, jo crec que... No sé. Tu tens molt estrès, Rico?
2: Sí.
0: Suposo que també funciona quan es
1: avui
0: quan creu
1: no, perquè
0: cançons.
1: Estem de vacances, però...
0: Bueno,
1: sí, sí.
0: Clar.
2: Clar, és que ara a mi em pilles molt bé.
0: Clar. No, ja, o sigui, ja m'ho imagino. Però és veritat que quan feu cançons sí que és veritat que entenc que te'n diu a tothom, eh? Vull dir, els artistes busquen allò, no?, que potser més senten, no?, per tirar des de l'experiència i la vivència pròpia.
1: Sí, sí.
0: Quins són els temes que més us fascinen, potser, de la generació que encarneu vosaltres, eh?
1: Jo cada vegada m'adono només que només hi ha un tema que és l'amor.
0: Mira. Sí.
1: En totes les seves formes.
2: A mi em fascina molt tots els ex que he tingut, el que m'han fet. Això, faig unes cançons que flipes. Però ara ja està. Ara ja és super ex, llavors ja no hi ha
1: ara
2: material.
1: No hi ha tema, no?
0: Ara ja aquest tema està, ja sí, fa més mandra. Escoltem ara Estrella del Pop.

0: com més treballem juntes amb totes, és com molt fort, no? Com l'admiració creixent que vas tenint. I a part d'això, doncs, amb molta altra gent. I molta gent catalana, jo crec que... Jo he sentit molta admiració, doncs, per gent amb la que hem acabat treballant, i això és superxulo.
1: I tant.
0: Com amb el Joan Borràs, per exemple, un petó per ell.
1: Que rico que hi dius. Que amb quines són les estrelles del pop.
2: Amb la Joana...
0: Ara, ara ja.
2: No, però ella ja ho sap, que a una entrevista li vaig dir coses molt maques. També.
0: Sí.
2: Ja saps què?
0: Sí.
2: Després te les diré, també. I, no sé, ara, a veure, ara ens emmirallem amb Wet Leg.
0: Sí.
2: La Xego. Carolina Durante. Molta gent.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: També referències internacionals tenim.
1: Sí, sí. Doncs escolteu, podreu veure les al·lèrgiques al polen, com dèiem, aquest divendres a Gràcia, a la Festa Major, també, si no, el 28 d'agost a la Festa Major de Sants, el dia 30 a Ripollet, l'1 de setembre a Vilafranca del Penedès, el 26 a la Mercè. Déu-n'hi-do, eh? Quins mesos que us venen. 3 d'octubre a Tarragona, 13 de febrer, ja de l'any que ve, presentareu àlbum Arras Matàs.
2: Sí.
1: O sigui que, escolta, us venen mesos de feina, de molts concerts. Uh-huh. Passeu-vos-ho molt bé.
2: Gràcies.
1: I moltes gràcies per venir a l'Aquí Catalunya.
2: A tu. Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Joana Subirats i Marina Rico. Adéu.

0: En aquest tema, estrella del pop, us volia preguntar per qui és la vostra estrella del pop. Amb qui us emmiralleu o us heu emmirallat en la vostra carrera? Per quan començàveu i potser inclús ara, eh?
1: Jo amb la Rico. I no dic de broma.
0: Ah, sí?
2: Ai, Joana,
1: és veritat. No, vull dir, jo me'n recordo molt quan la Rico em va cantar la seva primera cançó que va fer per al seu nòvio quan tenia, no sé, 16, 17 anys.
2: Una abraçada per ell, que ara fa com 10 anys que no parla.
1: I jo li vaig dir, tia, això és un hit. I de veritat, o sigui, sentia molta admiració i segueixo sentint-la. O sigui, jo crec que

0: aquesta hora sona el Libre de Nino Bravo, perquè és la cançó que ha triat avui en Quim Vilamajor, l'influencer i escriptor, autor de Sento, la vida amb un cromosoma de més. Com estàs, Quim? Què tal?
1: Jo estic molt bé. I aquesta cançó a mi m'encanta.
0: Per què t'encanta?
1: Perquè transmet un missatge molt clar. Que a mi m'agrada ser lliure per pensar i decidir el que vull fer en cada moment de la meva vida. I poder tenir la llibertat de ser com soc.
0: Molt bé.
1: De que la gent sàpigui que jo soc lliure per expressar-me amb la meva manera, amb les meves pròpies paraules, sense que ningú em corregeixi la manera com dic les coses.
0: És que, clar, em sembla molt bé i té tot el sentit del món que ho diguis i que hagis triat, doncs, aquest tema. Perquè sí. És, de fet, amb la cançó la que hem triat per posar punt final a aquestes converses que hem anat tenint al llarg d'aquest estiu. De fet, els oients podeu recuperar sempre a la web de Ser Catalunya totes les converses que hem mantingut amb en Quim Vilamajor. I avui, per tancar, Quim, ens volem centrar en les relacions. I m'agradaria començar preguntant-te per com és la teva relació amb la família. No sé si tens germans, amb els pares...
1: Jo, amb els meus pares... Jo a casa visc amb els meus pares i amb la meva germana, que es diu Laura. ¿Vale? Llavors, amb els meus pares, la relació que tinc penso que és molt positiva, perquè jo aprenc d'ells i jo també els ensenyo coses amb ells. Uh-huh. Els ensenyo a confiar en mi, que no s'han d'avançar a les coses, que m'agrada que m'ho preguntin abans de fer una cosa directament per mi. I també el que m'agrada molt ensenyar als meus pares també és que a vegades sense voler tots els pares, inclús a vegades els meus ho fan una mica, és que a vegades tendeixen a... Si veuen que tinc un moc al nas, per exemple, me volen posar el dit al nas, em volen forrar el nas directament. I a mi aquestes coses m'agrada fer-les jo, saps? Jo ja sé que en el fons els meus pares me volen cuidar, però a vegades fan alguns petits gestos que a vegades a mi em fan sentir com una mica com un nen petit. Perquè que una mare te fugui el nas, encara que no ho faci amb mala intenció, és un gest que a mi em transmet com si jo fos un nen petit. Però que en realitat jo penso que la relació que tinc amb els meus pares és molt positiva, perquè jo sé que cada cop entenen millor el que penso. Perquè als pares a vegades els costa entendre com pensa un fill amb síndrome de Down, saps? Per als pares això és molt difícil, però jo estic molt content perquè veig que els meus pares cada vegada m'entenen millor. I jo penso que els meus pares són persones molt empàtiques, comprensives, i al veure que m'entenen millor, jo també els entenc millor amb ells, saps?
0: I jo t'anava a preguntar, des de ben petit que parlàveu de tenir la síndrome de Down amb els teus pares, o com ho heu abordat això també a casa?
1: Bueno, a veure, jo quan era molt petit, primer no em vaig ser conscient, però a mesura que va anar passant el temps, a mesura que va anar creixent i a mesura que els meus pares m'han anat explicant el que era la síndrome de Down, vaig treure la conclusió, quan jo era una mica més gran, la conclusió de que jo soc una persona amb moltes capacitats, que encara que faci les coses malament o que no em surtin prou bé, jo en el fons no em sento només amb això. Jo em sento amb totes les capacitats que tinc, amb les qualitats que tinc per ser com soc. I penso que això està molt bé. I també la relació que tinc amb la meva germana també és molt positiva. Perquè quan érem petits, amb la meva germana, que es diu Laura, estàvem molt units, saps? Jugàvem molt, teníem una piscina de plàstic i jugàvem. Però, clar, ara ja ens en fem grans. Jo sóc el gran. I, bueno, doncs la meva germana ara està en una situació que vol fer la seva vida. Però igual que em passa a mi. Clar, jo també faig la meva vida.
0: Sí,
1: i m'agrada fer la meva vida. Perquè jo entre setmana estic al pis, amb els companys, i amb la cambra, i amb les sortides d'oci, i les vacances d'exerço, el que sigui. I no estem ja tan units com abans.
0: Clar.
1: Però igualment, sempre hi ha alguns moments que estem junts.
0: I què anava a dir? Tu on vas estudiar, Quim? A quina escola anaves? Perquè tinc entès que feies escolarització compartida. Què vol dir?
1: Sí, correcte. Jo, mira, jo t'explico bé, perquè això ho tinc que explicar molt bé. A veure, resulta que els meus pares, quan jo vaig fer P3, tenien molt clar una cosa, que volien que jo estigués a l'escola de tothom, a l'escola ordinària. ¿Vale? Quan jo ja feia P3, repeteixo, els meus pares tenien molt clar quina era la meva escolarització. Però resulta que les psicòlogues de l'EAP ens van recomanar fer escolarització compartida. Això què volia dir? Volia dir que jo anava 3 dies a l'escola ordinària, 3 dies dilluns, dimarts i dimecres, i 2 dies, dijous i divendres, a l'escola Alba, d'educació especial. Quina era l'intenció real? L'intenció real era que jo pogués rebre estimulació, fisioterapeuta, que m'ajudessin amb la logopèdia, perquè jo a l'escola Alba tenia una persona que m'ajudava amb tot el tema de vocalitzar, saps?
0: Clar.
1: I aquesta era la intenció real. I realment em van ajudar. Em van ajudar perquè jo pogués vocalitzar millor, saps? Amb la fisio, perquè allà tenia una persona que em feia fisio i també, doncs, era un pla ben intencionat. Però què passava? Que pels dies que anava a l'escola especial jo em vaig sentir apartat, perquè ja no feia exactament el mateix que la resta de companys de l'escola ordinària. Llavors és com que em vaig separar del camí sense voler. Però realment jo el que volia era una educació inclusiva. Jo el que volia era estar a l'escola ordinària amb el meu grup de companys, perquè amb el meu grup de companys estava a gust, realment. I en canvi, el fet de que em portessin a una escola especial, em vaig sentir apartat perquè no feia exactament el mateix que d'aquesta de companys. Però realment també em van ajudar. I jo, doncs, al final, és allà, vaig viure moments i tot. Però hi havia situacions que em feien estar malament i d'altres, doncs, que em feien estar més còmode.
0: I què vas demanar? Ajuda al centre, als mateixos professors i professores?
1: Sí, això ho tinc que explicar. Jo, a l'escola especial, hi havia moments que estava malament, que no estava a gust, perquè m'havien apartat sense voler, però també estava content, per l'altra banda, perquè les monitores de menjador, me'n recordo, que em protegien. Si algun company me molestava o me feia la punyeta o el que sigui, llavors em protegia, em defensaven a l'escola especial. Jo, per part de les monitores de menjador, que me'n recordo, em vaig sentir molt ben cuidat.
0: I ara, quan coneixes una persona nova, què esperes d'ella? No sé si aquests fantasmes del passat tornen o si tens inseguretats o no.
1: Jo, mira, bueno, a veure, sí, una mica sí. Bueno, dubtes. A veure, tinc una mica de dubtes, perquè quan conec una persona nova, no sé si... Un dubte que tinc a vegades és que no sé si serà igual de parladora que jo. Mm-hmm. Perquè, clar, jo soc molt parlador. I a vegades me'n recordo d'un company meu, pensava que era molt callat, i resulta que vaig veure que no. És a dir, hi ha hagut persones noves que he conegut al llarg de la meva vida que jo em pensava, doncs, que serien molt callats o que tindria poca conversa, saps?
0: Uh-huh.
1: I al final he vist que no.
0: Hi ha algun mite, per això, sobre les persones amb síndrome de Down que t'agradaria desmuntar?
1: Jo el que noto és que sí que hi ha un mite. I és que diu que les persones amb síndrome de Down no podem viure l'amor a la nostra manera. Què passa? Que jo soc una persona que a nivell de sentiments visc i noto l'amor molt intensament. Perquè quan una noia m'atreu, que m'agrada, noto sensacions físiques. I d'alguna manera, a la meva manera, també sento que estic enamorat. Però no ho expresso igual que les altres persones. Ho expresso diferent. I la diferència es enriqueix. Per tant, no es té que jutjar com si sigués malament. Simplement que és una diferència de més. Que jo no tinc per què expressar-me de la mateixa manera que els altres.
0: No, clar.
1: Jo, em diuen com jo m'hauria de sentir.
0: Mm-hmm.
1: O me comencen a explicar el que és. Estar enamorat de veritat com si jo no ho sabés.
0: Quim, m'agradaria, abans d'acomiadar-nos, m'agradaria preguntar-te també, perquè, clar, tu fa molts anys que reivindiques els drets, la inclusió... Està canviant la societat?
1: Jo penso que sí, perquè dic una cosa. Antigament, les persones amb síndrome de Down estàvem sobreprotegides a casa dels pares. No podíem sortir de casa. Els pares ens ho feien tot. I ara dic una cosa. les persones amb síndrome de Down poden sortir a casa, poden fer les coses per nosaltres mateixos. Aquesta doble protecció que hi havia abans ja no hi és. M'agradaria que la gent sigui més conscient de la manera de parlar i adreçar-se a les persones amb síndrome de Down. Mm-hmm. No que ens parlin com si les coses ens haguessin de sortir malament directament abans de veure el que som capaços d'aportar. Saps?
0: I tant.
1: Que no ens parlin com a nens petits.
0: Quim, moltes gràcies, perquè crec que amb aquest missatge, escolta, és la millor manera per acabar i per deixar aquesta conclusió. Crec que tots els oients, sí, també a casa, segur que han après moltíssimes coses amb tu. Així que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest molt estiu a l'Aquí Catalunya. I perfecte, ens acomiadem escoltant també una cançó que t'agrada molt, que és Llença't, de l'Ax en Busto. Quim Vilamajor, perfecte, que vagi molt bé. Ha estat un plaer.
1: Gràcies.
0: Adéu.

0: Escolteu aquesta dada. 4 de cada 10 de nosaltres, és a dir, gairebé la meitat, han oblidat bona part de l'idioma estranger que van aprendre a l'escola. Els passa sobretot a la generació X, són els que tenen més de 45 anys, però també els millennials, que són els que van dels 30 als 45. I això és un problema, reconeixen, per viatjar i per accedir a determinats continguts. Per exemple, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació, però no només, també és un problema a l'hora de buscar feina o també a l'hora de viatjar. Una quarta part de la població encastada en aquest estudi que ho diu considera que la vergonya és una barrera per estudiar nous idiomes. Per respondre a tot això i parlar-ne, hem convidat al programa en Pablo Villoslada. Ell és cap de neurologia de l'Hospital del Mar. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com és que se'ns poden oblidar els idiomes?
1: Bueno, porque n'hi ha dos tipus d'idioma, d'una forma senzilla. L'idioma natiu, que és el que aprendràs quan eres de petit, i aquest és per tota la vida. Aquest mai es pot oblidar, pots perdre la parla, una malalt d'un ictus, una Alzheimer, pot perdre la parla completament i no parla. I després estan idiomes que aprens a partir dels 10 anys. I aquests serien idiomes secundaris. I aquests idiomes secundaris no se fiquen al mateix lloc del cervell que queden allí com de por vida, sinó que és com qualsevol altra cosa, com si aprens a jugar a l'esquac o altra habilitat, doncs posa un lloc del cervell i aquesta habilitat o aquest aprenentatge d'un segon idioma no és tan consolidada, diguem, com el natiu. Uh-huh. I d'aquesta manera, bueno, pues, si no practiques... I no és una qüestió de generacions, és una qüestió d'edat.
0: Clar.
1: O sigui, si passa el temps i no practiques, pues, clar, el cervell no guarda coses, sinó les fa servir. Uh-huh. O sigui, és més important oblidar que recordar. I d'aquesta manera fa net.
0: És curiós, sí, sí. I escolta, per tant, vol dir que és veritat que hi ha edats on és més fàcil retenir, per exemple, llengües, que és més fàcil aprendre quan ets més petit, sí, sí, que quan ets més gran.
1: Exacte. L'idioma té com unes finestres temporals, la de la llengua natiu. O sigui, els sorolls, o sigui, ser capaç de distingir el to, o sigui, això al català, al castellà, no importa, però al xinès i al tailandès, que són de tons, això ho aprens quan tens un any, dos anys. Després d'això, tu ja no eres capaç de distingir tons. El llenguatge molt natiu és fins als 3 anys, però després, fins als 8-10 anys, encara pot ser bastant natiu. Això vol dir que surt de forma molt instintiva, molt fàcil, reconeixes accents, formes i tal, tal. De tal manera que tu pots desenvolupar un, dos, tres... Bueno, n'hi ha gent que més llenguatges natius. Mm. I és una qüestió temporal. Si tu aprens l'anglès, el francès, el xinès, el que sigui, després dels 10 anys, això serà idiomes secundaris. I, o sigui, pots arribar a parlar-ho bastant bé, però mai com un natiu, i és més fàcil que ho perdes. Però també passa una cosa curiosa. A vegades tenim malalts que fan un ictus, i l'ictus l'afecta a la zona de llenguatge.
0: Sí.
1: I, imagina't, per al català. Clar. Però pot ser que havia après el francès quan era més d'adolescents i el francès queda. I a partir de llavors podria parlar en català i podria parlar en un dolent francès. Això no és massa freqüent, però podria passar.
0: Ostres, és curiós això, sí. I quins beneficis té pel cervell aprendre idiomes?
1: Bueno, la nostra funció social és comunicar-se. O sigui que tu aprens la llengua, la principal vincle de cultura, d'educació, i o sigui, això és fonamental, és supervivència pura, aprendre la llengua materna del lloc on tu vius. Mm. I després, si estàs en un lloc multilingüe, com és aquí o altres països, pues aprendràs de forma nativa un parell d'ells, o tres o quatre, el que sigui. Això és per la comunicació, per aprendre la cultura, per la supervivència i per socialitzar.
0: Clar. I per què hi ha gent que els hi costa més aprendre idiomes? Ara ho dèiem, eh? O sigui, aquest estudi que ho analitza diu que un dels motius principals és la vergonya. Moltes vegades ens fa vergonya aventurar-nos a dir, vinga, vaig a parlar aquest idioma nou, vaig a provar, a veure, encara que ho faci fatal, no passa res, perquè és veritat que s'ha de trencar aquesta vergonya. Però més enllà d'això, té una explicació també potser neuronal o no?
1: Sí, o sigui, tenim el que abans deia la dislexia, el trastorn específic del llenguatge i tot aquest espectre de... O sigui, aprendre la llengua no és fàcil. O sigui, cal unes habilitats. I aquestes habilitats, de tal manera que una persona més gran, més baixa, té més memòria, menys memòria, n'hi ha persones amb més facilitat per llenguatge i altres amb menys facilitat de llenguatge. O sigui que això ho veiem, la gent que té dislexia té molta més dificultat per escriure el llenguatge. I això és un continu, no és que ho tinguis o no ho tinguis. I gent que té... O sigui, el llenguatge no és només una cosa. Hi ha gent que té molt bo audició per detectar els accents i ho copia molt bé, altra que no, és molt millor fixa, no? I o gent que té que per memoritzar, per recordar les paraules, l'alemany, que és molt complicat en aquest sentit, pues, ho fan més bé. I, o sigui, n'hi ha una facilitat, n'hi ha gent que és molt que és multilingüe, o sigui, que parla moltíssimes llengües i això és una habilitat natural. Uh-huh. L'altra qüestió és que això que explicava de la vergonya. Això és una qüestió molt cultural i molt espanyola. A la resta de països això no passa. Sempre es diu, a Espanya s'ensenya idiomes, a altres països s'aprèn idiomes. I això és una veritat. O sigui, a la gent li dona vergonya i això és una cosa que cultural podíem canviar-ho.
0: I quan deien allò de la letra con la sangre entra, què hi ha de veritat en això, neurològicament parlant?
1: Bueno, a veure, és una cosa que està molt demostrada al ser humà i a tots els animals. O sigui, el castig és més i el dolor fa més impacte que una recompensa. O sigui, que és... però, bueno, és una forma d'aprendre, o sigui, per sobreviure, pues, que no et faci mal i que no estiguis en perill, aprendre aquestes coses són molt més importants i el teu cervell les agafarà molt més ràpidament per sobreviure. Ara, la nostra educació, aquesta seria l'educació antiga, no?
0: No, clar, vull dir, això ja no es gasta, evidentment, o no?
1: L'educació moderna és més amb incentius que, encara que no funcioni tan bé, és molt més adequada. O sigui, la qüestió és que a ti vingui de gust aprendre doncs, francès, anglès, xinès, el que sigui, perquè ho trobes en un ambient social, que hi ha festa, amb dibuixos, amb pel·lícules, amb qüestió cultural, i ho fas perquè t'agrada. O sigui, això fas de petit, és molt fàcil. I si és més endavant, pues costarà molt més.
0: Clar, no cal traumar a la persona perquè adquireixi un aprenentatge. No, és com no cal haver de passar pel trauma i el dolor per adquirir un coneixement, una llengua o una dada. Sí, sí.
1: Exacte. Pablo, no agafarà gust, clar.
0: Pablo Villoslada, cap de Neurologia de l'Hospital del Mar. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies. Adéu.
0: Adéu. Entre el 24 de juny i el 15 d'agost del 2026, quatre terratrèmols de gran magnitud han sacsejat durant quatre punts molt allunyats del planeta. Parlem de Veneçuela, Colòmbia, el sud d'Espanya i Indonèsia. En just 7 setmanes, el món ha viscut un doblet sísmic devastador a la costa veneçolana, un sisme de 7,4 al Chocó colombià, un terratrèmol a l'àrea metropolitana de Granada i aquest mateix cap de setmana també un altre sisme de 7,7 a l'illa indonèsia de Flores. Per això avui ens preguntem, és normal tanta activitat en tan poc temps? Passem als principals sismes de les últimes setmanes. Veneçuela, 24 de juny.
2: Doblet sísmic de 7,2 i 7,5 amb només 39 segons de diferència, epicentre a l'estat de La Guaira. Més de 5.000 persones van perdre la vida i 16.000 van quedar ferides. Va ser el terratrèmol més fort en 126 anys al país. Espanya va confirmar 35 morts entre els seus ciutadans. Catalunya hi va enviar 15 bombers.
0: Colòmbia, 10 d'agost.
3: Magnitud 7,4. Epicentre a San José del Palmar, a Chocó, 103 quilòmetres de profunditat. Segons l'últim balanç, 289 morts, més de 4.000 ferits i 143 desapareguts. Hi ha més de 185.000 persones afectades, 127.000 habitatges afectats, 27.000 destruïts i 66 edificis col·lapsats. El govern colombià no va sol·licitar ni acceptar ajuda internacional durant les primeres 72 hores considerades clau per trobar supervivents. Un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat hi va morir. Espanya va activar un paquet d'ajuda d'€1 milió.
0: Alendín, Granada, 15 d'agost.
4: Magnitud 5 a només entre 2 i 10 quilòmetres de profunditat, és a dir, molt superficial. No s'han hagut de lamentar víctimes mortals, però sí molts danys en façanes i el desallotjament preventiu d'almenys un edifici. Va ser el punt àlgid d'un eixam sísmic que la província de Granada arrossegava des del 14 d'agost, sense un únic terratrèmol principal, seguit de rèpliques clàssiques. Es va sentir en més de 200 municipis de 5 comunitats autònomes, Andalusia, Múrcia, Castilla-La Mancha, Madrid i Extremadura.
0: Flores, Indonèsia, també aquest cap de setmana.
2: magnitud 7,7, epicentre a 10 quilòmetres de profunditat, una cinquantena de morts i 135 ferits, prop d'un miler d'habitatges han quedat afectats. Es va activar una alerta de tsunami que es va retirar poc després. L'illa de Flores té uns 2 milions d'habitants. Poques hores després es va registrar un segon terratrèmol de magnitud 6,9 al nord d'Indonèsia, a Sumatra.
0: Jordi Díaz, sismòleg i investigador del CSIC a Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: És sensació nostra o realment estem encadenant un procés de moviments de terres més elevat del que és habitual?
5: No, diguem que la manera de repartir els terratrèmols a gran magnitud al planeta no és regular i a vegades pot passar que hi hagin aquestes, diguem, acumulacions de terratrèmols grans, però encara estem dins la mitja, diguéssim, en terratrèmols entre magnitud 7 i 8, en solen haver una desena cada any. Aleshores, bé, diguéssim que ara ha coincidit amb unes setmanes aquests tres events grossos, però en principi no tindrien connexió. Mm.
0: A dia d'avui encara no podem saber. Tal dia hi haurà un terratrèmol a partir de tal hora, de tants graus, és a dir, encara no estem en aquest punt, però quins mecanismes existeixen actualment que s'acostin, que ens permetin tenir més informació dels terratrèmols?
5: Bé, la previsió, així com tu dius, previsió tal com s'entén en meteorologia, de dir hi passarà tal dia a tal lloc, em sembla, en la meva opinió, encara estem lluny. S'estan fent passos, però és difícil, donat la complexitat i la diversitat els terratrèmols poden ser de molts tipus diferents. Aleshores, el que sí sabem i està ben establert és les zones on hi ha més perill i, per tant, les zones on és recomanable doncs invertir el màxim esforç per tenir les construccions, més infraestructures, etc, preparades per si passés un terratrèmol.
0: Creus per això que en un futur la ciència i la vostra feina permetrà arribar al punt que això sigui possible, de dir, sí, podem predir els terratrèmols ara i així?
5: Doncs no t'ho sabria dir. La meva impressió és que n'estem bastant lluny. Però bueno, hi pot haver un canvi. Diguéssim, amb el que sabem ara, les dades que tenim, etc, sembla complicat. Ja. Ara s'estan fent passos, hi ha projectes, aleshores pues, és esperar que un dia es pugui. Però clar, s'ha de tenir present que així com la meteo, per molta mala fama que a vegades tinguem, la gran majoria de vegades ho encerten, els terratrèmols, els mecanismes són molt més complicats i tenim moltes menys observacions. És molt més complicat conèixer exactament com és el subsol que no pas com quines dades hi ha a l'atmosfera. Aleshores, em sembla que és una qüestió que no passarà en els propers anys, m'atreveria a dir.
0: Com funcionen les rèpliques? Com es poden predir en base a què? És a dir, això quan diem que hi ha hagut un terratrèmol molt fort, ara compta amb les rèpliques. Com és que hi ha rèpliques?
5: Sí. Bé, les rèpliques vas entendre... Un terratrèmol normalment, diguéssim, pots imaginar una zona que està patint deformació, es va deformant, i arriba un moment que no pot aguantar més aquesta deformació i es trenca. A vegades jo faig això, doblegues un pal i vas doblegant, fins que crec. Això seria el terratrèmol principal, però això afecta una zona bastant ampla, d'aquí pot ser de desenes a centenars de quilòmetres, i això què passa? Pues provoca que després s'hagi d'anar reajustant la zona aquella. No? Aleshores, d'alguna manera, les rèpliques serien, pues, un cop has tingut la trencadissa gran, com es va reajustant tota la zona fins tornar a quedar en un estat, diguéssim, estable. Uh-huh. Aleshores, el que sabem és com acostumen a passar i, per tant, sabem que, bueno, estadísticament es pot fer un estudi de quin és el grau típic, diguéssim, de rèpliques durant els propers dies, setmanes o mesos, fins i tot.
0: Uh-huh. L'última pregunta. A Catalunya hem de patir per terratrèmols així grossos?
5: Diguem que a Catalunya hem de patir més per altres coses que per terratrèmols, per dir-ho així, altres fenòmens naturals, ja no entro en altres coses. Però és veritat que a l'edat mitja, el 1400, hi van haver 2-3 terratrèmols destructors, a la zona de uns pel Pallars i els altres per la zona d'entre Olot i Ripoll, per dir-ho així. I, per tant, fa molts anys, però a escala geològica no és tant, diguéssim. Per tant, podria haver-hi un terratrèmol important, tot i que no seria el més probable, no seria gaire probable, molt menys esperable que en altres zones, des de Granada fins a Itàlia o Turquia, i per tant, bueno, cal estar preparats, hi ha unes normes, però no seria segurament el risc natural principal que tenim aquí a Catalunya.
0: Jordi Díaz, sismòleg, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a Catalunya.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Fins que vagi bé. Bon dia. Si és divendres i és aquesta hora, vol dir que toca jugar.

0: Benvinguts i benvingudes a Dues Veritats i una Mentida. Clàudia Moreno, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Laura, molt bé.
0: Tres persones, dues veritats, una mentida. Quin és l'objectiu? Descobrir qui menteix. Hem reunit els estudis de Ràdio Barcelona a l'Aquí Catalunya tres persones aleatòries, de camps diferents. La cosa és que aquí tenim tres paperets, en dos hi posa veritat i en un hi posa mentida. O això és el que us haureu de creure. Cadascú n'agafarà un. Cadascú explicarà una història, una anècdota, alguna cosa que li hagi passat. Una d'elles serà mentida. I l'objectiu és descobrir qui ens està volent colar una mentida, qui ens està volent donar gat per llebre. Quin és el premi? Un besito, perquè de moment encara no som rics com per tenir un pot de 200.000 euros, val? Perquè tot arribarà, però escolta, no ens queixarem pas d'això.
2: Un besito.
0: No està malament. Clàudia, presentem els concursants d'avui.
1: Mira, comencem amb una de les veus que ha arribat trepitjant fort al món de la literatura catalana, la Regina Rodríguez Sirvent.
3: Entra sobre les calces o les bragues i aquesta noia diu... Top peores experiencias de mi vida, leer este libro.
1: Autora del fenomen Les cartes al sol, una novel·la que ha enganxat milers de lectors gràcies al seu humor i la seva manera tan particular d'explicar les petites grans misèries de la vida. Aquest any ha tornat a les llibreries amb crispetes de matinada. La Regina és col·laboradora del balcó Ester Catalunya.
3: El meu germà té 5 anys menys que jo, no? Som de la Cerdanya i teníem una trona...
1: On ens ha regalat reflexions sobre la cultura popular, el record d'infància, les petites obsessions del dia a dia i aquelles històries aparentment insignificants que acaben dient molt de nosaltres. Perquè si alguna cosa té la Regina és la capacitat de trobar literatura en la vida quotidiana. Veurem avui com se li dona explicar una història fora del paper.
0: Regina, molt benvinguda siguis.
4: Moltes gràcies.
0: Contents de tenir-te aquí.
4: Gràcies.
0: Qui és el segon convidat?
1: Convidat d'avui ha fet dels fogons el seu llenguatge. És un dels grans referents de la gastronomia catalana i sap que, igual que passa amb les millors històries, un bon plat també necessita emoció, creativitat i una mica de màgia.
5: Em fico a cuinar i se'm paren els mals. L'any que ve, l'any 96, ja farà 30 anys que em dedico a... O sigui, que sóc cuiner, per dir-ho d'una manera.
1: Clar que sí, parlem d'en Raül Balam. Al capdavant del restaurant Moments, distingit amb dues estrelles Michelin, ha construït una trajectòria pròpia basada en una cuina creativa, sensible i molt vinculada al producte local. Al llarg dels anys també l'hem pogut veure en programes de televisió com Masterchef o A Prop, compartint la seva passió per la cuina amb un estil molt proper. Passió que comparteix amb la seva mare, Carme Ruscalleda. Però avui canviarem els fogons pel nostre joc.
0: Molt benvingut, Raül.
6: Hola, hola.
0: I el tercer convidat.
1: I tancant el trio ens acompanya una periodista molt estimada per aquest programa, d'on és col·laboradora. Una comunicadora inquieta, versàtil i amb una manera molt propera d'explicar les històries. Parlem de la Núria Casas, periodista i comunicadora, professora. Al llarg de la seva trajectòria ha passat per la ràdio, la televisió i els podcasts.
7: Allò és la cultura del tria i remena. Toca, sobretot, xerra, camina, crida i fins i tot obre molta calça per comprovar que la goma no t'aixafarà el cul, val?
1: L'hem vist a Ràdio Marca i Esport 3, però molts també la coneixereu perquè és una de les col·laboradores de l'Aquí Catalunya, on aporta la seva mirada sobre l'actualitat i la cultura amb un estil fresc i molt natural. Avui deixarem de banda les entrevistes i els micròfons, perquè li toca canviar els papers. Serà ella qui haurà de posar-se a prova amb el nostre joc.
0: Núria Casas, benvinguda.
8: Moltes gràcies, Laura.
0: Doncs amb això ja tenim totes les presentacions fetes. Sabem els tres concursants que avui juguen aquest Dues Veritats i una Mentida. Com bé sabeu, cadascun d'ells haurà d'explicar-nos una història, ho hem explicat. La cosa és, per saber quina història hem d'explicar, primer hem de saber si hauran de dir-la de veritat o de mentida. El que hem fet nosaltres és preparar aquests tres paperets que té la Clàudia, que procedeix ara mateix... a entregar-vos, cadascun n'agafa un, us el mireu vosaltres, sí. I començarem a jugar.
6: Començo jo.
0: Agafen un.
8: Quins nervis.
0: Per en Raül.
6: Ai, sí, mira. Ai, ai.
8: Gràcies.
0: Ara mateix han agafat cadascun el seu paperet. Estan llegint a veure què els hi ha tocat defensar. Ho tenim?
8: Sí. Sí.
0: Voleu seguir el mateix ordre amb el que hem començat escoltant les presentacions?
3: Però una cosa, només hi ha dos veritats i una mentida?
0: Sí. Sí.
3: Perquè per descarte...
0: Bueno, tu has d'explicar una història.
3: Vale,
0: a partir d'aquí... Regina, per parlar, comença.
3: No, vale. Aviam, que em concentro. Fa uns anys me'n vaig anar a Estats Units a fer d'au pair, que de fet inspira la meva primera novel·la, Les calces al sol. I és una anècdota que no vaig incloure a la novel·la. I jo em vaig quedar... Jo vaig viatjar a Nova York, val? des d'Atlanta a Nova York. Aleshores, quan havia de tornar cap a Atlanta, em vaig quedar aïllada a Washington. I allà, o sigui, va haver unes tempestes, tinc, bueno, 30 milions d'anècdotes allà, i allà em vaig quedar estancada. No, la primera nit la vaig passar a l'aeroport, i allà amb una manta feia... Estàvem a menys 15 als aeroports aquells. Bueno, perquè era ple estiu, eh? Però vull dir que els aires acondicionats ja sabeu com van. Vaig aconseguir una manta tèrmica d'aquestes, estava allà, vaig passar la primera nit. Aleshores, ja quan vaig tornar a fer la cua per la segona nit, em van dir que... Bueno, que jo pensava que ja me'n tornava a Atlanta. I em van dir, no, encara la tormenta segueix, no sé què. Fins demà passat no pots viatjar. Val? I dic, bueno, doncs me'n vaig a fer turisme per Washington, no? De fet, ara estic aquí veient el Bassas i estava allà de corresponsal. I aleshores, bueno, me'n vaig anar per Washington. No hi havia estat, crec, en aquell moment. I a Washington hi ha molt... Els museus són gratuïts. Uh-huh. I és passar un gran dia. O sigui, vaig anar... Bueno, no me'n recordo exactament quins museus vaig anar, fins que de cop vaig entrar al Museu de l'Holocaust. I quan estava allà, era ja com al final del dia, i m'encanta aquesta música. I llavors estava allà, i me'n recordo que et donen un passaport allà, i has d'anar com... És una mica... Té una part creepy, no? Però has d'anar... Et van segellant els llocs on tu vas visitant del museu. I recordo que estava a l'última... A l'última planta, és un edifici com bastant estret, però crec que hi ha com 6 plantes, i estava dalt de tot, i em va venir un guia.
2: Vale.
3: I em diu, ets catalana. Ah. I jo, ok, com, vull dir, perfecte, no?, que se'm vegi tan clar.
2: I am a Catalan.
3: Sí, I am a Catalan. I sí, llavors em va dir, escolta, si vols, es deia Joan... Em diu, si vols, quan acabis... Bueno, ara estem a punt de tancar, de fet, te n'has d'anar. Et faig l'últim segell. Era català, evidentment. I em va dir, si vols, espera'm a baix i et porto a fer una ruta per Washington. I jo, d'acord, no tenia cap més pla, era com... I havia de dormir un altre cop a l'aeroport. Spoiler, no vaig acabar dormint a l'aeroport.
4: Ai!
1: Es veia venir.
3: I res, llavors el vaig esperar a baix... Me'n recordo sota d'un desmai espectacular allà amb el... com es diu, l'avinguda aquella de... Bueno, de que acaba amb la Casa Blanca al final. I res, va baixar i vam anar a donar un vol i vam anar me'n recordo que vam anar a un restaurant que estava al mig de... Com, que era una plataforma de fusta que estava al mig del riu. Uh-huh. I res, llavors vam estar allà i me'n vaig anar a dormir a casa seva.
2: Vaja.
3: I ja està.
2: I només vas dormir.
3: Ho puc allargar.
2: Vale, no, bé.
8: Però només vas dormir.
3: No entraré. No entraré en detalls.
2: Això ja són coses personals. Però com vas saber que eres catalana? Bueno, ens explicaràs.
3: No ho sé, bueno, no ho sé.
2: No portava res, cap tret distintiu, eh?
3: No.
4: La barretina.
2: L'accent. La senyera, no? La
3: senyera. La senyera. La senyera. A cada segell em feia un pantomàquet.
4: Una resta d'alls.
3: Anava ballant sardanes, sí. No ho sé.
2: La història de la Regina és que va lligar al Museu de l'Holocaust amb un jove català que es deia Joan. Tu quants anys tenies?
3: 24.
2: I ell? No ho sabem.
3: Por ahí, sí.
2: Doncs vas lligar allà...
3: Sí, vas lligar al lloc més...
2: I va dir, mira, que no puc dormir, que no vull dormir a l'aeroport, dormiré a casa seva.
4: Ell català, també.
3: Ell català, Joan.
4: O sigui, tenim un imant.
2: Déu-n'hi-do.
4: Sí, tenim un imant que ens deu.
3: És que una mica es veu, no?
8: Sí, el típic comentari que potser fas en veu alta teu i ell va captar l'idioma.
4: Un, oh, clar, mira les coses, les que van al museu de l'Holocaust.
8: Ostres, que fonava molt bé.
4: Quan costa això?
8: Sí.
4: Quan val? Clar, se'ns nota d'anar a lluny.
3: Sí. I és gratis, això. Tots els museus són gratis.
4: L'únic visitant del museu que va dintre catalana.
2: Meravellós. De moment deixem aquí la història de la Regina. De seguida després obrirem un moment de deliberació. Podrem fer preguntes per intentar enxampar més històries o potser detalls inconexos en aquesta història que ha explicat la Regina. Seguim amb la Núria Casas, va.
8: Val, jo us vull fer una pregunta. Com que jo tinc dues històries molt fortes per explicar-vos, vull que escolliu. A veure, una que també va passar als Estats Units o una altra que és en tercera persona i, per tant, no sóc la protagonista, però ho he viscut.
3: Voto 1.
8: La 1. Als Estats Units. Sí? L'altra era molt, molt bèstia.
2: Home, no, doncs...
4: Home, no,
8: no, no, ja està, ja està.
4: Però, esclar, però volem que t'hagi passat a tu, no, clar, no és que clar. Estava passant allà. No,
8: val,
4: volem...
8: val, val. No, ho dic perquè que no quedi com la secció molt nenes pijes que se'n van a voltar sí. pel món.
2: Jo estava
8: que...
2: treballant, eh?
4: Sí. Jo també, la meva història també vaig a voltar.
8: Sí o no?
4: Però me'n vaig a Sevilla.
8: Ah, d'acord. Doncs no, jo també me'n vaig als Estats Units. I aleshores, en aquest moment, jo tindria uns 25 anys... I amb dues amigues decidim llogar un cotxe i fer la Costa Oest, i fer allò, la típica rutilla que doncs, vas parant Santa Mònica, no? Fas allò, tota la part també de San Diego, Santa Bàrbara... I, clar, és veritat que en aquella època jo, com a mínim, no recordo, ara farà potser més de 10 anys, hi hagués GPS en els cotxes. I anàvem amb el típic cotxe així de, saps, yanqui total, automàtic. Llavors jo aquí flipava, perquè sempre anava amb el meu Volkswagen Polo petitet manual aquí. I aleshores és veritat que tinc una certa tendència a perdre'm i a desubicar-me. O sigui, jo quan quedo amb les amigues i a la meva època universitària havia de quedar sempre a plaça Francesc Macià perquè era diagonal tot recte, venint de Badalona i no em perdia.
2: Anna, va dir que t'està quedant pijo, eh, Francesc Macià.
8: Sí, sí, m'està quedant, però no és la meva realitat. Aleshores, res, amb aquestes dues amigues, és veritat que elles no els agradava molt conduir i jo, entre cometes, liderava la conducció. I al final també, doncs, una acaba cansada, perquè, clar, fotre tota la Costa Oest i cascar-te la tossoleta amb el cotxe, encara que sigui automàtic, acaba cansant. Aleshores, res, anem per la típica carretera pràcticament desèrtica, línia recta, sense parar, i jo estava ja una mica cansadeta i li vaig dir a la meva amiga, que es diu Laura, és que estic cansada, l'altra estava al darrere dormint i tal, dic, mira, sembla que aquí hi ha una bandera americana, que és veritat que hi ha banderes per tot arreu.
4: Sí, però... només aquí.
8: Clar,
4: només aquí.
8: Correcte.
2: A
8: saps?
2: Sevilla sí que seria notícia.
8: És plaça color madrilenya, però traslladada al MUT USA. Aleshores, vaig veure en la muntanya un turonet una superbandera americana. O sigui, molt gran, molt
4: la
8: gran.
4: La Colón dels Estats Units.
8: I semblava que era com, entra aquí, que aquí tindràs refugi climàtic, saps? Llavors vaig dir, va, entro. Però, hosti, quan vaig entrar i em vaig desviar cap al caminet aquest, direcció on la bandera em marcava, hi ha un turonet amb alguna cosa, vaig trobar-me una tanca, la típica tanca dels pàrquings, saps? Que has de pagar i t'obren. Però en aquest moment, en comptes de que trobar-me la tancada, me la vaig trobar oberta. Val, llavors vaig dir, que bonic,
2: benvinguda.
8: No, tot això, però és com molt, però és molt surrealista,
2: welcome.
8: Perquè és veritat que jo quan vaig per les autopistes d'aquí, a veure, no sé, veig una àrea de servei, doncs surto, no?, pel carril de la dreta, em desvio i més o menys m'ho indiquen, però tot això és molt random, o sigui, una muntanya amb una bandereta allà clavada enorme, de cop et desvies, et trobes una tanca, era, o sigui, la situació com a mínim per mi em semblava estranya i jo aquí no m'ho he trobat mai.
2: Et va rebre algú amb un caputxí blanc i una túnica blanca?
8: Doncs crec que va ser pitjor, Regina.
2: Sí o no?
8: Va ser pitjor. Perquè quan vaig arribar, de cop, vaig viure per mi la situació que ara, desgraciadament, deuen viure molts llatinoamericans als Estats Units. Un IFE avançat 10 anys abans. Dos homes armats, vestits de camuflatge, amb dues pistoles que no eren pistoles, per mi eren quasi Kalashnikov, val? Em van dir, para immediatament. Para immediatament. I jo, a més, el meu anglès és de príncipe gitano, o sigui, in the ghetto total, saps? Excuse me, I am a good person.
2: I am from Badalona.
8: Sí. I aleshores, res, la meva amiga va dir, para immediatament, no et moguis i tot.
2: La
8: I
2: que dormia, la que dormia es va despertar.
8: No, la del darrere... No,
2: perdona.
8: La del darrere no vull ser falsa. Com que tampoc és íntima meva ara en l'actualitat, és que no recordo ni què estava fotent.
2: Uf.
8: O sigui, l'he esborrat del meu record. Vull dir, ara podria dir, no, i es va despertar i va fer... Oh, my God! No en tinc ni idea què va fotre l'Anna. Des d'aquí escalf, si m'està escoltant. I aleshores, el primer que vaig fer va ser mans aixecades, fora del volant, em van obrir la porta, ens van fer sortir, val? I aleshores ens van dir que si estàvem bé del cap o què ens passava, que ens havien fotut en una àrea privada que era una reserva militar. americana.
3: Oh, home, Núria.
8: I que, a més, que per algú hi havia una tanca.
3: Jo, oberta.
8: Clar, clar. Però jo li vaig dir, bueno, doncs tan intel·ligents que sou, i per què me la trobo oberta, que sembla que et digui benvingut a Netherland, m'entens?
3: Clar.
8: I aleshores, res, em van aturar, em van tenir amb aquella mena de Kalashnikov retinguda, a mi i a les meves dues amigues, uns 5 minuts, i després ens van passar a una petita caserna on ens van fer una sèrie de preguntes i tot. I al final la història acaba senzillament que, òbviament, em van multar, és a dir, igual que et multen per excés de velocitat, doncs en aquest cas per anar a un lloc on no tocava. I aquella multa, és veritat que al cap d'un parell de mesos així la vaig rebre a casa dels meus pares, encara me'n recordo, i és una multa que havia de pagar, i aleshores eren uns 150 dòlars o així. Però estava tan indignada que vaig dir, no la penso pagar.
3: Ai,
8: perquè no trobo normal que no em senyalessin bé les coses i que m'amenacessin amb un Kalashnikov allà durant 5 minuts, que sincerament no sé si vosaltres us han amenaçat mai amb una arma d'aquest calibre, però realment és que de debò que la por al cos 10 anys després en mi encara no se m'han...
3: Et van apuntar?
8: Clar que em van apuntar. Clar, és que em van apuntar.
3: Tia, que valenta que ets de no pagar.
8: Val. Doncs mira, et dic una cosa, i més ara com estan les coses, i això sí que no faig broma. Jo no tornaré mai més als Estats Units. Primer,
3: perquè, no
8: perquè aquesta multa és acumulativa.
3: Oh.
8: Jo si torno ara, dec deure $1 milió.
3: Què dius?
8: No, ara ho exagero, però segur que dec molts més calés. I a part, saps què és passar el control fronterer i que em tinguin registrada per una simple multa que no he pagat, yeah, tal com estan ara les coses als Estats Units? Doncs em sap molt de greu. Tampoc penso que em perdo res, perquè aquest país ara mateix em fa pena,
3: bueno,
8: i llàstima.
3: Sí.
8: Però és veritat que després d'aquesta experiència, que la recordo com una anècdota, jo dubto que mai més torni a trepitjar sol americà.
3: Déu-n'hi-do, eh? És injust, que hi ha coses molt guais allà. Eh?
8: Sí, és injust.
4: Ja,
8: sí, però també m'ho he buscat
3: per
8: jo,
3: aquests quatre aleros,
8: no?
3: Clar.
8: Per no,
3: man, ja,
8: la rabieta del moment. Però és veritat que, bé, com funciona tot, no? La vulnerabilitat de trobar-te allà, que no ets ningú, perquè de cop a dos paios armats se'ls gira l'olla i et tenen, al final, un quart d'hora amb l'ai al cor.
3: I la multa va ser per totes?
8: No, clar, per la conductora.
3: Vale. Després, quedem-nos aquí, són detalls que anem incorporant, després anirem aprofundint més en aquestes històries. Mm. Raül Balam,
4: clar,
3: el teu torn.
4: Ara, escoltant els Estats Units, m'han vingut moltes històries a mi d'Estats Units. Jo podria també explicar moltes, sí, anècdotes d'Estats Units. O sigui, us deixo escollir, també.
3: Ah?
4: Estats Units o Sevilla?
8: Sevilla, que és la primera.
6: Sevilla, no? Que és la primera que t'ha vingut.
4: Molt bé. Doncs ens remuntarem, perquè jo soc una persona molt gran, ens remuntarem a l'any 92. L'any 92, a Expo de Sevilla, els meus pares hi cuinaven una setmana al pavelló de Catalunya. El pavelló de Catalunya, doncs, el Sant Pau es va traslladar cap allà. I el primer, o sigui, la que hi va anar primera va ser la meva mare, i en Raül Balam, amb 15 anys, la va acompanyar. I vam dormir, després ens donaven una casa a dos germanes, un xalet amb tot l'equip del Sant Pau, però dormíem a Calle Santana, que està davant de l'Expo, o sigui, pel centre de Sevilla. I us explicaré una mica, doncs, aquells dos dies de la primera vegada que jo viatjava amb la meva senyora mare. L'espoiler és que la meva mare abans duia tacons. Anava amb tacons, la meva mare.
3: Per cuinar, també.
4: Anava amb tacons. Quan s'arreglava i tot, anava amb tacons. I ara diu que amb l'excusa dels galindons no porta tacons. Però això és mentira, perquè va ser culpa meva, perquè una mica més i la mato.
3: Ai.
4: Clar, nosaltres vam anar en aquell apartament, que era un apartament com un pis turístic. Jo mai havia estat en un pis turístic, però és que d'aquella manera vam arribar, vam veure un apartament molt maco, això que la meva mare ja deixa ja totes les coses. Una petita anècdota és que estàvem dormint la siesta perquè feia un calor horrorós, i de cop i volta s'obre la porta i entra una família, i es veu que la meva mare va sortir amb calces i suspens en allà, i va entrar aquella família, entre la mare primer, i quan va veure la meva mare amb calces i suspens, li fa no, home, tu fuera! I llavors la meva mare va dir, què fan aquí? Diu, no, és que nosaltres tenim aquesta habitació d'aquí. O sigui, que nosaltres ens vam apoderar de tot, o sigui, tot això és nostre. I no.
3: Perdona, era Carme Ruscalla de calces, suspens i talons?
4: No, en aquell moment, vale. En aquell moment no, perquè estava amb el seu fill.
8: No ho titulo,
4: No, perquè en aquell moment estava aquell fill. I vam decidir aquella nit anar doncs, a l'Expo, doncs, a veure l'Expo i estar tot això. La meva mare es va ficar molt mona, es va ficar una faldilleta per sobre el genoll, una jaqueteta molt mona i uns taconets. Vam entrar, o sigui, com que la meva mare era treballadora de l'Expo, no podia entrar per una porta normal i tenia que entrar per una altra porta, que estava a la part del darrere. O sigui, teníem que agafar com un taxi, ens portaven al darrere, jo entrava per la porta de visitant i la meva mare per la porta de treballador. Fem aquell moment Expo, sortim d'allà, per la mateixa porta on vam entrar, hi havia una cua de taxis de potser 3 hores.
3: Ostres.
4: I la meva mare va dir, doncs tornem a entrar. Però, és clar, per entrar la meva mare, jo per una porta, la meva mare tenia que anar a no sé quants metres, però potser mig quilòmetre, per l'altra porta. És clar, aquella senyora amb tacons, doncs ja li devien molestar. I en Raül, que té com idees de bomber, va dir... Anem a peu. Tornem a peu. A més de fer aquesta volta, que és la mateixa distància que estem de l'apartament, doncs tornem a peu. I la senyora Ruscallada va decidir fer cas al seu fill.
3: Vale.
4: De cop i volta, en aquell moment, vam fer clar, com un grup, no sabem com, però va haver un que seguia, o sigui, un Moisès, que era jo en aquell moment, jo Moisès, que portava el poble jueu, el portava a la Terra Promesa, i d'aquell moment, doncs, uns van sentir, anem a peu, aquella gent ens va començar a seguir. I vam començar a caminar per un lloc doncs, on hi havia, doncs, no sé si us recordeu, doncs era l'Expo, vam fer en els terrenys on era la Cartuja de Sevilla, on es feia... Però, esclar, davant d'allà no hi havia res. O sigui, la Sevilla al darrere, vam començar a seguir per caminets de sorra i tot, que ens va arribar el moment que ens vam trobar... Us en recordeu un pont que era fet d'aquest arquitecte horrorós sevillano, que era un pal amb molts de fils,
3: sí,
4: que li deien el pol de la Carmen Sevilla? Allò era una autopista.
3: Vale.
4: És una autopista, una autovia. I en aquell moment vam trobar reixes, i no podíem passar. I, clar... el camí era tornar enrere. Però Moisès va dir que no. I va decidir obrir les reixes. Com
3: no
4: obrir el mar.
3: Creure.
4: I vaig, dic, això es pot baixar. Això es pot baixar. Però la gent em anava seguint.
8: Carregant-se d'arquitectura, sí.
4: Bueno, havia com una reixa que allà hi havia passat gent. Això és com, la barrera pujada.
8: Sí, sí.
4: Clar, dic, doncs allò... Jo la vaig
8: que
4: baixar.
8: Que ho indiquis millor.
4: Bueno, clar, la Carme Ruscallada... Mitges i talons, clar.
3: Quanta estona portaves, més o menys, ara?
4: De caminant?
3: Sí.
4: Però molt poc. Ah. La distància era molt curta.
3: Val.
4: Era un camí i ens vam topar amb allò.
8: Era per fer via,
4: vam baixar,
8: no?
4: Sí,
3: clar,
4: per
3: clar, vas dir,
4: vam baixar,
3: agilitzem-ho, clar.
4: Vam baixar i ens vam colar en aquella autovia. Clar, autovia, cotxes que pugen, cotxes que basen.
3: AP7.
4: I la vam passar, o sigui, la vam atrevessar. Ens vam esperar al voral, però la gent anava seguint. I vam passar l'altre voral. La meva mare anava dient, mai més et faig cas, mai més et faig cas. Vam passar el pont. Hi ha una anècdota més, quan vam anar allà, perquè quan vam anar vam arribar doncs, a la part de Sevilla, al riu, al Guadalquivir, doncs vam arribar en aquesta part d'aquí. Això no en veu ningú ara, tota la gent, doncs a la part de baix, a l'esquerra. Si tens Sevilla al davant i el Guadalquivir, a la part de l'esquerra, allà vam desembocar, que és on hi havia aquell pont. I en allà, doncs vam veure, la meva mare ja respirava i tot, amb unes calors horroroses, i la meva mare va veure un local que uns amics seus, gais, jo en aquell moment encara no havia sortit de l'armari, va dir a la meva mare, m'han dit que aquest local està molt bé, la meva mare, que no ens el podem perdre, que hi ha moltes imatges i molts gats, que seia el pequeño costalero. Vale. I van picar la porta, i no ens van obrir mai. Clar, ens van obrir perquè, clar, era un lloc gay d'homosexuals que hi havien passat moltes coses allà dintre i van veure una senyora amb les mitges trencades, amb tacons, amb un nen petit. Era el moment que va explotar tot el cas Arnie. Només faltava que aquesta senyora ens va vendre el seu fill o alguna cosa així. I no ens van obrir. Al final vam quedar a la vora del Guadalquivir doncs, prenent-nos alguna
3: cosa. Déu-n'hi-do.
4: I
3: 500
4: moment...
3: persones darrere.
4: Bueno, no, aquelles persones,
3: ja llavors,
4: un cop ho vam passar, És que jo no les vaig veure. Algunes, 500 no, però algunes jo crec que no van passar al pont i van tornar a fer aquella cua a la Expo.
2: Van dir que estem fent seguint aquest nen que ens està portant aquí a ser atropellats.
4: Perquè jo estava molt decidit.
2: No, clar, clar.
4: Jo obro camí.
2: Molt bé.
4: Després ja el trobarem, i aquesta és la nostra anècdota.
2: Meravellós.
4: A Sevilla.
1: Ostres,
2: déu-n'hi-do, totes tres, vull dir, totes són versemblants. I totes tenen el seu punt que dius... Ens ho podríem creure. I ara aquí ve la part difícil,
1: val,
2: que és la part de, a partir de tot el que tenim, quines preguntes us han quedat, perquè imagino que cadascun de vosaltres fermament creu que la seva història és real, que la seva història ha passat, que per tant no ha mentit. Es tracta de descobrir qui de tots aquests, quines històries de totes aquestes que hem sentit, presenten potser més incoherències o podem trobar alguna cosa que no ens acabi de caçar, sigui amb el personatge, sigui amb la mateixa història. No sé si teniu preguntes per fer-vos. Jo en tinc, per exemple, una per la Regina.
1: Aviam.
2: A tu, a casa teva, mai t'havien dit que no pots anar, no et pots fiar de desconeguts i anar a cotxes de desconeguts o a cases de desconeguts?
3: Ja ho sé. Bueno, i no ho havia fet mai, la veritat, però és que estava amb una... O sigui, ja, quan viatges i quan vius fora, aquesta tangibilitat de la distància... A més, això era 2007-2008, vull dir que no tenia, no hi existien els... Sí que existien, però no n'havia vist cap, saps? Llavors estàs allà amb una mena d'aquest esperit de... A part, quan et bueno, que sé que fos català, ara com... Ja ho sé que és com una absurditat, no? Però hi ha com una mena de garantia, entre cometes, no? De connexió, i que també l'instint t'ajuda a interpretar si el Joan era fail o no era fail. I no va ser fail, i va ser molt romàntic.
2: Més preguntes que us vulgueu fer entre vosaltres? Alguna història, alguna detall
8: home,
2: més que us
8: no
2: hagi...
8: Home, per què no ho has afegit al llibre, no? A la teva primera novel·la.
3: No vol dir... O sigui, perquè són tres dies de tantes coses que seria una novel·la sencera. Però, de fet, tinc moltes ganes d'afegir-la a la tercera.
8: Ah, sí?
3: Sí. De fet, vaig escriure un conte sobre això que es deia Aeroporcs.
4: Aeroporcs.
8: Que bo.
3: Sí, vaig pensar, pues mira, a mi que em costen els títols, aquest em va...
8: És molt xulo.
3: Sí, gràcies.
1: Jo tinc una pregunta per la Regina, també. Vau seguir tenint contacte? No vull dir fins ara, però un temps després, vau seguir tenint contacte amb en Joan?
3: Ell em va escriure amb una... Allà al passaport de l'Holocaust, em va escriure el seu contacte. Suposo que si em costa de recordar, serà que no. Sí.
2: Vale. Per la Núria, les amistats aquestes diverses. Jo vull saber què va passar després d'aquell cotxe. O sigui, un cop passa aquest episodi, què és el primer que feu les tres? Perquè, clar, o sigui, dius, no recordo molt bé què feia l'Anna que dormia.
3: Sí. Ahà.
2: Però entenc que després hi va haver un conflicte, perquè alguna cosa els hi has de dir a elles, no? De,
1: no,
2: noies, bueno, no, que m'ajudi, senzilla... o ens partim la multa. Em sobta que no hagués aparegut això.
8: Ja ho sé, perquè sóc molt parres. O sigui, va ser com que va arribar-me a casa meva, a casa dels meus pares, en aquest cas, i al cap d'un temps em feia mandra, va ser com pel meu orgull absurd, i tiro endavant. I no, els hi vaig dir, però no... És que és molt tonta el tema, però us ho dic en sèrio, que va ser real. I després, amb les noies, què vam fer després? Res, vam seguir la ruta, ja està. Crec que vam anar... Llavors ja vam enganxar a una part de la ruta 66 i ens vam aturar a menjar un entrepà per ahir, però no me'n recordo més.
3: I algú passa? O sigui, per exemple, els teus pares o amics d'aquí et van dir, escolta, paga-la.
8: Sí, clar,
3: paga-la.
8: Clar. El meu pare encara
3: picada.
8: A 2026 m'ho diu.
3: Clar.
8: Diu, és que la tonteria que has fet no l'acabem d'entendre. Jo, si anés als Estats Units, el que

0: Perdona?
1: Si l'amiga està escoltant...
2: Està vivint a Dubai. Jo crec que ara ja no... He perdut molt el fil amb ella i és molt bona noia, però la típica amistat que la tens en un període de la teva vida i després no saps per què passa la irrellevància. És que això és la vida.
0: Yeah. Jo de la història d'en Raül sí que és veritat que hi ha una part que és versemblant perquè, clar, eres tu de jove. És a dir, quan ets jove, adolescent, que tens aquestes idees de bomber, pot quadrar, però et volia preguntar, si tornés a passar ara, series capaç de fer el mateix? D'aixecar la reixa i dir, seguiu-me. Seguiu-me.
3: Mira, aquell moment era de nit. Estàvem cansats.
0: Ostres, era de nit.
3: Clar, era de nit. Clar, havíem anat a sopar, devien ser les 12, 12 i mitja. La Expo estava tancant. O sigui...
0: Era això o... Dormir al braç, eh?
3: Jo suposo que ho hagués fet, també, ara. Sí, perquè jo sóc molt cabra, dic, o sigui, no penso. Jo a vegades sóc com un cavall, no?, que em fiquen a les orelleres i tira. Jo només veia aquest camí. Suposo que sí que ho faria ara.
0: Si us sembla bé, obrim ara l'espai ja per anar tancant. Una mica necessitaria que cadascun de vosaltres em fes una petita, amb tot el que hem escoltat, a jutjar pel que heu pogut escoltar i valorar vosaltres amb vosaltres mateixos. Qui creieu que menteix? Qui creieu que menteix i per quins arguments creieu que podria ser mentida la seva història? És difícil, ho sé. Per tant, també es tracta aquí, jo crec, d'aventurar-vos a dir alguna cosa i a partir d'aquí veure també quins arguments neixen per potser canviar d'opinió o no, si teniu molt clar qui pot estar mentint.
3: Ara començo jo.
0: Vinga, sisplau. Vinga.
3: Ara jo. Jo crec que menteix la Regina. Perquè no... De la manera que escriu i tot el que... O sigui, quan tu escrius, entres molt a la història. I aquí he vist que sí, però no, estava, vaig anar... Bueno, i vam acabar a casa seva. On hi havia el suc i on hi havia la història, de veritat, era després,
0: de
3: no?
0: Que haguem acabat
3: aquí... Ha sigut com un coitus interruptus.
1: He de dir que pensava que m'estava allargant massa.
0: Que això també és veritat, que clar, la primera que obre el meló, és veritat que vas, penses, no sé si seré molt llarga o no.
1: Perquè tinc molts altres detalls, eh?
3: Que nosaltres volíem els altres
1: clar,
3: detalls.
1: M'he quedat en el hype.
0: Bueno, defensa't, què diries? Quins afegiries ara de detalls per fer verídica la teva història?
1: Puc explicar que em vaig deixar el passaport a casa seva. Clar, jo què sé, però és que t'ho dic, pensava, dic, ja m'estic allargant.
3: El teu?
1: O el de l'Holocaust. T'imagines que vaig a Washington i dic, té mi passaport, Holocaust, tal. No, em vaig deixar el meu, és que jo sóc, però, super mega despistada. I això sempre ho abraço i em porta, el caos em porta aventures i al final, doncs mira, ho he transformat en literatura. Però sí, va ser molt bon tio. He de dir que no feia pinta de català, perquè era com... És que era com... Era molt ros, era com callar... Tenia com sentit en aquell... Sentit estètic en aquell
3: lloc,
1: museu.
3: No?
1: I jo vaig... Quan em va dir que era català vaig flipar. I sí, quan vaig anar a casa seva... Mira, no ens vam liar, vale? Diré això.
0: Com?
1: No ens vam liar. No ens vam liar.
0: Oh!
1: I... Indignació. Oh, no.
0: Però
1: no, perquè jo no ho he fet mai, això. No ho he fet mai. No, una nit. No ho he fet mai.
3: No?
1: No.
0: Bueno, mira, escolta.
2: Raül, jo no estem en aquest aquí.
3: No, jo es aprofita, jo dic, baixa la barrera i tira cap endavant.
1: Però sí que em vaig deixar el passat... Clar, tot, o sigui, des de fora semblava tot... No, pues que sí, però no. Llavors me'l vaig deixar i vaig tornar a l'aeroport, que jo sabia que havia d'anar l'endemà, però vaig tornar-hi amb esperança de que aquella ni pogués volar. Allà em vaig adonar que no tenia el passaport i vaig tornar al museu perquè... No sé si tenia el seu telèfon o no ho sé. Però vaig tornar al museu i allà el tenia.
0: Molt bé. Núria, va.
2: Jo també crec que és la Regina.
0: Vaja, Regina.
2: Perquè... Sí, per mi hi ha una incongruència girant, entre com ho ha explicat avui i com escriu. Molt com... frase idea, no sé, però falta un punt de connexió, falta un punt de frase subordinada. I després també, jo és que he estat a Washington, vaig entrar al Museu de la NASA i vaig pagar. Aleshores, això de que tots els museus són gratuïts,
3: no
2: com a mínim...
3: Que, no vas dir que era català.
2: O jo tenia la cara d'estafa'm.
3: És que... Potser no vas començar a pagar la multa.
2: Ah, i no ho sé.
1: I no ho saps. Sí que ho sóc, jo crec que encara. Bueno, és que tots ho són, jo sempre que hi he anat.
2: Doncs mira,
3: fes. Potser el primer diumenge de cada mes, clar, aquestes coses, no?
1: No, jo juraria que encara ara.
0: Ella ha entrat sempre, en plan, no passa res, ja he pagat, i mai ningú l'ha demanat.
3: La Regina sí que deu molts calés a l'estat americà. Clar, no ha pagat cap museu.
1: Que són gratis, allà m'han fotut.

0: Una multa, bueno, diverses.
1: És sí, que és sí. L'única gràcia de Washington, els museus que hi ha.
0: No, perquè... que vas dir les multes que et claven.
1: No, exacte. Perquè com a ciutat no, ja no té gaire cosa, i a part per mi em va semblar una mica perillosa. Mm. Alguna paradeta de metro, Washington i les rodalies, compte, eh? Compte.
0: Clar, jo com que anava amb el Joan, doncs...
1: Clar, és que el Joan et va salvar.
0: Va, Regina, el teu veredicte, què creus que menteix? Perquè entenc que tu no.
2: Jo crec que la Núria... Perquè em sembla com una mica cliché. O sigui, és com un cliché que funciona, que el puc entendre, però vull dir que és fàcil d'estructurar-lo bé i de defensar-lo bé. I que a part, que és com l'espectacularitat de la cosa,
1: yeah,
2: fa que de cop connectis molt i entris, i llavors et creguis qualsevol cosa. Alguna cosa. I el tema de la multa és com un detall, una cirereta del pastís, que també fa que s'allarguin el temps i que el teixit de la congruència doncs funcioni millor.
3: Perquè una persona que li passa una cosa aquesta es paga.
2: Clar.
3: Per por.
1: Ja, ja, però jo us dic jo que jo sóc molt friqui, és que no em coneixeu.
2: Sí. És que ets una rebel.
1: Que va.
2: A més, jo que sé, a algun altre país, però als Estats Units, dius que en algun ja moment sé, ja, de la vida hi hauràs d'anar. Ojalà sigui mentida, tant de bo.
0: Dit això, algú canvia de... O sigui, ara mateix, tal com estan les votacions, seria la Regina, té dos vots que li estan acusant de mentidera. No sé si algú vol canviar, recapacitar, reconsiderar. En cas que no, ens quedem així.
3: Ens quedem així.
0: Per tant, jo crec que també votaria que ets tu la mentidera.
1: Joder, sí,
0: jo crec que també votaria que ets tu la mentidera. Però bueno, escolta, ara és el moment de revelar les vostres històries. Era veritat o era mentida?
1: Era mentida. Regina.
2: Ho passo fatal!
3: No,
2: però
3: bueno,
2: m'alegro...
1: No, és que costa molt el paper de mentides.
2: Home,
1: jo crec que el més fàcil era el nostre.
2: Clar, més jo com a...
1: Quan he vist mentida... El paper més difícil.
3: Jo hagués dit molt bé la mentida. Jo sóc
1: sí?
3: un gran mentida.
1: Ah, sí? Ja. Jo no, jo
3: sí,
1: no en sé.
3: Sí, la meva història era més...
2: He de dir que per blindar-me una mica he hagut de dir veritat.
1: Clar, és
2: clar. O sigui, jo vaig conèixer aquest tio...
3: És que les grans mentides són aquestes. Ha de ser tot una...
2: Clar, però volia ser com molt pura i tampoc fer trampa. Però clar, no era... Jo vaig fer-ho de l'Holocaust, vaig estar a Washington, vaig estar-me dos nits, he escrit un d'això que es diu Aeroports, però no, era, es deia John, no me'n vaig anar a casa seva, no em va dir, ets catalana. Em va dir, what the fuck, we're closing, get out. No, però sí que em va dir, espera'm a baix, i em va portar a sopar, però allà es va acabar, i me'n vaig anar a l'aeroport a dormir.
0: La conclusió crec que és aquesta. Totes les mentides tenen part de veritat. O si
3: home,
0: més no, sí, en aquest joc és el que acaba funcionant.
1: A part, Regina, no sé si et passa a mi, no per escriure, però per la feina, per exemple, de periodista, és que si no partim d'una veritat una mica solvent, no sabem mentir.
2: Totalment, jo soc molt...
1: Hi ha gent que en sap, jo no sé, jo necessito inspirar-me amb l'actualitat, amb el que he vist. Si no, no sé parlar.
2: Sí, és que a més... em fa contenta que ho hàgiu vist tan clar. Perquè, no? Jo sempre... I a més, quan escric, dic que jo només puc escriure des de la veritat.
1: És que és autèntic.
2: Pot ser una emoció que després es transformi, eh?
1: Sí.
2: Però que l'origen sigui real. Si no, no em surt.
0: Que bonic, tu.
2: A les proves me remito.
0: Que bonic, tu. Escolta, doncs, Regina Rodríguez Sirvent, Núria Casas, Raül Balam, gràcies per venir a jugar amb nosaltres al Dues Veritats i una Mentida. Que vagi molt bé.
3: Igualment.
1: Gràcies.
2: Adéu.
1: Gràcies.

0: Queden 10 minutets per arribar a les 10 del matí. Puc saludar la Júlia Bacardí. Hola, Júlia, com estàs?
1: Bé, molt cansadeta avui, però...
0: Cansada.
1: Tot ho farem, tot és possible.
0: Última secció avui.
1: Última
0: amb tu,
1: secció.
0: Últim imperdible de la temporada d'estiu de l'Aquí Catalunya. Què ens portes? Què has triat per acabar, per tancar?
1: Jo tinc el privilegi d'estar a l'Empordà aquests dies, una miqueta, entre Barcelona i l'Empordà, i hi ha una figura important en aquest país, un escriptor molt important, que és Josep Pla, de Llofriu. I he tornat a Pla, jo he llegit l'obra extensíssima de Pla, però en aquest cas hi he tornat a través d'un dietari.
0: Mira.
1: Un dietari de l'Enric Vila, que es diu El nostre heroi Josep Pla. És un llibre que surt el 2009, al principi, però ara el reeditaran, igual que reeditarà molts altres llibres. I té gràcia perquè és un gènere híbrid. És a dir, està mig camí de parlar de si mateix, Vila, i de... Josep Pla, és a dir, anar donant voltes i voltes a aquesta figura que comença a escriure a principis dels anys 20-30, que passa la guerra i, bé, es diuen moltes coses de Pla.
0: És veritat, això és veritat. Bé, és que se n'ha dit molt de Pla, perquè és que Pla ha fet moltes coses, també és veritat. Vull dir, ha escrit, i no només, tot el que és la seva història, no?, i el fins on va anar, i com també s'ha implicat políticament en diferents aspectes.
1: Clar, és a dir, hi ha moltes cares de Josep Pla, fins i tot si no l'has llegit a ell o si no heu llegit El nostre heroi Josep Pla del Vila, però hi ha aquesta figura de el Pla borratxo, el Pla com a trencacors, perquè em va trencar uns quants, fins i tot algun d'home.
0: Ah, mira.
1: Sí, no perquè ell tingués relacions amb homes, sinó perquè, no? El Pla que fingia en una entrevista que les dones no havien estat gaire importants a la seva vida, que no havia... Molt poques coses, sabem que no era ben bé així. També hi ha la visió del Pla que porta boina, que es fa al pagès, no?, perquè ell era de l'Empordà interior, que és on va passar molt de temps escrivint. I després també hi ha, evidentment... Bueno, clar, va estar fent de periodista en una època molt important del segle XX. Hi havia la teoria que fins i tot podia haver entrevistat a Hitler. I sí que ideològicament és una figura complicada, no?, perquè s'ha arribat a dir moltes coses i molt contradictòries de Pla. És a dir, s'ha arribat a dir fins i tot que havia estat col·laboracionista. I l'Enric Vila, justament, tot el que fa en el seu llibre és anar contra aquesta idea, desmentir aquesta idea de Pla. I en el dietari ell va parlant de com ha anat canviant la seva opinió sobre... sobre Josep Pla com a franquista, Josep Pla com a no nacionalista, o bé el Pla que té com a objectiu últim de la seva vida i carrera donar una continuïtat literària a Catalunya després de la guerra. És a dir, és algú que comença escrivint en català, que després d'anar pel món torna, evidentment ha de passar a escriure en castellà, però que tot i així té com, no?, la prioritat de la seva vida no deixa de ser Catalunya.
0: Sí.
1: I és contradictori, perquè hi ha molta altra gent que ha escrit sobre ell i que té altres idees sobre ell, no? I, de fet, en el dietari del Vila apareixen algunes d'aquestes persones.
0: I una cosa curiosa és Arcadi Espadas, que va escriure sobre Pla.
1: Clar, és que el que fa gràcia és que Arcadi Espada i Enric Vila estan com a l'oposat en l'espectre ideològic, no? O sigui, Espada ve a dir que Catalunya no és una nació, el qual és una miqueta estrany, perquè després, bueno, es fiquen pels nacionalistes i és curiós, no?, ser nacionalista d'una cosa que no existeix, però clar, per Enric Vila, en canvi, Pla i Catalunya i la història són tot el mateix. O sigui, per Pla és... Ai, per Vila és inseparable una cosa de l'altra, no? Però, de fet, tampoc he vingut exactament a parlar-vos de Pla, perquè millor que el llegiu. Jo sóc sempre partidària que els autors s'han de llegir.
0: Exacte. I, per conèixer-los.
1: Sí, sí, sí que hi ha biografies molt grans de Josep Pla. En va sortir una del Xavier Pla, no són parents, sembla una broma, però... Sí, vull dir que, si voleu biografies, en teniu de moltes, i sempre el millor és començar, evidentment, doncs pels llibres. De fet, és millor que comenceu pel dietari d'Enric, que ha escrit l'Enric Vila, que va publicar el 2009, sense pensar en ell. És a dir, sense projectar, no? Perquè sempre projectem coses en els...
0: No estigueu influenciats. Vosaltres llegiu i ja anireu descobrint la figura.
1: Sí, és que, a més, per mi el nostre heroi Josep Pla no té tant un valor com una biografia de Pla, perquè no pretén ser-ho, no? Però va molt més enllà i és com una mirada, una teoria sobre Pla, per extensió sobre Catalunya, sobre l'escriptura, sobre la tasca de l'escriptor. I bé, clar, quan el Vila va treure aquest dietari, el van despatxar una mica ràpid dient això és un pamflet nacionalista.
0: Ah, sí?
1: Sí. I és injust, crec que és molt injust que tingui aquest... no? O sigui, que es limitessin a dir que era un pamflet nacionalista per la visió que dona de Pla. Perquè crec que entre moltes coses t'ensenya a escriure.
0: Ah, sí? O sigui, el nostre heroi Josep Pla ens ensenyarà una mica a escriure, si volem dedicar-nos també a aquest art.
1: Sí.
0: Però és que ell tenia un estil molt, molt propi i únic, eh?
1: Clar, Clar, clar, però llavors el Vila entre agafa una miqueta el que diu Pla i s'ho passa per... I també ho elabora ell mateix i acaba fent tota una teoria de l'escriptura. Diu que el periodisme i que escriure no és sexy, sinó que és una lluita, sempre en tensió amb un mateix, amb el món. Això, evidentment, també el món inclou la política, no?
0: Carai,
1: però sí, perquè la política és la gestió del poder i el poder sempre hi és. I, clar, Pla escrivia amb el neguit de la censura. És a dir, ell comença... escrivint amb molta llibertat, és un periodista d'èxit als anys 20-30, però després, quan ja està aquí escrivint i ja hi ha Franco, doncs sempre
0: la
1: censura
0: és... No és... Clar, clar, vull dir, exacte,
1: sempre
0: és
1: a veure si això m'ho trauran o no, a veure si aquesta els hi agrada i m'ho passen.
0: Que això condiciona
1: també...
0: totalment el marc mental, clar, a l'hora de crear i a l'hora d'escriure.
1: Sí, i és interessant perquè també he estat escrivint articles jo aquests dies, no? Estem pluriempleades a l'estiu. Clar, i una de les coses que surten al dietari és que d'alguna manera has de posar-te a escriure amb por. Quan parles en primera persona t'has de posar a escriure amb por de manera total i una miqueta com si estiguessis mort.
0: Ostres, això és difícil, de pensar.
1: Com si no hi hagués conseqüències. És a dir,
0: val.
1: Jo escric el que penso... Sigui, tu has de partir d'una visió i d'una convicció, escriure des d'aquí i dir, és com si estigués morta. Que demà rebo 300 crítiques o 300 persones insultant-me.
0: Estic morta, m'és igual.
1: Estic morta, m'és igual. Però també has de saber que hi haurà conseqüències i que hauràs d'afrontar-les.
0: Uf! O sigui,
1: té una idea molt radical de l'escriptura i del... Però que crec que, ostres... Fins i tot si ets un alumne de periodisme, no? Hi havia moments que pensava, ostres, això estaria bé llegir-ho a les classes de periodisme.
0: Sí, és veritat. O sigui... És veritat. No sé si encara... No sé si Pla es fa llegir ara a les facultats.
1: Em sembla que no. Em sembla que haureu de llegir Pla vosaltres. I ja et dic, no m'he volgut posar en l'obra extensíssima, però feu-ho, feu-ho. I justament aquesta actitud de Vila amb l'escriptura, tot el que et diu sobre què vol dir ser escriptor, que és estar a la primera línia simbòlica d'un país, és molt important per ell, no? Té tot el... M'ha fet pensar en un altre article que es va fer molt famós d'una nord-americana, la Joan Didion.
0: Ah, mira, qui
1: que
0: és?
1: També és una periodista nord-americana, ella nascuda als anys 30, evidentment. El Vila és molt més jove, diguéssim. La Didion estaria entre Pla i Enric Vila. No?
0: Val.
1: I també és una persona que fa periodisme literari en primera persona, que és una miqueta tant el que fan el Josep Pla com l'Enric Vila en el seu dietari. I ella va escriure un article d'opinió a la Vogue, d'aquests que passen a la història,
0: sí?
1: I que es diu... on self-respect, que vol dir sobre l'amor propi.
0: Val.
1: I és un article o assaig i, del 61, en el que, bueno, ella tenia temes que no tenen res a veure amb el Josep Pla, evidentment, no? Ella pues, parla dels 60 i 70 als Estats Units, de la desintegració moral americana, de la psicologia femenina... Però aquest article m'ha recordat. M'ha recordat el que estava dient de l'Enric Vila i sobre com ser un bon escriptor o quina és l'obligació d'algú que escriu, perquè també t'ensenya una miqueta a viure aquest article, on self-respect.
0: Bueno, així m'encanta.
1: Sí.
0: Digues.
1: Si no estigués ben escrit, podria ser com senzillament un text d'autoajuda, però va molt més enllà, perquè t'ensenya que la primera norma de tot és... respectar-se el mateix, tenir caràcter.
0: Carai, tu. Júlia Bacardit, t'hem d'acomiadar aquí, però moltíssimes gràcies per aquest estiu, per acompanyar-nos a nosaltres. I escolta, apuntem aquest al nostre heroi Josep Pla, totes les lectures, la nostra heroïna Júlia Bacardit.
1: També. Oh, uau, gràcies, això m'agrada. Aquest era el missatge que havia de calar, Laura, gràcies.
0: Escolta, han quedat moltíssimes propostes més pendents, però tant de bo tornar a confiar, a trobar-nos en aquest camí, que és el periodisme, la ràdio i aquest món. Molta sort. I que acabis de passar bon setembre i el curs que vindrà. Espero que amb molta feina.
1: Espero,
0: i molta
1: esperem,
0: energia
1: esperem.
0: I alegria com la que tens sempre.
1: Vale, Laura, igualment. Moltes
0: Júlia,
1: gràcies a vosaltres.
0: Júlia, moltíssim.
2: Aquí, Catalunya. Amb Laura Estrada.

0: Arribarem a les 10 del matí molt ben acompanyats, com sempre, del redactor de Medi Ambient del periòdico, en Guillem Costa. Molt bon dia, com estàs?
1: Hola, Laura, molt bé.
0: Que aquests dijous hem anat descobrint diferents espècies, moltes d'elles amenaçades, dels diversos hàbitats que tenim a Catalunya. Però avui vols parlar d'un grup d'animals una mica diferent.
1: Sí, perquè avui no triem allà una família, no? Un grup com podien ser les papallones, els grans carnívors, sinó que avui parlem d'unes espècies que el que fan és justament posar en perill a tots aquests altres animals autòctons dels que hem anat parlant aquestes últimes setmanes i que suposen, a més, una amenaça molt més gran del que ens podríem arribar a imaginar. Després ho desgranem, però...
0: Vaja, Déu-n'hi-do, estàs sembrant una hype aquí.
1: Sí, perquè tenen efectes o conseqüències més greus de les que ens podria semblar així a priori quan parlem d'aquest grup d'animals.
0: Sí.
1: Que forma part també dels nostres ecosistemes, de forma potser accidental, però que si tot anés com hauria d'anar, no hi serien. I aquest grup són les espècies invasores. Aleshores, allò que t'agrada, no, del so d'un ocell,
0: so
1: jo crec que avui ens pot servir des del principi.
0: Mira,
1: segur que et sona, això.
0: Tot el meu barri, això. Bueno, el meu barri i a tants altres.
1: El teu barri, a tots els barris de Barcelona, mentre passeges, de l'Hospitalet, de Badalona, etc.
0: Són les cotorres?
1: Sí, la cotorreta de pit gris, o cotorra argentina, que és un exemple perfecte i que tots tenim aquí a l'abast, almenys els que som de ciutat, i que tots coneixem. Exemple perfecte d'un organisme, doncs, que ha arribat a un territori que està lluny de la seva zona nativa, per tant no és una espècie autòctona d'aquí, però s'hi ha instal·lat i a partir d'aquí l'espècie, doncs, ha triomfat, no? Ha aconseguit reproduir-se amb èxit. I què passa? Que comença, el que dèiem, a posar en perill a la resta dels ecosistemes. Per exemple, les cotorres argentines, a segons quins hàbitats, zones de bosc, doncs, poden fer el niu o pondre els ous en els nius que tenen reservats o que utilitzaven els picots, que és una espècie autòctona que viu als boscos, i això pot suposar un problema. Un exemple, només, però
0: i com arriben aquestes espècies aquí, llavors?
1: Clar, la cotorra argentina i les desenes, centenars d'espècies invasores que tenim arriben sempre amb l'activitat humana. Aquest és el tema. És a dir, aquí hi ha unes espècies invasores que nosaltres hem portat cap aquí. Si et sembla, escoltem el que ens explica la Núria Roura, que és investigadora de la Universitat de Girona, especialitzada en això, en les espècies invasores, i que diu que quan les portem nosaltres, els humans, hi ha dues possibilitats, dues maneres que les transportem d'un lloc a l'altre.
2: I de forma intencionada, no? Com quan, per exemple, introduïm plantes ornamentals o mascotes, o bé de manera accidental, juntament amb el transport de mercaderies, o amb el propi transport de persones.
1: O sigui, que queda clar que es poden transportar aquests animals de manera accidental. També poden ser plantes, eh? Ara parlem d'animals perquè portem totes aquestes setmanes parlant d'animals, però hi ha moltes plantes invasores que també són un problema. Però bé, que pot passar de forma intencionada o accidental, per exemple, com seria un ocell que s'escapa, no? Un ocell de gàbia que s'escapa. Hi ha mil possibilitats, però sempre els humans de pel mig.
0: I quan comencen a arribar aquestes espècies invasores?
1: Mira, això comença amb els primers viatges transoceànics, no? Perquè al final els oceans eren com una separació que impedien que
0: separació
1: la majoria
0: natural,
1: d'espècies poguessin anar d'un lloc a l'altre.
0: Que és quan antigament tenia sentit, no?, que depèn d'on anaves del món, doncs et trobaves, clar, una fauna i una flora
1: Exactament.
0: Diferent.
1: Exactament. És a dir, hi ha molts límits i moltes coses que fan de frontera, però els oceans són com una gran barrera. Doncs amb els primers viatges transoceànics ja comencem a portar espècies d'un lloc a un altre. Algunes de forma intencionada, per cultivar, per exemple, i altres de forma involuntària. Però amb la globalització, doncs, tot això s'accelera a marxes forçades i comencen a arribar espècies d'un lloc a l'altre a dojo, d'una manera accelerada. Ara, s'ha de dir ben clar que arribi una espècie exòtica a un territori no vol dir que s'hagi de convertir en invasora. Eh?
0: Ah, o sigui, són coses diferents, eh?
1: Sí, una cosa són les espècies exòtiques i l'altra cosa són les espècies invasores. Una espècie exòtica seria una espècie que arriba d'un lloc a un altre, és a dir, tu fas un viatge i t'emportes amb tu...
0: Un tucan.
1: Sí.
0: No seria una bona idea, o sigui...
1: Sí, t'emportes... T'ho compro. T'emportes un tucan, el portes cap aquí i aquest tucan comença a fer vida aquí. Quan aquest tucan el deixes lliure aquí al parc de la Ciutadella, és una espècie exòtica.
0: Clar.
1: Però encara no s'ha convertit en una espècie invasora. És a dir, pot ser que ni estigui causant cap problema als hàbitats, que no sigui aconseguint reproduir-se o expandir-se, que no es consolidi...
0: No molesta. És a dir, que si no altera la vida dels altres animals...
1: Sí, correcte, no actua com a espècie invasora. El que passa que què passa si aquest tucano, aquesta espècie, la que sigui, aconsegueix reproduir-se, instal·lar-se, consolidar-se i anar, doncs, ampliant la seva població, és a partir d'aquí quan pot suposar un problema. I quan suposa un problema pels ecosistemes, per les espècies autòctones, fins i tot per l'economia, doncs, aleshores ja podem parlar d'una espècie exòtica que s'ha convertit també en invasora.
0: Clar.
1: I què passa? Que com més en portem, més possibilitats hi ha de que es converteixin en invasores.
0: Certament.
1: Hi ha moltes espècies que les portem, són exòtiques i no triomfen, però clar, com més vegades ho intentem, més opcions hi ha doncs, que hi hagi un problema.
0: Posa'ns més exemples per això.
1: Mira, dos de molt gràfics. Teníem la cotorreta argentina, la cotorreta de pit gris, un insecte que també coneix tothom, la vespa asiàtica.
0: Home, és veritat.
1: Que va arribar de manera accidental a finals del 2004 al port de Bordeus, a França, dins d'un contenidor de mercaderies, amb productes de jardineria i ceràmica que procedien de Xina.
0: Imagina't.
1: I a partir d'aquí doncs, es va expandint, es va escampant i el 2012 arriba a Catalunya. La seva picada, hem de dir, que no té per què ser greu, que a vegades hi ha allò de la poquella,
0: si pica una vespa asiàtica,
1: et pot passar una reacció semblant tant amb una vespa autòctona com amb una vespa asiàtica. Però sí que suposa un problema per la biodiversitat i per l'apicultura, per al cultiu de les abelles, perquè quan cria, a finals d'estiu, necessita molta proteïna i troba aquesta proteïna a les caixes d'abelles.
2: En els abellars, l'efecte que provoca és la captura directa de les abelles que entren cap als seus ruscs, però alhora també, molts de cops el que provoquen és una parada de l'activitat. Les abelles, al veure la vespa, tenen por i deixen de sortir a recol·lectar pol·len, que és necessari per alimentar les seves colònies.
1: Doncs ja ho veus,
0: fort,
1: que suposen un problema també per l'economia, no?
0: dels
1: apicultors. Però va, posem un parell més d'exemples. La sargantana de les pitiuses, aquesta tan famosa,
0: sí,
1: no?, que la gent porta els clauers...
0: Exacte, o... samarreta, el sí, no sé què...
1: Doncs aquesta espècie està amenaçadíssima, aquesta espècie d'Eivissa i Formentera, per la serp de collaret, que és una espècie que és autòctona, per exemple, a la península Ibèrica, aquí Catalunya és autòctona, però que a les illes no hi era. Aleshores, amb uns vaixells d'oliveres, on es transportaven oliveres, van arribar aquestes serps de collaret que van començar a especialitzar-se en la captura de les sargantanes,
0: clar,
1: aquestes de les pitiuses, d'aquest petit llangardàs.
0: Sí, la pobra sargantana que no tenia depredador, en aquest cas d'aquesta mena,
1: exacte,
0: li va arribar de sota la
1: serp. I aquí té gràcia un concepte que és el de la mansuadut, és a dir, les espècies que són manses, no?, que no tenen por, que no fugen, de les illes. Que això és molt típic que passa a les illes, que hi ha espècies que no han tingut cap depredador natural i han viscut aïllades en aquella illa sense cap depredador natural i aleshores doncs, no s'espanten. O no
0: quan
1: tenen aquesta tendència a fugir,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Quan arriba aquesta serp de collaret, doncs això passa a les illes on les extincions són normalment molt més accelerades i el que està passant a les pitiuses és un exemple amb aquesta sargantana icònica que està en risc de desaparèixer per aquesta serp. Però també podríem parlar d'un hàbitat com els rius i les masses d'aigua dolça, que són terrenys que ja estan molt tocats, molt danyats, on només hi falten les espècies invasores.
2: Com el musclo zebrat, no?, que obstrueix canonades d'infraestructures hidràuliques, el cargol poma, no?, que causa importants pèrdues en arrossars, o la mateixa gambúcia, no?, aquest peix que es va introduir per controlar els mosquits i que actualment depreda, no?, sobre larves d'amfibis i altres organismes i competeix amb peixos autòctons, no?, com el fartet.
1: O sigui que ja has vist que tenim molts exemples, res, això són només una pinzellada, eh? I en aquest cas a l'aigua dolça té gràcia, per exemple, el que es va fer a un estany dels Pirineus fa poc que se'n va parlar, on es van erradicar tot de peixos invasors amb un producte químic, biològic,
0: sí,
1: doncs per enretirar tots aquests peixos que no formaven part de l'ecosistema originalment, havien sigut introduïts per la pesca, i intentar recuperar els ecosistemes. És a dir, que es van fent coses i s'hi va invertint, però al mateix temps hi ha una contradicció,
0: clar,
1: molt interessant, que és que com que ja formen part dels hàbitats, algunes d'aquestes espècies ja són part de l'ecosistema o de la cadena tròfica, és a dir, les gambúsies, aquest peix del que ens parlava la Núria Roura, investigadora, al delta del Llobregat són la presa típica dels ardeids, ocells com els martinets, com els bernats pescaires, que si a lo millor no hi hagués aquest peix, doncs no tindrien,
0: clar, aquest menjar no el podrien...
1: la seva presa típica.
0: Ostres.
1: Aleshores, es genera com una contradicció, però sí que és veritat que és al final una alteració dels ecosistemes.
0: I quins costos té la seva presència?
1: Mira, al món hi ha unes 37.000 espècies exòtiques, es considera.
0: Val.
1: A diferents llocs, no invasores, moltes d'elles, però d'aquestes 3.500 sí que són invasores, aquesta diferència que hem explicat. I aquestes espècies invasores estan sent claus en el 60% de les extincions que es produeixen al món, és a dir, que realment són un problema. Però a més d'això, em preguntaves pels costos, tenen costos econòmics. Al món, parlem d'un càlcul, d'un estudi, al món, més de 390.000 milions d'euros. Això és el que es considera que tenen costos, en diferents línies, tant per aquests projectes que dèiem per eliminar-les o erradicar-les, però també per activitats econòmiques.
2: També són capaces de transmetre malalties als humans, transformar ecosistemes i alhora ser responsables de pèrdues econòmiques importants en sectors com l'agricultura o la pesca, o fins i tot pèrdues econòmiques derivades de la pròpia gestió d'aquestes espècies. No?
1: I el que dèiem, doncs, que s'estan invertint diners per fer-ho, però al mateix temps hi ha moltes espècies invasores contra les quals ja no podem lluitar. Ja
0: clar,
1: anem tard, no hi ha res a fer, ens hi hem d'adaptar com puguem i anar-ho trampejant. Què hem de fer? És clau el seguiment per localitzar quines poden ser les futures espècies invasores que poden arribar, per exemple, l'esquirol gris de Londres o l'os rentador, són espècies que es podrien convertir en invasores a Catalunya, i quan arribin, actuar ràpidament, com es va fer amb la granota toro, que, per exemple, es va erradicar, per així evitar que suposin un problema pels ecosistemes.
0: Guillem Costa, redactor de Medi Ambient del Periódico. Moltíssimes gràcies, una setmana més.
1: Fins dijous que ve.
0: Cuida't.

0: Rebobinem el llapis de memòria, amb Jordi Manau.
1: Bona tarda, Quim.
2: Bona tarda.
1: Què se sent quan saps que ets el màxim culpable que el terme foraster aquí a Catalunya hagi passat de tenir una connotació negativa a ser una cosa positiva?
2: Ostres, perdó, m'he espantat, quan has dit el màxim culpable, dic, ai, què he fet?
1: Ets el màxim culpable.
2: No, però això m'ha passat a mi. És a dir, per mi la paraula foraster era com negatiu. Recordo ser a casa al meu poble...
1: Que tu ets un poblet.
2: Sí, Sant Feliu de Buixalleu, poblet molt petit, menys de 1.000 habitants. I recordo de dir, hòstia, hi ha un foraster per aquí, o hi ha uns forasters per aquí. Era negatiu. I ara, de cop i volta, doncs, m'agrada que em diguin el foraster. Té una connotació positiva, és a dir, ha girat. I que m'ho comentis m'agrada, perquè a mi m'ha passat això.
1: Sí, a tu t'ho criden. Foraster!
2: Sí, sí, foraster. Sí,
1: per què dir-te Quim, no?, quan et poden dir foraster.
2: Em diuen Quim, foraster. Bona gent, també em diuen, que a mi m'agrada molt.
1: Bona gent!
2: Anar pel carrer i sentir bona gent! Jo em giro, sóc tan presumptuós que em giro.
1: Home, és per tu.
2: És molt maco, que bona gent és una floreta molt xula. Una vegada em van dir a l'estranger.
1: L'estranger.
2: Sí. L'estranger. Dic, no anem bé, O el convidat, quan l'Alberto em feia...
1: Hi ha una barreja aquí.
2: Sí, a vegades els espectadors... A mi, això ens passa a tots, Hi ha com barreges que es creuen i no saben massa... Però foraster m'agrada, que em diguin foraster.
1: Suposo que ara, quan et paren pel carrer això, el que més et pregunten és... La nova temporada, què? Quan comencem?
2: Sí, i està molt bé que sigui així.
1: Perquè, i tu respons?
2: El que passa que moltes vegades jo sóc el darrer de l'equip en assabentar-me'n de quan s'emetrà el programa. Perquè són temes molt de producció executiva. Jo fas els programes, els entregues, i després els posen a la graella per temes que a mi se m'escapen. I no estic massa a la white,
1: no saps.
2: És a dir, ara sé que segurament... Ara sé, imagina't quins termes faig servir. Ara sé que segurament m'han dit que potser... Segurament, potser, m'han dit... Imagina't, que quina inconcreció tan gran. Anirà al novembre, imagina't.
1: Sí, com deia Messi, esto tema lo lleva mi papá. No?
2: Exacte, sí.
1: Tu no saps massa
2: cosa.
1: Seria...
2: Però sí que és veritat que això que podia semblar pesat, de que t'ho diguin molt, quan torna el foraster, no deixa de ser floretes. És a dir, vol dir que la gent té ganes de que torni. Això està molt bé.
1: Avui connectem les cançons del llapis de memòria d'un autor i actor de teatre que, com diu ell mateix, fa uns anys el van convidar a fer un programa que ha anat molt i molt bé. Ell és el Quim Masferrer.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del Quim Masferrer amb Hotel California dels Eagles, un tema que, segons la revista Rolling Stone, és la 49a millor cançó de la història.
1: 49a?
0: De la música. Gustos colors.
1: Sí, oh, i tant.
0: Però aquí suposo que coincidiu tu i el Rolling Stone perquè les inclòs al teu llapis de memòria.
1: Sí, a vegades els temes... És a dir, un tema pot ser molt teu i no té per què ser molt bo. És a dir,
0: sí, sí, per
1: senzillament és un moment de la teva vida. I a l'Hotel California és un moment de la meva vida. És un moment en el que, jo em trec el carnet de cotxe, que era un poble, el meu poble, Sant Feliu de Buixalleu, molt petit, que allà no hi havia res, i treure't el carnet de cotxe vol dir sortir. I vol
0: ja tenies
1: dir...
0: el de moto.
1: Tenia el de moto, exacte, sí. Però, clar, tenir cotxe vol dir doncs, agafar el cotxe i baixar a Barcelona, per exemple. I tenia una cinta amb, amb els Eagles i amb l'Hotel California. Per tant, aquesta cançó que està sonant ara per mi és llibertat. És estar sol a dins d'un cotxe i poder anar a Girona, poder anar a Barcelona, poder anar a teatre. Vol dir sortir una miqueta del teu poble. Per això, quan l'escolto, gairebé ara em remonto aquell temps, eh? I és dels temes que si haig de buscar un sinònim d'aquest tema és llibertat.
0: Llibertat per sí. Anar amb cotxe a Barcelona i posar-te contradirecció.
1: Hòstia, sabeu moltes coses,
0: al
1: eh?
0: Al carrer Mallorca.
1: Sí, sí, sí.
0: Com et coles? Això és com a fer una rotonda al revés,
1: escoltant
0: eh?
1: Escoltant segurament els Eagles. Sí, sí, jo sempre havia fet una promesa... Home, aquí hi ha documentació, eh? Jo sempre havia fet una promesa i era que quan em traies... Imagina't si em tenia ganes de treure'm el carnet de cotxe. Que quan em traies el carnet de cotxe baixaria a Barcelona. Amb la temeritat que, clar, ets molt tendre, ets novell, i vens d'un poble petit i et fots a Barcelona. I vaig entrar a Barcelona i parlar Aslan, parlar P7, però a l'hora de sortir no sabia sortir, i en un moment em vaig posar en contradirecció pel carrer Mallorca, amb tot el que suposa girar i de cop i volta veure una bateria de cotxes tots de cara.
0: Pitanta
1: i dient-te de tot.
0: L, mare
1: i jo Déu. Cantant els Eagles d'Hotel California.
0: Que aquesta cançó és de l'any 76 i sí. Potser el Quim l'escoltava a casa, perquè tu l'any 76 tenies 5 anyets.
1: Sí, no, aquesta la vaig descobrir més endavant.
0: Quina música sonava a casa?
1: Ostres, quan jo era petit, mira, sonava... Tampoc no hem estat molt de música a casa, però érem molt de gairebé, diria, els LPs aquests que regalaven els de la caixa, saps? Jo recordo molt els discs d'en Capri. Aquests sí que els recordo moltíssim. Escoltar els monòlegs de Capri, que segurament anaven fent pòsit dins meu, perquè Capri és tot un referent. I segurament això ja em va encarrilar de ben petit. Però a casa no hem estat molt d'escoltar música.
0: I al restaurant?
1: Al restaurant de casa, bueno, tampoc no es
0: posava... No sonava música?
1: No. Sí que és cert que recordo havaneres, al cotxe, amb els pares, anant a la platja, aquestes cintes que s'acabaven trencant de tantes vegades que l'havies arribat a posar, no? I escoltava això, doncs, cançons tradicionals, gairebé, de les havaneres, bàsicament.
0: Tu vas ser un d'aquells nens que ara ja estan en perill d'extinció, que es va criar darrere una barra de bar, servint cigalós, atenent sí, a la gent...
1: Sí.
0: Ets d'aquests?
1: I tant, que sóc d'aquests, sí. Clar, a casa meva, de ben petit... és a dir, perquè ens entenguem, la televisió de casa meva era la televisió del bar. És a dir, a casa meva no hi havia un saló amb un sofà i una televisió, no. És a dir, menjàvem a la cuina del restaurant, aquesta era la cuina de casa nostra, el menjador era el menjador de casa nostra, el mateix menjador dels clients, el bar, que era on hi havia la televisió, era on jo mirava partits de futbol i mirava Tres i l'Astròleg.
0: Com el Peyu. El Peyu té la mateixa història.
1: Sí, és que amb el Peyu som una miqueta camins semblants paral·lels. I m'agradaria creure que no hem estat una darrera generació, sinó que encara ara jo crec que...
0: Ara està prohibit, em sembla que quan
1: no
0: vinguin serveis socials te'n vas a...
1: Però nens i nenes que encara han d'estar per dins d'una barra d'un bar perquè els seus pares i mares hi treballen i tenen aquest ambient de gent que entra, de gent que surt, de gent que els hi diu coses... home, jo recordo que a casa meva era un vodevil. Clar, és que quan no venia el capellà a demanar-te les claus de l'església, perquè a casa tenien les claus de totes les cases del poble, gairebé, i quan no venia la parella de la Guàrdia Civil a fer ronda, i si no hi havia el carter, i si no venien uns forasters, i si no uns que venien a encarregar taula, i clar, això era un no parar de gent que segurament a mi també, en certa manera, m'ha curtit i m'ha nodrit amb aquest esperit d'estar sempre amb gent i de que t'expliquin coses, no? El bar és un lloc on s'expliquen moltes coses. I jo ara em dedico a això, que m'expliquin coses. És a dir, el mateix que passava en aquell bar, no?
0: Com era aquell Sant Feliu de Buixalleu de finals dels 70, principis dels 80, on tu et cries allà, que és un poble de la selva, no? A mig camí entre Hostalric i Arbúcies, perquè ens fem una idea. Menys de 1.000 habitants.
1: Sí, i menys de 1.000 habitants, a més d'un poble molt peculiar, perquè no ens imaginem un nucli urbà amb 1.000 habitants, sinó que són tot cases de pagès escampades. És a dir, on hi ha el nucli urbà de Sant Feliu de Buixalleu, que és on encara viuen els meus pares, el meu pare, la mare i la meva germana i el meu cunyat i la meva neboda, ara hi deuen viure doncs 8-10 persones mal comptades. Sí, imagina't, i és fàcil comptar 8 persones, però que no és un poble amb nucli, sinó que té aquesta dispersió, i això fa Sant Feliu té 4 parròquies, hi han 4 festes majors, totes elles molt petites, perquè en la globalitat dels 4 sumem 800 habitants, doncs imagina't. I això fa que sigui molt singular. I no ha canviat massa, Sant Feliu. No, la veritat és que segueix mantinguent aquesta essència, cosa que a mi m'ha servit i m'ha nodrit moltíssim per fer el que faig amb el Foraster. Conec perfectíssimament com s'organitzen els pobles petits.
0: Tens les eines.
1: Sí, i les eines i els consells, i saber que quan algú ve de fora, doncs hi ha d'anar-hi amb tot el respecte cap a la gent que és d'allà, que és la manera que jo pretenc acostar-me als llocs i als pobles i a la seva gent, i això ho he après de casa, ho he après de casa, que són restauradors i, per tant, que de gent hi entenen moltíssim, i que és un no parar d'entrar gent en un restaurant, no? I aquesta és l'essència. El Sant Feliu, quan jo era petit, doncs segurament hauríem d'esborrar tota aquesta part tecnològica que tenim avui en dia, que, per tant, la gent xerrava més, que quedaven més, però era el punt de trobada a casa meva, i segueixen encara el punt de trobada de volataires, de caçadors, de gent del poble, i era un no parar de compartir històries.
0: Tot i ser poqueta gent, almenys hi havia mainada per fer colla?
1: No. Hi havia molt poca... No. De nens i nenes érem jo i la meva germana, que la meva germana té un any menys que jo, i jo sempre havia trobat a faltar molt això, tenir una colla allà al poble. No, i era, la colla la tenia Arbúcies, que era on jo jugava a futbol i on anava a escola. I, de fet, jo tenia un somni recurrent, i és que somiava que a Sant Feliu venien a viure gent forasters, i que venien a viure al poble i que venien carregats de nens i nenes. I somiava moltes vegades amb això. Sí. Perquè voldria això. Voldria que sortia fora i poder fer un partit de futbol. I poder jugar...
0: Tenir la colla.
1: Clar, la colla, i jugar a cuit amagar. Perquè, clar, pensa que jo estudiava a Arbúcies. Sant Feliu ja no tenia escola. La van tancar feia molt poc, perquè no hi havia mai nada, la van tancar. I jo, quan sortíem de l'escola a les 6 de la tarda a Arbúcies, pujàvem a Sant Feliu, jo i la meva germana, i allà no hi havia ningú més.
0: Si els altres a tocar timbres...
1: Ah, exacte.
0: I tu, no.
1: Jo em quedava quan tenia entrenament de futbol, perquè m'agradava molt el futbol, i entrenàvem, crec que era un parell de cops per setmana, però si no, la resta era tornar allà a casa i amb la meva germana, i trobava a faltar molt això.
0: Els caps de setmana sí que tenies els xavals que venien, no?, els pixapins i tal.
1: Venien, clar, els clients del bar, del restaurant, però no eren colla, no eren amics. És a dir, havies de fer amics cada setmana, amics que potser no els veuries mai més.
0: Eren efímers.
1: Sí, però jo també me les emmanegava per de seguida contactar amb ells. He tingut bastant de morro. I que també m'ha ajudat, segurament, allò per fer el que faig ara. Que has de ser molt extrovertit i que t'has de presentar. I recordo que la que venia a canalla a Sant Feliu, que venien al restaurant, jo de seguida els anava a trobar, i com et dius, i qui ets, i d'on ets...
0: Vols anar a jugar a futbol amb mi?
1: Vols anar a jugar, vols que anem a fora, vols que t'ensenyi la meva cabana, vols que... Sí, clar. Sí.
0: Una de les grans avantatges de ser d'un poble com Sant Feliu de Buixalleu és que la festa major és la festa major. Deuen ser els dies més emocionants, no?, d'un nen en aquella època. Com ho recordes, això?
1: Sí, clar, la festa major és quan passen coses. Mira, jo, amb el meu espectacle Bona Gent, que conec amb molta gent ara, hi ha moltíssima gent que, o parelles, que els hi preguntes quan us vau conèixer, on us vau conèixer, i un tant per cent elevadíssim és a la festa major. És a dir, ara aquestes tendències també estan canviant, perquè ahir vaig tenir actuació, per exemple, i recordo una parella, ens vam conèixer per Tinder. Bé, ja hem canviat, però la festa major era quan passaven les coses. Era quan podia sortir fins més tard. Els primers amors gairebé els podia centrar d'una gran majoria de gent a la festa major.
0: Una generació sencera.
1: Una generació. I encara passa això ara, eh? És a dir, I, per tant, la festa major del meu poble, tot i que era molt petita, perquè és la festa major d'un poble molt petit, però és una de les quatre festes majors, com en deia abans, per tant, deu ser la festa major d'una quarantena de persones, no més. La comissió de festes són molt pocs. Fins fa molt poc érem dos. Ara, aquest any, s'ha ampliat. Aquest any ha entrat gent nova, cosa que n'estic molt content, perquè jo he estat a la comissió de festes més de 30 anys i dius, hòstia, hauríem d'anar donant relleu. Però m'agrada mantenir aquests vincles amb el poble. Jo tinc casa a Sant Feliu de Buixalleu, no hi visc ara, però tinc casa allà, tinc el pare i la mare allà, que es van fent grans, i cada vegada tinc més ganes de ser amb ells. La festa major és un punt de trobada de la gent d'allà dalt, i m'agrada perdre'm encara i resseguir, ostres, aquí hi havia aquella cabana, o m'agrada anar amb el pare a caminar pel bosc.
0: Sí. Fèieu cinema a la fresca per festa major?
1: Se n'havia fet, però no havia estat durant un 3 o 4 edicions, només. Es va fer cinema a la fresca, sí, sí.
0: Jo t'ho comento més que res per si la pel·lícula Amar Cort, de Federico Fellini, la vas descobrir això, en una sessió de cinema a la fresca.
1: No, a Fellini el vaig descobrir ja entrat en les arts escèniques i com a gran admirador de retratar aquests ambients com fa ell amb les seves pel·lícules. I la pel·lícula Amar Cort, i la banda sonora aquesta, Nino Rota, que a mi se'm posa la pell de gallina per moltes vegades que l'escolti, em recorda el descobrir una manera de poder explicar històries. Que jo ja tenia ganes de poder-me guanyar la vida explicant històries, i com és la vida, no? Perquè ara resulta que me guanyo la vida i és la gent la que m'explica
0: escoltant històries. Les històries de la gent.
1: Exacte,
0: no? Ets un mèdium.
1: Sí, sóc com una mena de transmissor. Aguanto el micro. Jo sempre dic que sóc el que aguanto el micro, que és el que faig que...
0: Alguna cosa més.
1: Sí, segurament, però el que faig que la gent m'expliqui coses a mi i que de retruc després les pugui explicar a tothom qui ens veu per la tele o ens escolta en aquests moments per la ràdio, no?
0: Doncs escoltem aquesta peça de Nino Rota, de la banda sonora de Marc Cort.

0: Quim, quan i com se t'inocula el virus del teatre dins teu, de dir, hòstia, vull fer això?
1: Molt petit. De molt petit, perquè jo a casa, el pare i la mare no m'havien portat mai a teatre. Ho entenc, també, eh? Ells tenien una feina al món de la restauració de caps de setmana. I llavors jo vaig descobrir el teatre amb l'escola, que et portaven en el centre parroquial d'Arbúcies a veure espectacles infantils, el que en diem avui espectacles familiars. I va haver-hi un espectacle, jo tenia 8 anyets, que vaig quedar fascinat. Vaig quedar fascinat fins al punt que després de la funció vaig anar a trobar la meva professora, la meva mestra, la senyoreta Carmina. Això, jo no ho recordo, això, eh? Això m'ho ha explicat ella. I es veu que jo a la senyora Carmina li vaig dir, això que han vingut a fer aquí, que ens han fet en aquest escenari, això és un ofici? És una feina, això? I diu, clar, són actors i actrius, això és una feina. Però que jo preguntés això, que no recordo aquest moment, sinó que m'ho va explicar ella, dic, ostres, aquí en els orígens, aquí en aquell nen, ja se li començava a plantejar l'opció que podies guanyar la vida fent allò, fent d'actor, pujant a dalt d'un escenari, fent riure, pujant, fent d'actor, fent d'actriu. I la veritat és que m'agrada, a mi, i li he agraït sempre moltíssim a la mestra, a la senyoreta Carmina, que m'expliqués aquesta història. Clar, jo coneixia oficis molt tradicionals, el de cambrer, el de fuster,
0: pagès,
1: el de pagès, el de carnissera, l'ofici... Aquests. Però mai, jo no sabia que existia un ofici que era tan extraordinari com pujar dalt d'un escenari i fer riure nens i nenes.
0: Però a priori el teu destí era... El nen, quan es faci gran, agafarà el restaurant,
1: sí.
0: El seguirà...
1: Sí, això era més o menys el que estava escrit, o el que hi havia una miqueta aquesta trajectòria marcada. No? Per... A casa has de pensar que la meva germana, que és la que porta el restaurant ara, és la setena generació de la mateixa família que porten el mateix restaurant. És dels més antics de Catalunya. I llavors el pare i la mare estava predestinat, bueno, doncs han tingut un fill, és el fill gran, és l'hereu, aquestes coses, aquesta catalanor, no? Que a vegades hauríem d'anar passant pàgina una mica d'aquestes coses. Doncs aquest serà el que continuarà el negoci. I jo, doncs, el cor me deia que havia d'anar cap a un altre costat.
0: Però ho portaves en silenci, com les morenes.
1: Bueno, va costar, perquè les coses no escrites es donen per suposades. I llavors trencar aquest... Jo recordo la reunió que els hi vaig fer a casa...
0: Teníem 22 anys, sí, no? Sí. És quan acabes turisme o estàs estudiant turisme.
1: Sí. Aquí hi ha molta documentació.
0: Universitat de Girona.
1: Sí, va ser així. Vaig acabar la carrera de turisme i vaig dir, no pot ser.
0: I surts de l'armari teatral.
1: Exacte, sí. I és més, i ara el restaurant el porta la meva germana, que ho fa 50.000 vegades millor que jo, per una raó molt senzilla, i és que amb ella l'apassiona fer el que fa, no? De la mateixa manera que a mi m'apassiona la meva feina, i quan hi ha passió darrere, les coses acostumen a funcionar. I ara, tot i que el pare i la mare els hi va saber greu que jo els hi digués que no, que hagués trencat aquesta norma no escrita...
0: Però els hi va saber greu o no ho van entendre? Bueno, perquè hi ha un punt també de dir...
1: Sí.
0: Com? Què estàs dient?
1: Clar, és un tema també de generacional. Abans parlàvem de generacions. Era una generació que venien d'on venien i que tenia una feina més o menys assegurada, pròspera, perquè anava bé, i que de cop i volta el fill digui que no la vol, dius, bueno, tu què? Si ho estem fent tot per tu. Jo vaig entendre que ells no m'entenguessin. I ho entenc perfectament. I el que m'agrada molt és que en aquells moments jo vaig ser suficientment... És de les coses que n'estic orgullós, que és de dir, és normal que el pare i la mare estiguin enfadats, és normal que ells no t'entenguin, perquè venen d'una altra època, gairebé d'una postguerra, on tot era molt més complicat, i tenir una feina ho era gairebé tot, i guanyar-te la vida ho era gairebé tot, i ja resulta que ells que no m'entenien, doncs segurament són els meus fans número 1, no?
0: Clar, a més, faig. No els hi vas dir, és que no vull seguir el negoci perquè vull ser carnisser, els hi vas dir, és que vull ser actor.
1: Sí, sí.
0: Clar,
1: sí,
0: vull dir, és com...
1: Sí, sí, sí.
0: Com que vols ser actor?
1: Sí, sí.
0: Què dius?
1: El recordo el meu pare que em deia, però de pallasso, o què vols? Sí, com despectiu, que també ho entenc, eh? També ho entenc, ho hem de contextualitzar tot. És a dir, en aquell context jo entenc la seva reacció.
0: Però tu ja havies fundat una companyia, que la primera la fundes amb 14, 15 anys.
1: Sí. Ja, però era, a casa ho tenien com un divertimento, és a dir, vam fundar l'institut, una companyia que es deia GACSASAC, amb dos companys que tenien les mateixes inquietuds que jo en aquell moment, i va ser una època molt maca, perquè ens dedicàvem a fer totes les animacions de l'institut per la Setmana Blanca, abans de Nadal, espectacles de fi de curs, i hi havia els GACSASAC allà liant-la, no? Però era una mena de divertimento, ja posarà cap el noi, ja posarà cap, no?
0: No, i és curiós perquè en 14-15 anys estàs amb la companyia, per una banda, i després també a l'equip de futbol, que són com els dos pols oposats de l'adolescència, no? En el futbol, no? L'unga, primitivisme, sí. Anem a córrer, i per l'altra la reflexió, no? La cura, la delicadesa...
1: Sí, mira, aquest és un moment important, de la meva vida, i és un moment en el que recordo, és a dir, de manera simultània, jo jugava a futbol, per tant, estava amb un vestidor de futbol, amb olor de reflex i de tacs.
0: Hay que poner huevo, vamos, chavales...
1: Vinga, som-hi, sí. que pot passar la pilota, però el tio no passi, i, bueno, aquesta testosterona, I per altre costat, doncs, amb un camerino de teatre, jo assajant teatre i parlant dels silencis i parlant del públic i parlant de les mirades i parlant dels ambients. I allà, clar, una dualitat tan gran i de seguida vaig tenir clar que me n'anava cap al teatre. Vaig tenir-ho molt clar.
0: I com que la cosa va de pols oposats, passem de la banda sonora de Marcord, la pel·lícula de Fellini, que tracta sobre el feixisme, aquesta pel·lícula, passem a que soni La Internacional.
1: Home!

0: La Internacional, el gran himne del moviment obrer, que si ara sí. algun oient de la COPE mira, diu, vaig a fer zapping, doncs haurà agafat una embòlia, pobret. Quim, has de ser molt i molt maulet per haver inclòs la Internacional entre les 8 cançons de la teva vida, eh?
1: Jo sempre he cregut molt amb la força de la força de la gent i que la gent i que la bona gent, és dir, clar, si estic fent un espectacle que fa apologia de la bona gent i que la gent pot canviar coses i que quan ens ajuntem som molt més forts. I llavors aquesta mena de himnes que és que gairebé uneix a una necessitat, a un col·lectiu.

0: costa, i perquè la suma de molta, molta, molta gent fa que aconseguim coses molt, molt, molt, molt grans, no? I en aquest cas, la lluita obrera. I per això l'hi he posat aquí. Perquè és que torno a tenir la pell de gallina, de veritat. És a dir, a mi em passa això, i crec molt en la gent, molt. I per això descobreixo pobles a través de la seva gent. I faig un espectacle que es diu Bona Gent. Ahir estava amb 1.200 persones a Lliçà d'Amunt i vam compartir unes històries extraordinàries. Històries d'amor, històries de pèrdues de vides humanes que t'expliquen, que et comparteixen, no? I cada vegada tinc més clar que junts i que compartir segurament és el verb que m'ha atrapat en aquesta vida. Compartir històries.
1: Tu mai has tingut cap recança en posicionar-te ideològicament? T'has abufat, si això no, et tancava portes, no te les tancava...
0: Ah, no, sí. Sí.
1: Absolutament, ostres,
0: Home, és que la vida és prou curta com per anar mirant aquestes coses, saps? És a dir, no, has de vigilar... Per què has de vigilar? No, al contrari, és a dir, ens hem de sentir vius. Sentir-nos vius vol dir que tens uns principis, que tens uns valors, respectant els de tothom, i que no t'espanti dir-los obertament, no? Perquè és que, si ens asseguressin que tenim més d'una vida, després podem fer diferents estratègies. Aquesta vida jugaré a això, aquesta... Però és que ningú m'ha assegurat que n'hi hagi més d'una. N'hi ha una, anem a viure-la. I, per tant, no et callis.
1: Sí, però una vegada amb el foraster, crec que era els pallaresos, quasi et rebenten la cara.
0: Ah, no, Bona Gent era.
1: Bona Gent era.
0: Ah, sí. Ah, no tant, però...
1: Bueno, vas haver de sortir a escoltar per la
0: sí,
1: policia.
0: Clar, després d'una funció, i era l'època de... Era l'època, el moment àlgid que acabaven d'empresonar el govern democràtic i legítim del nostre país per haver posat unes urnes. I jo acabava les funcions demanant la llibertat dels presos polítics. I allà, doncs, bueno, va haver-hi algú que la paraula llibertat li devia fer mal, i la paraula urna també.
1: Això és els pallaresos.
0: Sí.
1: Que això està...
0: Pallaresos, aquí, província de Tarragona. Sí, però a veure...
1: Alguna caserna de la Guàrdia Civil a prop, alguna cosa?
0: No ho sé.
1: Potser hauries de mirar abans de fer les funcions
0: de Bona Gent. No, al contrari, perquè els pallaresos està ple de bona gent. És a dir, això va passar allà com que es pugui passar a qualsevol altre lloc. Perquè, és a dir, de gent intolerant te la trobes a molts llocs. I al contrari, d'aquesta actuació en tinc molt bon record, perquè va ser una clara minoria davant d'una àmplia majoria que no li va agradar que jo digués això des de dalt de l'escenari. Per tant, em va quedar fins i tot en evidència. I des d'aquí, carai, una salutació a la gent dels pallaresos, que me'ls estimo molt.
1: Tu separes l'autor i l'obra? T'ho pregunto perquè em consta que un dels teus màxims referents teatrals és una persona que estava ideològicament a les teves antípodes, que és l'Albert Boadella.
0: Clar, exacte. Mira, amb això és que l'Albert Boadella, qui jo considero un dels grans directors teatrals d'aquest país... ideològicament crec que estem a les antípodes un a l'altre, no? I no per això passaré de gaudir de la seva obra. Faltaria més. És a dir, per mi Juglars ha estat un autèntic referent. És més, un dels somnis d'aquests que jo puc posar el doble xec que he viscut en aquesta vida és que el gran Ramon Fontserè, un autèntic mestre per mi, em va dirigir un espectacle de teatre que es deia Temps. És a dir, això era l'any 2012. Si aquell nen que de petit li agradava les arts escèniques i que no sabia que era un ofici, li arriben a dir que el seu màxim referent l'acabarà dirigint i que assajaràs a la cúpula dels Juglars, hòstia, no t'ho creus. No t'ho creus. Mira, però aquest exemple que acabes de posar és el crec que diu moltes coses, no?
1: Us coneixeu personalment?
0: Sí.
1: I bé?
0: Sí, clar que sí.
1: Perquè parleu de teatre, entenc.
0: Parlem de teatre o parlem del que...
1: Parleu de tot.
0: Del que calgui. Ara fa temps que no ho parlem, però clar que és que hem de poder parlar de tot. És a dir, hem de poder parlar i amb gent que pensa molt diferent a tu. És a dir, al contrari, l'única norma que hi ha és el respectar-nos i és el ser conscients que tots tenim les nostres opinions i, per tant, no ens les hem de callar. Al contrari.
1: Com abans explicaves, tu tenies clar que volies fer teatre, però et matricules en turisme a la Universitat de Girona una mica per xutar la pilota endavant.
0: Exacte. No, molt ben definit. És pilota llarga. Sí.
1: Però arriba el dia que...
0: Arriba un dia que...
1: Que surts de l'armari, sí. A casa ho saben, és un drama, després són els teus fans número 1 I crec que el que tu consideres el millor concert, el millor

0: Jo consell que t'han donat per fer el foraster sí. És de casa.
1: És del pare. Sí. És d'aquestes coses que jo me n'he aprofitat de ser d'un poble petit i d'haver tingut la sort d'haver nascut on he nascut. I el consell per fer el foraster, que jo recordo que al pare li vaig dir ara preparem un programa que aniré pels pobles, pare, pobles petits, a conèixer la seva gent. I el pare va dir, parem un moment aquí. I aquí ve el gran consell. I és un consell que no ve donat per algú del món de l'audiovisual, no ve donat per un gran referent com l'Albert Boadella, no, segurament me'n podien donar molts, tota aquesta gent, sinó que ve d'un pagès, que a més és el meu pare. Ves als llocs amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar. Aquest consell, això és or, or. És a dir, què vol dir? Que si tu vas a un lloc i vas amb ganes d'aprendre, la gent t'ensenyarà moltes coses. Ara, si ets tu el que penses que ensenyaràs a aquella gent, segurament et rebutjaran, perquè tu vas a llocs que són mil·lenaris. Hi ha llocs que tenen tradicions ancestrals, que tenen maneres de fer, i tu el que has de fer és intentar xuclar al màxim i aprendre el màxim d'allò que t'expliquen. Tenir molt clar que ells són els anfitrions i que tu ets el que ve de fora. I si compleixes això, la gent és oberta, és generosa, té ganes de parlar, té ganes d'explicar, té ganes d'ensenyar-te. Per tant, el que has de fer és parar molt bé l'orella i, sobretot, ser molt receptiu i anar amb ganes d'aprendre i no d'ensenyar.
0: Quina part hi ha d'atzar en tot això? O sigui, jo entenc que hi ha una part que l'has de preparar, no l'heu de preparar en el foraster abans d'anar sí. al poble, però després, quan estàs allà, també estàs com a la guai, t'aviam què trobes, o saps molt bé a qui has d'anar.
1: Oh, i tant. El foraster és una miqueta com la vida mateixa. És a dir, dius, va, aquest estiu me n'aniré de viatge. I tu et prepares aquest viatge.
0: És quan tires el dart. No?
1: Sí, exacte. Preparé de viatge. Va, me n'aniré a Mèxic. I allà et farem una nit en aquest hotel i no sé què, i després visitarem... Això ho tens al cap. Però un cop arribes allà, resulta que a l'aeroport, arribant, ja has perdut la maleta. I que has perdut la maleta i després resulta que mentre perds la maleta vas a un punt d'informació i hi ha una persona superenrotllada que aquella persona no només et soluciona el tema de la maleta, sinó que et diu no et deixis de visitar no sé què. I allà passa una altra cosa. I tornes aquí i dius, hòstia, sí, s'ha complert el que teníem més o menys previst, però quina de coses noves que hem arribat a viure. El foraster és una miqueta això. És a dir, tenim clar que anirem a un poble, hi va un equip de localització, l'Anna Bujons, que és la localitzadora del programa, que ja té l'orella molt oberta, parant, escoltant constantment, i parla amb l'Ajuntament, i deixa que l'Ajuntament et digui coses, i torna amb un informe. Nosaltres arribem allà i tenim aquest viatge preparat, però un cop arribes allà, resulta que surts del cotxe i et passa una senyora, i poses el micro, i aquella senyora no sé què, i l'altra... I la suma d'aquesta preparació d'aquest viatge, més l'atzar de la vida, el que ens passa sempre quan sortim de casa, que ens passen coses noves, el resultat final és el foraster. Fins al punt que hi ha pobles que si jo hagués tornat a anar la setmana següent, el programa hagués estat...
0: Seria un altre
1: programa, totalment diferent. Perquè aquell home que em vaig trobar, doncs potser no hagués passat per aquell carrer...
0: Però hagués passat un altre, que no sé què...
1: Nen, i si no, després no sé què, pum, clar... I això és fantàstic.
0: Després aprofundirem més en el foraster, però com el Quim diu, tots som herència del que hem fet abans, i molt abans de rebentar les audiències de TV3, el Quim va formar part d'una de les companyies teatrals que més impacte ha tingut en el panorama teatral català, em refereixo a Teatre de Guerrilla, fundada el 1998, precisament el mateix any que l'Adrià Puntí va publicar el disc Pep a la Llarga, amb temassos com Ull per Ull.

0: Ull per ull, l'Adrià Puntí, sona el llapis de mòria del Quim Masferrer, una cançó que, com ara deia Quim, coincideix en el temps de la creació de Teatre de Guerrilla, el que no sé si l'has inclòs el teu llapis de mòria per això o no.
1: No relacionava aquesta coincidència. No. El que l'Adrià Puntí, per mi, és un dels grans autors d'intèrprets de casa nostra. I jo sempre ho he dit, l'Adrià, perquè... És a dir, arriba a ser de Londres i a cantar en anglès i estar parlant d'un Tom Waits. Ho crec així. Però crec que també vam tenir la sort que era de Girona i que feia temes en català com aquest. Jo estaria hores escoltant l'Adrià Puntí. Les lletres. Encara que en alguna lletra has d'agafar el diccionari a vegades, però...
0: Bueno, és com és, l'Adrià.
1: És com és, sí, en soc molt.
0: Quins records et porta l'Adrià Puntí?
1: L'Adrià Puntí em porta records de la meva etapa a Girona, d'un papa, en el que descobreixes els primers concerts, era aquella efervescència que hi havia, no?, d'un papa a sang traïts, i després el començament de Sopa de Cabra, Sau, no?, i et relaciones amb el pis d'estudiants de Girona, l'època que jo vivia allà, i després també en una època molt d'això, doncs el 98, de tenir la sort de coincidir tres persones i fundar Teatre de Guerrilla.
0: Com es funda?
1: Teatre de Guerrilla, doncs, amb en Carles Xuriguera, jo estàvem en una companyia que es deia La Genial Teatre, ens van agafar per fer un espectacle que es deia Destemps, jo en Rafael Feixades el coneixia d'Arbúcies, de teatre amateur, i va haver-hi la química suficient com per crear aquell tercet i aquella companyia amb aquelles ganes de dir coses i una trempera brutals que va ser espectacular.
0: Ara ho dèiem, la irrupció va ser molt bèstia.
1: Sí, molt. I som hereus d'aquell moment. Ara que hi ha hagut la Fira de Tàrrega, jo no hi ha any que vegi les notícies de la Fira de Tàrrega.
0: Tu vas guanyar un premi, a la Fira de Tàrrega? Del públic?
1: No, la companyia, jo no, la companyia.
0: Bueno, tu, la companyia va ser... La Guerrilla.
1: Sí, el Teatre de Guerrilla, el Teatre Total, va ser l'espectacle més per votació popular. Però és que l'any de Teatre de Guerrilla, que era el 99 a Tàrrega, allò va ser espectacular. És a dir, tothom parlava de Teatre de Guerrilla. Amb l'espectacle Som i Serem i l'espectacle Teatre Total i va ser una irrupció molt, molt, molt bèstia. Molt, molt, molt.
0: I sí, tu com vas digerir l'èxit, comptant que tu això de la faràndula i la glamour i això tu no et va arrufar gaire?
1: No en soc molt de la feina que faig, però hi ha coses que se'n deriven de la feina que faig que miro d'escapar-me'n una mica, és veritat. Soc una mica... sí. No en soc massa de sortir la paraula glamour per aquí al mig. M'agrada tenir el meu ofici, l'ofici d'autor i d'actor, com abans parlàvem de la pagesia, no? Doncs que són feines i ja està. I per tant, a vegades crec que els que ens dediquem a aquesta feina, els que sortim per la tele, els catifes vermelles, ens recreem excessivament amb un postureig, que jo no en soc, em sembla molt bé, l'únic que senzillament no en soc, i ja està. No.
0: Quim, mira que he llegit entrevistes teves i a totes et pregunten per què va acabar el Teatre de Guerrilla i tal. No t'ho preguntaré perquè és bastant senzill. Es va acabar la màgia, les coses s'acaben.
1: Sí, perquè les coses s'acaben. I perquè no estem acostumats a vegades que les coses s'acabin, i menys quan van molt bé. I jo crec que vam ser molt intel·ligents de saber-ho deixar en el moment que tocava. Perquè això ha possibilitat de fer coses noves. I jo no hagués fet res del que he fet si haguéssim continuat junts, i ells no haguessin fet res del que fan i el que han fet si haguéssim continuat, no? Per tant, a vegades saber tancar portes... És molt difícil, això, saber tancar portes i obrir-ne d'altres i mirar que no hi hagi corrent d'aire i... Però és normal que també t'ho preguntin.
0: Jo t'he dit que no t'anava a preguntar. M'has tirat milles, no? Jo...
1: Sí, perquè m'agrada explicar-ho.
0: No, potser si tornéssiu enrere haguéssiu fet vosaltres l'explicació al principi, t'haguessis estalviat tantes preguntes.
1: No, però és que m'agrada molt. Per mi va ser una època extraordinària de la meva vida i amb ells dos vam viure coses que a mi personalment m'han marcat per tota la vida. És a dir, la trajectòria... I el que faig és segurament hereu d'allò que vam fer, i el que fan ells també. Sempre el que fas és hereu del que has fet, Sempre. Si jo no hagués fet El Foraster, segurament ara no faria l'espectacle Bona Gent, vull dir, sempre... Però per mi és una època extraordinària.
0: No, si la meva pregunta és si teniu una conversa pendent, encara, amb el Fel i el Xuri.
1: Pot ser, sí. Les coses quan s'acaben és acabar els... És que la paraula... El verb acabar és molt bèstia. Perquè vol dir...
0: Però l'únic que sabem quan naixem És que s'acaba, vull dir, això sí. És un constant
1: tot,
0: de la vida.
1: Tots són cicles, però oi que no sabem quan? Per tant, no sabem què passarà. És a dir, no
0: quants
1: sabem...
0: matrimonis coneixes i mira, porten 60 anys junts? Sí. I dius, però estan bé o,
1: exacte.
0: O no estan bé?
1: Aquesta
0: o...
1: és la pregunta. O... Aquesta és la pregunta. És a dir, el mèrit no és la suma d'anys. Per mi això no és mèrit. Al contrari, hi ha matrimonis que porten 60 anys i penses, ostres, de la manera que els veus, estan durant per durar, saps? Sinó que s'ha de saber acabar les coses. I això sempre poso el mateix exemple, i és que a mi m'agrada molt. Fem fires en aquest país que a vegades es fan només per sumar-ne una més. Ah, sí, és clar, fa 80 anys que la fem.
0: És mil·lenària.
1: Clar, llavors, home, perdona, però ve gent, té èxit? No ve ningú. Sí, està acabada la fira. Però clar, és que en portem 58, home, sap greu. No, perdona, els diners i els recursos i l'energia que la poses amb això, no les segueixis posant per seguir fent... Posa en llocs nous, en coses noves. Per tant, Teatre de Garriga va durar 12 anys extraordinaris. I es va acabar quan crec que s'havia d'acabar. I qui diu, de la mateixa manera que no sabem mai quan s'acabarà tot el que estem fent, i qui diu que en un futur, doncs... No ho se sap. Jo, això no se sap,
0: feu
1: no se sap mai.
0: Feu un oasis i, mare de Déu, hòstia, ompliu no els teatres, eh?
1: No, però si els estem omplint ara.
0: Bueno, doncs hem de construir teatres nous, hem d'ampliar el Nacional, eh?
1: El dissenyador de la vida, aquest gran misteri que té la vida, va fer coses molt ben parides. Una d'elles és no saber mai quan ens arriba l'hora. És a dir, no saber-ho, això és una de les grans sorts que tenim. I l'altra és no saber què ens passarà. És a dir, que tot el que fem està a expenses de no saber quines forces, i que n'hi ha que en diuen el destí, n'hi ha que en diuen... No sé, però és d'un guionista extraordinari. I el fet de no saber què et passarà és el que et fa moure per seguir... I seguir així, tenir la predisposició a fer coses... perquè no saps mai què passarà. Per tant, jo crec que tenim un dels grans guionistes en la pròpia vida, que això és insuperable. No saber què passarà és insuperable.
0: A Teatre Garriga va tancar, però em sembla que la teva productora es diu Garriga, no?
1: Sí.
0: O sigui, el Bona Gent el fas amb...
1: Sí, Garriga Produccions i tant, sí. No, home, quan es va acabar Teatre de Garriga el 2009 o el 2010, jo, home, evidentment, d'acord amb ells, em vaig continuar amb la paradeta, amb la productora que tenia, i amb treballadors de la productora.
0: Quantes funcions portes de Bona Gent?
1: Mira, ahir vaig fer la funció 245. Ai, perdona, 445.
0: Hosti, ui, te n'has deixat 200.
1: N'has deixat 200.
0: T'has deixat 200.000 persones pel camí.
1: 445. Hem superat els 400.000 espectadors. Sí.
0: Saps que és una barbaritat.
1: És una bestiesa, sí. Sí.
0: I tu el que fas allà... O sigui, per mi és el millor espectacle que pots portar a una festa major perquè fas que la gent del poble sigui la protagonista. Tu aguantes el micro,
1: sí.
0: No? Una vegada més.
1: Sí, aguanto el micro i prou. No, és d'aquestes històries que dius, quina... Mira, ahir mateix vaig estar parlant amb una gent que era la sisena vegada que em venien a veure. I dius, però com és això? Ahir a Lliçà d'Amunt, festa major, 1.200 persones, entrades exaurides, gent que repeteix, històries... Ahir ens vam emocionar tots amb històries que ens van explicar la gent allà. Vaig conèixer la Montse, que ens va explicar a les 1.200 persones que érem allà, que fa un any i mig va quedar vídua i que hi va voler fer un homenatge a les seves amigues i a les parelles de les seves amigues perquè l'havien adoptat. Diu, m'han adoptat. I quan ens anem a sopar, malgrat jo no tingui parella i ells tots siguin parelles, m'ho segueixen dient. M'ho segueixen dient, vine amb nosaltres. I clar, t'explica això? I veies la cara de la gent... tots embadalits escoltant aquesta meravella d'algú que ens explica una cosa tan personal com això, no? I això és el Bona Gent.
0: El sou molt Bona Gent, aquest claim que ja és vostre, sí. És una marca del programa, és una cosa que venia predeterminada o va sorgir un dia...?
1: No, el sou molt Bona Gent ve de... En el pilot vam acabar, era Espolla, on vam fer a l'Alt Empordà, vam fer a prop de Figueres, vam fer el primer monòleg i jo acabo el primer monòleg dient gent d'Espolla, moltes gràcies. I ens vam mirar i vam dir, hòstia, tio, però és molt poc, no? Dir moltes gràcies. Perquè ens han regalat històries de la seva vida, ens han regalat el seu temps, ens han regalat històries que han permès riure, que han permès que ens emocionem. De veritat que només els direm moltes gràcies? Hòstia, faltava alguna cosa. saps allò que ho notes. I vam començar allà com a improvisar, i hi ha un moment que dic, gent d'Espolla, moltes gràcies i sou molt bona gent. I de cop i volta, amb en Xavier Morral, el director de, en aquell moment, del Foraster, ens vam mirar i vam dir, hòstia, és això.
0: Ha sortit.
1: És això, no ens hem inventat res, perquè som, la paraula, som molt bona, la frase aquesta és ancestral, no? Però ens vam mirar dient, és això. Un gràcies, moltes gràcies no n'hi havia prou, i en canvi un sou molt bona gent per la vostra generositat i perquè ens heu regalat tot el que ens heu regalat, crec que ho tenim.
0: Doncs Quim, marxem amb la bona gent de Menorca, és a dir, amb el Cris Joanico.
1: Oi.
0: I els Ja t'ho diré.
1: I tant.
2: Llapis de memòria.
3: Veuades de Montserena
2: amb Jordi Manau.
3: Si bé

0: Accidents del Ja t'ho diré és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del Quim Masferrer. Amb aquesta no anem, Quim. T'he pillat cantant, ara.
1: Sí.
0: Perdona, eh? És que anem just dos de temps i digues que no en tiraré cap,
1: no,
0: cançó, sinó...
1: No, aquesta ve dels estius, ve de... A mi em va frapar molt la història del Ja t'ho diré, una gent de Menorca que van instal·lar-se a Girona a buscar-se la vida amb un so mediterrani exòtic, com el que ens proposaven ells, i d'anar a uns quants concerts seus. I amb en Cris, que després ens hem conegut, que amb en Cris ens deien que teníem una retirada. Quan érem més joves tots dos, es veu que ens assemblàvem fins i tot físicament. Jo, fins i tot, hi havia hagut algun concert que havia entrat gratuït, perquè ens pensaven que jo era el cantant, imagina't. Doncs em va marcar aquesta època, una època d'estius, de festes majors, també, que ells van fer molts bolos. I realment, no sé, és un so mediterrani que m'hi sento molt, molt identificat.
0: Jo vaig boig perquè ha sortit la cançó que et recorda a la teva filla, a la Xantal, i no hi ha manera, que surti. Suposo que l'has posat i me l'he deixat, com que no m'has fet explicacions de les cançons.
1: Ostres,
0: però t'ho preguntaré igual.
1: Sí.
0: Tu tens una filla de 10 anys, que
1: sí,
0: és la Xantal.
1: Sí.
0: La vas tenir amb 43, 40...
1: 4, 44.
0: Què tal l'experiència de ser pare gran?
1: Mira, va com va això. El guionista de la vida, saps quan parlàvem dels guionistes de la vida? Doncs va escriure aquest guió, que jo havia de ser pare tard. També sent pare tard te n'adones perquè la natura diu que has de ser pare jove. Perquè tens molta més empenta, tens molta més paciència, tens molta més energia, perquè bé, un fill i una filla te'n requereixen molt, no? Però això va anar així. És a dir, mira, escolta'm, jo tenia 44 anys.
0: I com porta la Xantal tenir un pare que el pare en parla pel carrer?
1: Li va dies. Hi ha vegades que fins i tot li pot... És que també s'entén, que pot arribar a ser pesat.
0: Home, perquè és que vegades... ets el meu pare, deixa-lo en pau.
1: Sí, sí. Però ara, per exemple, a vegades, mira, fa de fotògrafa. Saps? Es demana una foto i ella és la fotògrafa. La veritat és que hi ha una anècdota molt, molt xula d'ella, és que quan era petita, clar, la Xantal, la seva mare, també fa programes de televisió, la Xantal Llavina.
0: I de ràdio. És competència pura nostra.
1: Ah, sí? Molt bé.
0: Clar.
1: Doncs, i clar, jo també de televisió, i va haver un dia que la meva filla em va preguntar si tots els pares i les mares sortien per la tele. És a dir, si els pares i les mares dels nens i les nenes de l'escola... No, això és una feina. I era com maco, perquè ho tenia com molt natural. I recordo ella de passar per davant del televisor, i jo estava sortint al televisor, i ni punyetero cas, mirava la tele i se n'anava, volem dir. Bueno, és normal.
0: S'assembla el Quim Masferrer de la vida real, amb la seva família, amb el seu cercle, al Quim que veiem a la tele?
1: Sí, té molt. Sí, també és cert que...
0: Té molta energia, el de la tele.
1: Sí, això és el que anava a dir. És cert que en Quim, el foraster, té una energia, una predisposició, i té... que evidentment, jo, si la mantingués sempre, acabaria esgotat, és a dir, no podria... Però té una part d'inquietud, de ganes de conèixer i de ganes d'aprendre que ens uneix moltíssim, moltíssim. Llavors, és cert que, clar, evidentment... En Quim Masferrer, a la vida real, no es va tirant fent ponting ni fent parapent acrobàtic ni dient que sí a tot. El foraster, és que el foraster no sap dir que no.
0: Has hagut de fer moltes coses pel foraster.
1: Sí, però estic molt content d'haver-les fet.
0: Et perquè... menjaries una oliva pel foraster?
1: Hòstia, això és complicat,
0: Què et passa amb les olives, Quim?
1: Em passa que no les he provat mai. Ja sé que us fa... La gent li fa molta gràcia.
0: L'argument és una mica absurd, no? Perquè si l'has tastat i no t'ha agradat, ho podem arribar a entendre, però és que no l'has tastat.
1: No.
0: I t'ha anat bé així, no?
1: Clar, és que la vida m'ha anat prou bé sense olives i ara, a la meva edat, no vull cometre l'error de... No ho sé. Existeix la possibilitat de que les hagi tastat, per exemple, a l'escola, o que m'haguessin... No ho recordo, que m'haguessin obligat a menjar-ne, i d'aquí el trauma. He conegut a més gent, com jo,
0: Però és un trauma.
1: No ho sé.
0: Però si no l'has tastat...
1: Ja, no sé. Conec més gent que no ha tastat olives, El que no sóc és maniàtic, Una amanida, hi ha olives, no em menjo les olives.
0: I...
1: Conec gent que si una amanida hi ha olives, no toca l'amanida.
0: Aquest sóc jo amb el tomàquet.
1: Ah, sí? Ah, mira,
0: sí.
1: Veus?
0: Però l'he tastat.
1: Ja, jo no.
0: No. Tu les olives, no.
1: Ja no penso provar olives.
0: Aquest és el repte del foraster pel que queda de temporada. Quan visites un poble com a foraster, sempre passes pel cementiri i pel mercat?
1: A la meva vida personal, sí, puc, sí. Són dos llocs que m'agrada molt.
0: T'explica un poble.
1: Em connecta. Primer de tot, el mercat m'agrada per la vida que té. La vida, el bullici, el comerç, els botiguers, les botigueres. M'encanta, m'agrada molt, molt. I si més si tens la sort d'haver viatjat a Medines, a Zocos o a mercats asiàtics, que allò és una explosió d'olors, és brut, és la vida. I els cementiris és el final de la vida. És el que et posa de peus a terra. És el que et diu, aquí acabarem tots. I jo, les visites als cementiris me recol·loquen molt. I mira, abans parlàvem de... Hi ha hagut un moment, no recordo en quin context, parlàvem del glamour i de no sé què,
0: sí,
1: de la nostra
0: feina.
1: Sí,
0: quan ho va petar a Teatre de Garriga, sí.
1: Sí, bueno, però parlàvem d'aquesta cosa més de glamurosa de la feina, doncs el superflua, aquestes màscares, aquesta... Els cementiris et recol·loca a l'altre costat. A dir, hòstia, això és el... La vida és això. La vida, la mort, de fet, és el que dona sentit a la vida. Per això m'agrada el lloc on hi ha molta vida, que són els mercats, i un lloc que dona sentit a aquesta vida, que és els cementiris.
0: Amb què acabem? Amb Alegria d'Antonio Font o amb L'Aigle Noir de Bàrbara?
1: Ah.
0: No tens temps d'explicar-ho, simplement tens temps a dir-ho.
1: Hòstia, home, doncs foti una mica d'Alegria d'Antonio Font.
0: Doncs fot-li Alegria. I l'Alegria, la meva, de conèixer-te. Ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons, Quim.
1: I la meva. La veritat és que m'agrada moltíssim.
0: Ens escoltem demà. Demà més. Adéu.

0: el meu cor.
1: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
2: Saltimbanquis, somiadors, arlequins, clowns, somiatruites, equilibristes.

0: Us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
2: És la 1:06 en directe. Comença la funció.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Molt bon dia, bon diumenge, benvinguts al Tot és comèdia. Avui fem Tot és comèdia amb la comèdia d'Agustí Franc, My Only Fans, que s'acaba d'estrenar al Teatre Gaudí de Barcelona. Actors, Elías Torrecillas i Míriam Tortosa. Com esteu? Bon dia. Bon
3: dia.
2: Molt
3: bé.
2: Era, anem a saludar a la jefa, la directora.
4: Vale.
2: No sé on és, no sé on para. Xènia Reguant, bon dia.
5: Bon dia a tots.
2: On estàs? Geolocalitza't.
5: Mira, estic a Madrid, a punt de marxar cap a Mèrida.
2: Clar, és que ara ho comentàvem. Ets una mica de un ostro senyor de la direcció teatral últimament.
5: Ubicua.
2: I que duri, que duri. Però clar, assajar en paral·lel deu tenir la seva cosa, el seu què, no? Perquè has estat amb OnlyFans, My OnlyFans,
5: sí.
2: I ara estreneu Les Nueve Muses, és això?
5: Sí, Les Nueve Muses, al Festival de Mèrida. Sí. Bueno, m'intento organitzar de manera que se'm solapi el mínim possible, però a vegades hi ha dies que es solapen i és bastant fort, sí. Mm.
2: No has fet cantar la Míriam, per exemple, en algun assaig de My Only Fans, perquè és un musical de Les Muses.
3: No, i sort, no, també t'ho devia.
5: Uns bailes sí que li he fet fer.
2: Bailoteos. Però un bailoteos, diguem, preparat... Ara no sé si balles a la funció, ara no recordo.
3: Bueno, una miqueta.
2: Ai, sí. No, és veritat. Calla. I és un ball molt sensual. Ara que ho recordo, ara m'estan venint les imatges.
5: Sí. I sí que he fet cantar la Barratxina i a l'Elías. Això sí que ho he dit.
2: Uau. Sí. La Barratxina, ara en parlarem, que quin personatge, que li ha regalat. Esteu tots de foto.
4: Sí?
2: També parlarem de les perruques, que és un element important d'aquesta obra de teatre.
4: Absolutament.
2: Però pensava jo que si l'èxit es calcula amb durada i volum dels riures, aquí ja ho tindríeu al sarró, no? Almenys la nit d'estrena, que era la primera vegada que teniu el públic a davant.
3: Sí.
2: És d'aquelles obres que rius bastant i constantment. Vull dir que no sempre s'aconsegueix, això.
4: No, però nosaltres ja, amb la lectura, o sigui, ja el text ja és bo. O sigui, quan un text ja comences a hem fet la lectura, no? I tot ja reia amb la lectura, ja dic, vale, doncs aquí ja hi ha un material, no?, que ja és bo, no? I sí que és veritat que nosaltres ja la part final d'assajos, doncs ja necessitàvem el públic per veure la resposta, però quan ja va entrar públic el dia de l'estrena va ser com, vale,
3: això
4: gag rere gag. Sí, va ta-ta-ta-ta-ta i la gent riu molt.
2: I com porteu la gent que riu molt a destemps? Perquè...
3: A mi m'encanta això, a mi m'encanta.
2: Que s'avança, diu, però si no han acabat. Deja els acabat la rèplica o el gag.
4: I a mi m'agrada molt la gent que comenta. Saps com la gent que veu
2: si
4: la tele i diu coses?
2: Sí,
4: doncs va haver-hi un moment que de sobte una dona va dir... Toma!
3: Però clar, això demostra que estan absolutament connectats amb la història, no? Tant amb el riure com amb els comentaris. Sí. I de vegades es pensa que no els escoltem, però és meravellós. O aquell públic que diu, ai, jo no ric per si de casa es desconcentren. No! Al revés! Rieu, per favor.
5: No, i tant. En una comèdia no hi ha concentració més gran que sentir el riure. Si no que sí que et desconcentres no sentir-los.
2: Clar.
5: Sí.
2: Bé, no sé si heu tingut anècdotes semblants en altres funcions que heu fet, d'allò d'haver de... Bueno, justament per la reacció del públic, o parar, o tornar a iniciar, o no. Tampoc ha sigut tan...
3: Sí, no, clar, el que passa en una estrena, sobretot quan només has fet un dia de prèvia, no saps ben bé on trobaràs el riure del públic, no? Perquè tu llegeixes un text i dius, aquí hi ha un gag, és evident, no? Mm-hmm. Però hi ha altres moments que no te l'esperes i de sobte és un, hòstia, un moment, ara hem de respirar, no? I a mesura que vas fent funció, doncs vas col·locant allò que dius, això, ara hem d'esperar el riure, no? I es va afinant poquet a poquet la funció, però crec que ja estem en un punt. Portem tres funcions, on sembla?
2: Sí, tres. Sí, això va començar dijous, sí, era aquesta setmana.
3: I una resposta increïble i ara ja, ahir, per exemple, ja vam notar que ja sabem on estan els riures i és una meravella, de veritat.
4: Ara, és molt guai, el teatre, que a mi és una de les coses que m'agrada molt, és que cada dia el públic és diferent i a vegades et riuen un dia una cosa molt i el dia següent aquella cosa no la riuen tant, però et riuran una altra. Llavors, també, això és molt guai, també. Quan,
3: molt cert.
4: És com les persones, no? Cadascú és de son pare i sa mare, doncs el públic cada dia és diferent i això també està molt bé.
2: I s'indignen alguna vegada?
3: Per alguna coseta?
2: Home, perquè és una obra que passa en un centre de teràpies, per exemple, alternatives. Sí. No és una... A veure, és una obra que de denúncia, per entendre's, al contrari. Però, bueno, més o menys ja... on veu el que pensa l'autor, no?, i els personatges, no?, aquest cert escepticisme.
5: No, però jo crec que la gràcia està en que ens n'enfotem de tot, o sigui, ens n'enfotem de l'escèptic i ens n'enfotem del que també s'ha passat de voltes a nivell espiritual. Llavors, jo crec que com que està ben equilibrat en aquest sentit... Jo sempre he dit que guai que m'hagi tocat a mi com dirigir aquesta obra, perquè jo tinc un puntet espiritual, també. Vull dir, no sóc ni 100% escèptica, ni 100%, ni un bando ni otro. Llavors és guai perquè pensava, clar, igual algú que és molt escèptic se'n va més cap a una banda, o algú que és molt espiritual se'n va més cap a l'altra. I jo crec que és guai això, que ningú es pot ofendre, perquè al final... aquí hay para todos.
2: Sí, plantufades por everybody.
3: I que crec que és important que ens puguem riure de nosaltres mateixos.
2: Home,
3: també, no? Si no, què és la vida?
2: I sobretot el món de la parella, perquè de què riuen aquesta gent? Bàsicament, és un clàssic, les relacions de parella, els secrets de la vida conjugal, no confondre amb escenes de la vida conjugal de Ricardo Darín, que això és una altra cosa, eh?
4: Sí.
2: Va, vinga, que soni els Amics de les Arts, per exemple.
4: Vinga. L'home

0: despertat
1: un... Aniré l'argument, ho prometo, perquè si no els oients diuen, però d'aquesta obra de què va? Ara anirem, però abans molt ràpidament, ells ho saben, els amics de les arts ho saben, el que passa a My Only Fans amb...
2: No sé si els hi ha arribat. No ho sé.
3: Jo crec que no.
2: Estaria bé que els hi arribés.
1: O un cameo, també estaria bé, pensava.
4: I tant, seria molt divertit, un cameo.
2: Home.
1: Doncs aquí ho deixem. Aneu a veure l'obra i entendreu això dels amics de les arts.
2: Sí.
1: Va. My Only Fans, una parella de mitjana edat, Míriam Tortosa i Isidre Montserrat, pares d'una filla adolescent, queden per sopar amb un amic, Elias Torrecillas, que s'acaba de rejuntar amb una senadora gallega, Anna Barrachina, i queden en el centre de teràpies alternatives que ells, bueno, ell, l'Elias, ha arreglat de dalt a baix amb les seves pròpies mans. Bueno, com coneixes aquesta galleguinya, Elias? Qui és aquesta galleguinya? I què fas compartint la vida amb aquest personatge tan peculiar?
2: Vale, per situar a la gent que ens està escoltant, jo crec que abans de com conec aquesta gallega, jo crec que hem de parlar que aquest personatge que jo interpreto, que és l'Eusebi, és un tio que quan el troben, després de molt de temps sense quedar, és una persona absolutament
1: canviada,
2: diferent,
1: canviada
2: totalment, no? És un tio que ells coneixien, doncs, que anava de tia en tia i que...
3: Un fucker.
2: Sí, no sé què, i de sobte es troben un tio que t'està parlant de teràpies alternatives i sembla que tingui una pau interior i tal. I que
1: amb xancletes i mitjons blancs,
2: sí,
1: deixa-m'ho dir.
2: Sí. Està molt de moda, això.
4: Com m'agrada que t'hagis fixat amb això.
1: Home, és que més el gaudir...
4: Per mi era essencial perquè fotis xancletes.
1: Un moment, parèntesi, perquè era essencial.
4: Per mi ho era, jo no, Elias.
2: Sí, per mi és essencial, també. Sí, perquè hi ha un pozo del passat d'aquest personatge que no es treu de sobre, no? Aquesta cadena de plata que porta, el Casio, els mitjons amb les xancletes... Saps? Hi ha un
1: mitjons allò... treballats, a més, eh?
2: Sí.
1: Doncs vinga, tanquem el parèntesi.
2: Doncs això és aquest personatge ha conegut a una dona... gallega, que fa teràpies alternatives. Aquest tio s'ha enamorat perdudament d'aquesta dona.
1: Que és molt més gran que ell.
2: Sí, hi ha una diferència d'edat.
1: Bastant,
2: hi ha una diferència d'edat. Però per què... També és un altre tema, que
3: treuen...
2: Parlem d'això, és un altre tema.
3: Sí. Clar, perquè aquí què passa? Si l'home és més gran que la dona, ojo, no ens fixem en això, no?
2: Sí.
3: Està estipulant, és normatiu, no? Però de sobte la dona és més gran i... Epa, què passa?
2: Per aquest personatge no és gens important, la diferència d'edat, però quan els meus col·legues la coneixen, de sobte sí que hi ha com un xoc, no? Perquè normalment jo era un personatge que anava amb noies més joves que jo. I llavors aquí hi ha un...
3: El contrast del canvi.
2: Sí, el contrast. Sí.
1: Molt bé.
2: Sí.
1: Doncs escolta'm, mentrestant, Míriam, i tu i la teva parella, més diferents no podeu ser, eh? Per
3: no.
1: Cert, ell és una mica fleuma.
3: Sí.
1: Que caga dubtes, fleu-me. En canvi, tu ets una power woman.
3: Una power, i tant. Sí, l'Isidre Montserrat ja fa molts anys que ens coneixem, som un bon tàndem, hem treballat junts diverses vegades, i és una meravella treballar amb ell, sobretot aquest tipus de personatges, que jo crec que molta gent se sent reflectida. Hi ha molta gent que m'ha dit, ai, com els meus pares, em recordo molt els meus tiets, els meus pares. Bueno, hi ha una cosa aquí, crec que sí, el meu personatge és una tia, doncs, que s'ha hagut de masculinitzar una mica la professió per tenir una mica de poder, i crec que això també s'ha reflectit una mica en la seva parella. Una mica qui mana potser més de la parella és ella, no?
1: Sí.
3: I ell, doncs, és més... Bueno, és un tio més tontorron, més simple, no té gaire cosa. Però s'estimen molt. Són una parella que s'estimen molt, que tenen una filla adolescent, i que aquí hi ha una trama amb això, també.
1: Clar, Xènia, això, subtrama que dona molt de joc, no? La nena. Bueno, la nena que té 18 anys, ojo, eh?
4: Bueno,
1: què podem explicar aquí, per no fer spoilers?
4: Per mi, la nena és com aquest element, també, que reflecteix molt bé aquest drama de parella que passa, no? Com tu ets una parella, tens un fill, no? Molta gent passa una crisi quan el nen és petit, però després n'hi ha una altra, que és quan la nena ja es fa gran i abandona el niu, no? Que tornes com a haver-te de mirar amb la parella. I crec que l'obra té com molts subtemes que ens toquen molt de prop i que ens fan molt de mirall. Llavors, la nena, per mi, és un element castellà que ha ficat amb molta gràcia. També per reflectir això, no? Una cosa més a projectar-nos sobre el drama de parella d'avui en dia.
1: aquí el tema central és si hem de ser sincers amb la nostra parella o podem i hem de tenir els nostres secretillos.
2: És que per mi aquí està el temazo de l'obra. Aquí està el temazo.
1: Que tenim perquè... resposta o
2: sí,
1: no tenim resposta?
2: Jo ho tinc claríssim. O sigui, jo no necessito saber tot. No ho necessito, en el meu cas. O sigui, realment, no? O sigui, sàpiga els secrets realment de cadascú, ja no a nivell de parella, sinó d'un mateix. O sigui, tothom té secrets. I no sé si estem disposats a dir, cal que jo conegui tot? Potser no.
3: Crec que tothom té una part fosca o que potser tenim secrets que no volem explicar a determinades persones i altres sí, perquè sabem que no ens jutjaran, no? Mm. Però sabem que hi ha coses que no podem explicar als nostres familiars perquè saben que no formen part de la nostra generació, no ho entendran, o coses a la nostra parella que no cal, perquè pot portar conseqüències, no? I és això el que fa que tinguem secrets, les conseqüències de tot plegat. O quan coneixes algú, no?, el primer que pensa de tu, hem de tenir certs filtres, no?
2: Clar, la sinceritat, no? Que dius, no cal que m'ho diguis, això. No t'ho he preguntat?
3: No. Sí,
1: perdona, és que jo dic el que penso, no?
2: Clar, sí, però no cal.
1: Quina por, aquelles persones absolutament planes.
3: I després de dir-nos les veritats a nosaltres mateixos, també és un altre tema, perquè crec que moltes vegades no evolucionem a la vida i no creixem a nivell espiritual, psicològic o com ho vulguis dir, no? Perquè realment crec que costa molt dir-te la veritat a un mateix, no? Per exemple, la gelosia, no? No, jo no estic gelosa.
1: Però et crema per dins.
3: Però crema, igual sí que està gelosa, no? Crec que es plantegen molts temes en aquesta obra que realment tocaran a moltíssima gent. El teatre és el mirall de la societat, és així, i per això la gent riu, perquè a més es tracta a través de l'humor, crec que és on arriben molt més els missatges.
1: Són situacions també una mica més estirades, però...
2: Sí, una mica més extremes, però jo també ho vaig dir en una reflexió d'un assaig que vam fer, que també està guai el públic, sabent que és teatre i que no és real, veure personatges com els hi comencen a caure les màscares i que comencen a passar-ho molt malament, a nivell de públic, jo vaig imaginar-me com a públic, vaig pensar, ostres, que és molt divertit veure com ho estan passant de malament aquests personatges, quan comencen a sortir les veritats i les merdes.
3: Clar, el patetisme, sí. Perquè al final l'ésser humà és patètic. Sí. Al final.
1: Meravellosament patètic.
3: Això és meravellosament patètic i per això ens fa riure. Sí. Veure com
4: això ho hem dit molt, no? En els assajos, anem a mostrar com a aquesta part de que l'humà és entranyablement ridícul, no? Que ho dèiem molt. Com, per mi és com la gràcia de pràcticament totes les comèdies. Poder fer les paus amb la teva part ridícula, també, no? Veure-la allà, hi ha un punt que dius, vale, ok, també en soy así, que és maco, també.
1: Torno al centre de teràpies. És que dona molt de joc, molt de joc. Algú d'aquí li han fet hipnosi mai?
2: A mi, hipnosi, no.
3: Què? No.
2: A la Xènia, sí.
1: Sí?
4: A mi em van fer hipnosi. Però... Sí, una mica em va regalar, perquè jo tinc molta por. Jo tinc una fòbia als sorolls forts. Llavors, sembla una tonteria, però és un pal, perquè no puc petardos... Bueno, en fi.
1: Però què et fa? Què et provoquen?
4: Un amic meu em va regalar... Bueno, no, fòbia, sí, no puc amb els petardos.
1: Fòbia, sí, sí.
4: Fòbia, em puc arribar a desmaiar.
1: Què fas per Sant Joan?
4: Bueno, me'n vaig, marxo. Ostres. Fujo. Soc com els gossos, el mateix, saps?
1: Sí. Val. Segueix.
4: Doncs un amic meu em va regalar 3 sessions d'hipnosi perquè em va dir, jo crec que amb la hipnosi això t'ho poden treure. I jo els explicava que realment m'hipnotitzaven perquè el terapeuta em gravava. Jo era com conscient de tota l'estona, o sigui, en cap moment era inconscient, però després quan sentia les gravacions al·lucinava de les coses que deia i de les veus que posava. I ara, això també t'ho dic, segueixo tenint molts petardos,
3: No ha funcionat.
4: Molt no em va funcionar, però que et van hipnotitzar, també, això és veritat.
1: Molt bé, i aquí com teniu els canals d'energia, a la taula,
2: bé,
1: a l'estudi?
2: La veritat, sí. Molt bé.
1: Els sacres ben oberts.
3: Bona vibra sempre, bona energia.
2: Sí, però bueno, aquest tema també hi surt molt, no? Les teràpies, o sigui, el tema de l'acupuntura, reflexoteràpia, reiki, tot això, no? De que a vegades molta gent és una mica escèptica, però, cuidado, perquè mira, el seu personatge és com... això de la hipnosi és una tonteria, doncs cau de quatre potes.
1: Però...
3: Sí, o sigui... bueno... Sí, el meu personatge és sarcàstica total, 100%. No.
1: I a més, veiem una evolució increïble.
3: Meu personatge, sí.
1: Vens de la... Bueno, tampoc és que siguis massa tranquil·la, perquè ja es nota un cert nerviosisme allà,
3: sí.
1: Però acabes desbocada, absolutament. I clar, jo pensava, noi...
3: Clar.
1: Aquí vigila, perquè t'entrebancaràs amb algun element escènic o vés a saber el què, eh?
3: Està controlat, està controlat. Sí? Al principi semblava que no, però sí, tinc uns companys meravellosos que van apartant les cosetes de l'espai ja perquè no ens fan
1: ai,
3: mal.
1: Ai, que ve la vídeo, que ve la vídeo!
3: Ojo, ojo! No, realment, a nivell energètic requereix molta energia aquesta obra. Però, bàsicament, perquè el personatge en si es va desquiciant perquè es van desvetllant secrets, jo crec, com qualsevol persona, no? Una situació, tu guardes un secret extrem i de sobte hi ha un boom, no? Ja. I es desvella. Hi ha moltes conseqüències. Hosti, és una expansiva molèstia.
1: Jo no sabria com reaccionar. No sé. No sé.
3: No podem fer spoiler,
1: no podem fer spoiler. No, evidentment que no. Però... No, parlo de les reaccions a qualsevol secret d'aquests que diguis... Hòstia, no m'ho imaginava mai de la vida. No sé.
3: Bueno, clar, mai saps.
1: Ja veurem.
3: No, mai saps,
1: si passa,
3: van,
1: si mai passa,
3: si
1: podem
3: quedar un
1: patetètic, patètic segur, però allò quiet, no? Parat o no? Començo a estirar clar, amb els pocs cabells que tinc o cap que tinc. Ara
2: normalment ja diuen que hi ha com tres reaccions, no? Paralitzar-te, fugir, no? De, bueno, no vull saber-ho, o m'enfronto o...
3: Amb certa agressivitat,
2: sí.
3: O... Amb...
2: Sí, sí.
4: Doncs
2: paralitzo. Aquí, paralitzo, sí,
1: paralitzo,
2: sí.
1: Total. Sí.
3: Jo crec que tots els personatges, crec que tenen una mica... Tots reaccionen d'una manera una mica diferent.
2: Sí,
3: no?
2: Sí.
3: A veure, sí que és un boom quan es desvellen tots els secrets, però bueno, la gent ha de venir a conèixer aquests secrets que són superdivertits.
1: A Gaudí, i si l'obra es diu My OnlyFans, potser és que algun compte d'OnlyFans surt per aquí, no?
4: Ah!

0: Doncs recordem com funciona aquesta plataforma, per si hi ha algun despistat aquí a la sala, o poder hi ha algun senyor o senyora que ha anat a veure l'obra i no...
1: Ah, no, no, és que és...
0: I li ha de demanar a la persona del costat d'ell.
1: L'OnlyFans és una plataforma on tu pots obrir-te un canal i pots ensenyar el que tu vulguis.
0: Piti cuixa.
1: Pot ser piti cuixa, però pot ser no piti cuixa. Hi ha gent que s'ha forrat ensenyant peus.
0: Què dius?
1: Home, i tant, tothom té... De tot. Hi ha públic per tot. Saps? Llavors hi ha gent que ensenya els peus, hi ha gent que...
0: Coses.
1: Bueno, coses, no sé. Saps? Llavors cadascú fica els límits on vol. Llavors et compensen econòmicament. Hi ha gent que tens el teu públic, no? I et diuen, doncs mira, per ensenyar-te tal, doncs són 5 o 20 euros o el que sigui.
2: Hi ha diferents maneres de pagament. De fet, l'OnlyFans va néixer no amb una intenció de generar contingut sexual, sinó el contingut que tu volguessis, i aleshores tu podies pagar a nivell mensual una subscripció o de pagar per vídeos en concret. Què va passar? Doncs que els creadors de contingut sexual van veure aquí una via molt xula i es va començar a popularitzar. Mm-hmm. I sobretot a l'època de pandèmia, que la gent va començar a consumir molt contingut digital, doncs, pues bueno, es va convertir sobretot en una cosa absolutament
0: per
2: sexual.
0: Per què rius, Elias?
1: M'ha donat per pensar. En l'època...
0: En positiu o en negatiu?
1: Ai, positiu,
0: positiu. D'acord, molt bé. Escolta, jo he fet una mica de recerca. Jo no sabia que fins i tot hi ha actors i actrius... Bueno, sí que ho sabia, però no sabia que concretament una actriu de la sèrie Los Soprano, que a mi m'encanta, l'Andrea De Matteo, va obrir un perfil d'aquests.
2: Ah, sí?
3: Ah.
0: I... El seu fill de 13 anys li editava els vídeos.
1: Uau.
3: No, això no ho sabia.
2: Oh, my God.
0: Busqueu.
3: Drea, la realitat supera la ficció.
0: Drea De Matteo. Jo he al·lucinat, wow, també, evidentment. Sí. Aquí, la meva qüestió és... Aquesta senyora és actriu. Mm. Ho va fer, ja passats els 50, perquè, bueno, doncs tenia un problemes econòmics. No?
1: Ah, gran feina. Tema. Dones no. A partir de 50 actrius.
0: Ah, clar, clar. En el món de l'actuació. Sí, clar. Sí. Vosaltres ho faríeu, això? Si en un moment de vaques magres dius, hòstia, mira, vaig obrir-me un OnlyFans per treure quartos perquè no en tinc.
2: Mira, jo ara et diria no. No. Perquè, hòstia, és que, no sé, contingut sexual meu que em pugui conèixer tot Cristo, doncs em fa moltíssima vergonya, evidentment, i no és el meu tarannà. Ara, nunca digues d'esta agua no beberé, evidentment, no? Mm. Perquè davant d'un problema econòmic absolutament increïble, doncs jo què sé, mai pots dir que no, no? Però és que el problema, o no problema d'això, és que es guanyen, pots arribar a guanyar molts diners. Però molts són molts diners. Mm. Llavors, aquí està el que fa que et replantegis de... Ojo, un momentet, eh? Un momentet perquè viuries molt bé. El que passa que, clar, té un cost, no? Hi ha molta gent que s'ha obert un perfil d'OnlyFans i, de sobte, doncs, ha perdut la relació amb tota la seva família. Mm. O ha perdut la seva xarxa social, no? El seu entorn d'amics. Mm. Llavors, tu has de decidir, no? Què fas? Vols la pasta? O vols la teva vida? Has de triar, tries una altra vida, no? Sí, sí. És un temazo, això. Sí.
1: Bueno, perdó, aquest incís, però tu encara, Míriam, podries forrar-te, però, clar, després ja, jo, per exemple, jo que haig d'ensenyar, jo...
2: Què dius, Elias?
3: Hi ha públic per tot, eh?
1: Sí, hi ha públic per tot, però vull dir...
0: Per favor.
1: No? Sí, m'imagino que normalment són senyors, no? Persones guapes, musculós, tal,
2: no sé
1: què.
2: No estic d'acord.
1: Bueno, suposo que, clar, tothom té el seu públic, és veritat, però que jo soc un fideu, saps? Vull dir que haig d'ensenyar,
2: jo. Jo també soc un fideu, carinyo.
0: Xènia, posa l'ordre aquí.
3: Les fílies són precisament tot allò que no està a la llum a la societat. Vull dir, crec que també aquests perfils d'on es lucren molt és precisament de fer contingut que s'escapa del que és normatiu. Llavors, no sé, Elias, potser aquí tens un...
1: Doncs mira, sí, potser estic aquí fent el canelo i podria estar forrat.
0: I a més amb la perruca, amb el perrucón que porta.
1: Bueno, mira, bueno, l'Anna Barratxina i jo ens estem traient un màster en pròtesis de peluca.
0: Espera, deixa'm dir una cosa. L'Anna Barratxina està ja supergraduada... Que ella ja ha estrellit a Verdiales, paper icònic del teatre català amb la cubana, i en portava, en duia unes vintage tremendes.
1: Sí.
0: Però clar, jo no sé si és la teva primera vegada.
1: Tinc experiència.
0: Sí, també.
2: Molta experiència.
1: Sí. El que passa que, clar, normalment, aquí estem parlant d'una petita producció, llavors nosaltres som els que ens fiquem la perruca i tot, però clar, jo porto una perruca, i l'Anna també, No estem fent uns personatges que estiguin assegudets i tranquil·lets, que dius, mira, tal, no sé què. No, jo vaig cap amunt, avall, em tiro, agafo la Míriam, pa, pa, pa. I clar, la perruca aquella, me l'enganxo, que jo crec que em tires ara mateix del cap, i no me la treus, o sigui, però me l'enganxo.
0: No, és que què m'ha d'est? O sigui,
1: bueno, m'arriba al cul, és una melena que m'arriba al cul, sí. És molt llarga, però clar, me l'haig d'enganxar molt fort.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: No podem marxar sense comentar les vostres frases d'autoajuda favorites. Que esquitxen tota la sonografia. Em vaig entretenir a apuntar-les.
2: Ah, sí? Sí,
1: mira,
0: vaig fer la meva feina.
1: Bé, molt bé. Bé.
0: Mira.
3: Jo n'hi ha una, a mi n'hi ha una que m'agrada molt.
0: A veure si coincideixes. La que més m'agrada a mi és... Quan deixes de fugir, apareixes. Aquesta és la que més m'agrada a mi.
1: Sí. Xènia, pots explicar, Xènia, per favor, d'on vas treure aquestes frases, sisplau?
3: Vale. Mira, va haver-hi un moment que havíem de posar moltes frases per l'escenografia, però en el guió no n'hi havien tantes com per si tota l'escenografia. Llavors, jo vaig fer com un estudi amb el meu amic ChatGPT, però un estudi exhaustiu, de Osho, frases Osho, brrrà, frases de la Gestalt, brrrà. Frases, vaig buscar frases perquè no volia que fossin frases random, tampoc. Volia que tinguessin a veure amb la funció o amb coses també que vibressin amb mi, imagina't. Mm-hmm. Llavors, totes les frases que hi ha són frases mega escollides. No són per a nada random. A mi la que més m'agrada és tot passa, tu també.
1: Aquesta m'agrada molt.
0: Vinga, vagin passant, és ideal per acabar, per
1: home,
0: tancar, i vinga, adéu.
1: Però a mi m'agrada molt aquesta frase també, no? Perquè dius, bueno, vamos a morir todos, no passa res.
0: Aquesta saps? També és fabulosa. La casualitat és l'univers parlant.
2: És increïble. M'encanta.
3: Aquesta és molt Mr. Wonderful.
0: Sí, aquesta ja és més habitual. La teva força interior és més poderosa que les teves pors. Mm-hmm. Els petardos i tot això. Mm-hmm. Bueno. En fi, acabo. Què tal treballar a l'agost al Teatre Gaudí? Que és, jo això ho vull posar en valor. És dels pocs teatres que mantenen l'activitat juntament, curiosament, tots com petits i de comèdia, no?
2: Sí.
0: L'Eixample, el Versus Glòries... Uh-huh. Home, també hi ha públic, hi ha gent que es queda a Barcelona, no? Hi ha gent que baixa, també, de...
1: No, i que funcionen molt bé, aquesta època. Que nosaltres, jo per exemple, no havia treballat encara una temporada així l'agost i això, al principi vaig pensar, però qui vindrà l'agost? I déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Saps, clar, hi ha molta gent que dius, bueno, oferta cultural, hi ha poc ara mateix de teatres i tal, i llavors aquests teatres, doncs, ho peten. I a mi m'està agradant bastant l'experiència de fer-ho ara l'agost.
2: Sí. A més, és que jo crec que això, que a l'estiu, no, sobretot el que vols és riure, no? Passar-t'ho bé, és com que la bona vibra, no?
1: Sí.
2: I saber que es fan comèdies i que, a més, estàs a gustit, perquè hi ha aire condicionat, que hi ha molta gent que està patint tant de calor, no? I sortir... O sigui, entres, que igual estàs una mica allò d'ai, avui no tinc un bon dia, i de sobte surts i diu, que bé, que m'ho he passat. Ens està passant això al teatre, quan la gent surt del Teatre Gaudí, és que les cares els hi canvien. Es van a fer una cerveseta, no?, després... Perquè, a més, és una obra que dura una hora 5, més o menys, segons si arriben més o menys una hora 10. I clar, es passa molt ràpid. Que també de vegades hi ha obres que són llargues i ja no saps com posar-te el cul, no? I aquesta jo crec que és la durada perfecta perquè la gent no es desenganxa en cap moment. De fet, he de dir que gent de la professió que ha vingut que tenen tendència a mirar el rellotge, no?, en algun moment, i tot i que els hi agradi, i ens han dit, en cap moment he mirat el rellotge. I jo crec que aquesta és la millor floreta que et pot tirar
0: la
2: professió,
0: sí.
2: Perquè són dels que més exigents, no? I, bueno, no sé, jo animo a la gent que vingui al Teatre Gaudí, perquè, mira, ara ja s'està començant a omplir. He mirat no sé si ho saps, Xènia, però s'està omplint molt, Avui s'està omplint molt. Sí. Però ja ens ho diem per aquí, ens ho diem per missatge.
1: També, no, que la gent espavili, perquè estem un mes, o sigui, estem fins al 20 de setembre i ja la cosa s'està omplint i que comencin a reservar, perquè jo tinc la intuïció de que això volarà.
2: Sí, estem de dijous a diumenge, de dijous a dissabte a les 9 de la nit i els diumenges a les 5. Avui a les 5 de la tarda.
1: Fantàstic, és com un gran instant de llimona, això.
0: Sou els que millor heu fet la promo d'aquest estiu.
1: Sí?
2: Ah, sí?
0: Home! Han fet una promo, no us heu deixat res.
2: Escolta,
0: cap detall, tu,
2: mira.
0: Cosa... My OnlyFans.
1: Quin és el premi, llavors?
0: Tortilles, aquests meravellosos gots d'aigua...
1: Molt bé!

0: que sí, ara de moment creuarem aquest pont Mérida, que és un pont gran i molt, bueno, i és una passada el festival i poder fer això allà escrit dirigit per mi, bueno, imagina't, jo encara no me'n sé venir. Però home, la idea és que no mori allà, evidentment, i que puguem fer gira i Madrid, Barcelona i tot el que calgui.
1: Doncs...
0: Però de moment, el Teatre Gaudí a riure, que l'agost és per riure. L'agost és per riure, home, que després ja ve setembre, quina mandra.
1: Insisteixo, els que millors han fet la promo, els millors. Xènia Reguant, moltíssimes gràcies, sort.
0: A vosaltres.
1: I Elias, Míriam, una abraçada forta.
2: Gràcies.
1: Fins la propera.

0: Ai, passa la
1: publi. A mi, ara se m'escolta a mi, sí. Dic que passen 5 minuts de 2:15 i de seguida farem un d'aquells viatges en l'espai i el temps que de tant en tant fem aquí al Tot és Comèdia. Aquests dies hem estat al Museu del Cinema de Girona, que dedica dues expos a dos grans cineastes catalans. Pere Portabella, a punt de complir el segle, i el documentalista Joaquim Jordà, que ens va deixar ara fa 20 anys. De seguida.

0: Abre o chakra a outro.
1: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
2: Doncs hem arribat al Museu del Cinema de Girona. Jordi Dorca, com estàs?
3: Molt bé, gràcies.
2: De l'equip del museu des de fa molts anys. Sí. I ara al darrere d'aquestes exposicions molt interessants, comencem per en Pere Portabella, que mentre venia anava pensant, el seu cinema no és, perdona'm la broma, com de Santiago Segura, evidentment no ha fet el cinema més comercial del món, tot el contrari, però per la gent que ens estigui escoltant, segurament Pere Portabella és un nom molt reconegut perquè durant molts anys, molts estius, a la seva casa de Llofriu, juntava gent molt divergent, molt diferent, i els posava a sopar.
3: Sí, molta gent el coneix pel suquet, i el coneix també per aparicions en tertúlies parlant de política, i Portabella durant uns anys va dedicar-se activament a la política institucional, i ell era una persona que tenia, que té aquesta habilitat de congeniar amb gent que està fora del seu cercle, tant artístic com fins i tot, et diria, polític en aquest cas, perquè en el suquet hi anava gent de tots els colors polítics i de tot l'arc parlamentari, per dir-ho així.
2: I artistes, i intel·lectuals.
3: És una cosa molt habitual d'ell, per exemple, que el seu cinema participés a les seves pel·lícules gent de fora del cinema, com Brossa, per exemple.
2: Brossa, vosaltres esteu molt ben connectats. De fet, tu, quan cada dia entres per la porta d'aquest Museu del Cinema, et trobes amb l'esperit de Brossa.
3: Sí, perquè hi ha l'escultura, la de cinema, que és una columna que la veiem des d'aquí, que també dialoga amb un altre A que tenim a la façana, o sigui, és una doble escultura, que és un dels seus poemes visuals, aquesta columna amb l'A de cinema a dalt. Brossa era un gran amant del cinema, la Filmoteca hi anava pràcticament cada dia. Li encantaven els ginys precinematogràfics, tot el món de les ombres, de les llanternes...
2: Això us sona una mica aquí, no?, al Museu del Cinema.
3: Sí, és una mica tota la col·lecció Mallol que va d'això, d'aquests ginys que van ser els precedents del cinema. Amb ell era una de les coses que li agradava. I Brossa va ser molt important en Portabella perquè el seu va ser coguionista de la seva primera pel·lícula.
2: I amics és de molts joves. Ell neix a Figueres, ara farà, l'any que ve farà 100 anys, sí. Però després de la guerra, crec, va marxar a viure a Barcelona. El seu pare, de Nona, Osona?
3: El que volia patentar els iogurts a l'Estat, doncs es va posar en contacte amb el seu pare. El seu pare havia estat fent la guerra amb el bàndol nacional. Tenia bones, no sé si bones connexions, però sí que tenia la possibilitat de ser l'avalador d'aquesta patent, i sí, va ser això l'inici, l'entrada dels iogurts Danone, i el seu pare va ser un dels impulsors d'aquesta marca a l'Estat. De fet, Pere Portabella comença a estudiar química a Madrid perquè l'interès del seu pare era que es dediqués a l'empresa familiar. Ell va a Madrid i a Madrid comença a entrar en cercles artístics i no té cap interès per la carrera. Primer volia ser escriptor, després escultor, i llavors va trobar en el cinema una mica la seva fórmula, primer com a productor i

0: És com a realitzador.
1: I el que dèiem, van a viure a l'Eixample, al carrer de Balmes, i bueno, casualitats d'aquesta vida, no? Allà es va trobar de veïns artistes importants de la seva generació.
0: Sí, no recordo si era... Em sembla que el pis era de Tàpies, el que hi havia a prop de casa seva, i allà s'hi reunien Brossa i s'hi reunien altra gent, també crítics d'art, i parlaven bueno, en reunions per parlar sobre art, sobre literatura, sobre teatre, sobre cinema, que en parlava molt.
2: Mirre, dorre, mirre, dorre, mirre, dorre, mirre, dorre, mirre, la palla,
1: un cinema, el que diem abans, gens convencional, gens comercial, molt underground, estèticament molt potent i molt lluat, pues, això, per la crítica, pels coneixedors, pel MoMA de Nova York, on em sembla que es va poder veure el Cua de Cuc.
0: El Festival de Venècia. És un home que diria que també va participar a la Documenta de Kassel. O sigui, en els cercles artístics sempre ha sigut molt reconegut, però també en els grans cercles cinèfils. No? Hi ha pocs cineastes com ell. Potser ell, Buñuel, ara se m'acut, no? Que no els pots inscriure en lloc més. Són ells. Ells mateixos són la seva pròpia escola, el seu propi col·lectiu,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I un cinema, això, que s'allunyava molt dels preceptes aquests aristotèlics, el plantejament no sé desenllaç per buscar altres formes més properes a l'art i a moltes altres estètiques.
1: Per posar un exemple, citava Cua de Cuc.
3: No, they jumped onto the top of the wagon, they wrenched off the top of the box in which Dracula is lying, and this is the description.
1: Què en podem dir d'aquesta pel·lícula?
0: És una pel·lícula que ell troba la manera de filmar a Christopher Lee.
1: Christopher Lee és el Dràcula de tot històric.
0: El Dràcula de tota la vida, que estava gravant una pel·lícula amb James Franco sobre aquí, i ell grava la contracrònica, diguéssim, no? Grava els contraplans mentre ell està rodant l'altra pel·lícula. A Portavella roda com roda l'altra pel·lícula. Però més enllà d'un making-of, que no seria això, és això, buscar una altra cara artística d'aquest rodatge. Per l'estètica, pel contrast del blanc i negre, si la torneu a veure, us en adonareu, és estèticament meravellosa. I llavors també per Carla Santos, el tractament del so i el tractament de la música, que jo crec
1: tenim
0: que...
1: Tenim una relació molt estreta, va ser col·laborador durant molts anys.
0: L'intèrpret, va ser un gran músic, i van... O sigui, a vegades la música la podia fer, no sé, Mestre Esquadreny, per exemple, però Santos era el que interpretava. De Santos se'n recorden moltes seqüències d'ell, no? En el Pont de Varsovia, tocant el piano al mig del carrer, amb aquella una mena de vestida, no? Són imatges molt, molt, molt icòniques. També hi ha l'Acció Santos, un curtmetratge que està dedicat a això, a Santos amb un piano per la Rambla mentre es va tocant.
1: Sí.
0: Imatges que són com molt impactants, que és una mica el cine de Portavella.

0: exemple, estem veient un fragment del Silenci abans de Bach, que és un metro de Barcelona, i com hi ha tot de violoncel·listes que estan tocant Bach, no? I és una imatge que tots... a vegades de les pel·lícules de Portavella et queden això, no? Imatges que les vas portar molt de temps a,
1: quan,
0: a sobre.
1: Quan dius que estem veient, perquè ho estem veient ara aquí a l'exposició audiovisual. Hi ha molts manuscrits, hi ha guions originals, entenc, hi ha correspondència...
0: És evident que els cartells, per exemple, són una part molt important, perquè els cartells, és el que dèiem, uns són fets per Tàpies, els altres són fets per Jean Pere Viladecans, per Brossa...
1: Miró.
0: Per Miró, no? I són cartells interessantíssims.
1: Deia jo que m'encantaria tenir-ne alguns al menjador de casa.
0: Sí, són... Per exemple, no compteu amb els dits, que és la seva meva pel·li, és un de Tàpies, que és meravellós, o el d'Umbracle, que és de Miró, que també va tenir una gran relació, i amb el qual també va fer una sèrie de curtmetratges, no? Miró Tapís, i moltes altres pel·lícules amb ell com a protagonista. I llavors vam anar espigolant una mica d'entre aquest material i van trobar els guions de la seva primera pel·lícula, No compteu amb els dits, material original de la promoció d'aquesta primera pel·lícula, també és El silenci abans de Bach, que és una pel·lícula que a mi m'interessa i m'agrada especialment, que la va fer, com dèiem abans, amb Carles Santos, un dels seus col·laboradors, però també en Xavier Albertí, el director teatral que va ajudar a fer aquesta pel·lícula, que la trobo absolutament esplèndida. I llavors també vam anar trobant uns manuscrits molt interessants i inèdits sobre la relació que va tenir Jordà, Joaquim Jordà, amb Pere Portavella amb Joaquim Jordà, que aquí és una mica la que ens anava molt bé perquè ens linkava, o sigui, teníem un enllaç entre aquesta exposició i una altra exposició que vam inaugurar el mes de juny sobre Joaquim Jordà i la seva obra i el seu fons.
1: Ara hi anirem, però per acabar amb en Pere Portavella, que no ens l'acabem, evidentment, ell, per exemple, és l'encarregat de... Això a mi em fascina. L'arribada d'en Josep Tarradellas.
0: Sí.
2: Ciutadans de Catalunya! Ja sóc aquí!
1: Ell és una mica l'escenògraf.
0: I és una cosa que li interessa molt. O sigui, que ell la reivindica, no? Sí. Jo vaig pensar això com
1: Ciutadans
0: una seqüència...
1: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. No sé si s'ho va inventar ell, o...
0: Possiblement no, però sí que hi va tenir a veure, perquè sí. Ell el va acompanyar, va pensar tot a l'arribada a Portavella com...
1: De Tarradellas,
0: com sí. Una seqüència de cinema. Ell va ser l'encarregat d'il·luminar la plaça Sant Jaume. Ell deia que tenia clar un personatge que era com un actor amb una presència molt, molt bona, no? A vegades fins i tot la reivindica com una pel·lícula més, o sigui que de fet podrien dir que ho és, perquè són unes imatges, el que dèiem abans de que les imatges, que el cine de Portavella a vegades són imatges que et queden per molt de temps, l'arribada de Tarradellas és una d'elles, segur.
1: Com està en Pere Portavella ara? 99 anys, a punt de fer
0: el segle. A punt de fer-ne 100, ell amb la família estan organitzant tot aquest reconeixement, està al corrent de tot el que es fa i està content de tot el que s'està fent, i és per estar content perquè els actes són internacionals, es fan a tot arreu, i el grup que està portant això, en Jordi Balló, en Jordi Vidal, estan fent una feina molt bona i està bé reivindicar Pere Portavella.
1: Doncs mentre anem passejant, si et sembla, d'aquesta exposició d'en Pere Portavella a la d'en Joaquim Jordà, explica'm aquesta conversa privada que vas tenir amb... Bueno, privada no, perquè vas anar per escriure sí. Un article per la revista Girona. Et va rebre a casa seu, en Pere Portavella?
0: Em va rebre a la Rambla Catalunya, té un despatx impressionant, ple d'obres d'art.
1: Això és el que et va cridar més l'atenció.
0: Em va cridar molt l'atenció, i em va cridar molt l'atenció que és una persona absolutament hospitalària, que té un tracte molt, molt proper en tu, que s'ocupa de que tu estiguis a gust. Vam parlar moltíssima estona. Sobretot, ell estava molt orgullós del seu cinema, però estava molt orgullós d'haver fet possible que es fes molt de cinema.
1: Va fer possible un clàssic del cinema, que és Viridiana, de Buñuel. Sí. Quan Buñuel va tornar a poder rodar aquí...
3: Sí. En el INA nos va a sacar un retrato a todos, como recuerdo.
4: ¿Y con qué máquina?
3: Con una que me regalaron mis papás.
1: Quin gran golaç que li va marcar Buñuel Portavella al règim de Franco, eh?
0: Curiosa, perquè, mira, era com... una mica llarg, mirem de resumir-ho, però en Carlos Saura li va produir Los Golfos, Portavella. I amb Saura van anar a Canes i a Canes van conèixer a Buñuel i li van dir si volia tornar per dirigir una altra vegada a l'estat espanyol. Ell va dir que sí. Però va fer una mica el desmenjat i Portavella va ser dels que va insistir, va trobar el finançament.
1: La pasta.
0: Amb Balatriste, un productor mexicà, amb l'Uninci, la productora del Partit Comunista, i van acabar fent Viridiana, rodant-la. Va arribar d'una manera molt rocambolesca a Cannes i allà va guanyar el premi, i al guanyar el premi doncs va passar el que la Santa Seu va veure una pel·lícula absolutament una blasfèmia. Va trucar, que tenia un concordat amb l'estat espanyol en aquell temps, amb l'estat franquista, i va haver-hi tota la polèmica i es va acabar amb l'Uninci, la productora del Partit Comunista, gairebé va haver de desaparèixer per culpa d'allò, i el Film 59 també, la productora de Portavella va estar una època sense fer res, arran de l'escàndol. Però Viridiana hi havia més còpies de la pel·lícula, una còpia internacional que va voltar pel món, i és segurament la pel·lícula més emblemàtica de Buñuel, i Portavella va ser el productor, que és curiós que ser productor de Tren de Sombras, El Cochecito, de Los Golfos, de Viridiana, i a vegades no se'l recorda. Clar. Tant com a productor.
1: Doncs Portavella, que en continuarem parlant, perquè aquest homenatge s'allargarà aquest any, el que queda de 2026 i el 2027. Res, hem de fer ni 10 passes, no?
0: Ni 10 passes.
1: Des de vestíbul del Museu del Cinema fins a la sala d'exposicions temporals.

0: Joaquim Jordà, a través del mirall, 20 anys de la seva mort.
1: Sí.
0: A veure, per qui no conegui malament, qui no el conegui.
1: Difícil d'explicar.
0: En poques paraules, Joaquim Jordà.
1: Va néixer a Santa Coloma de Farners, era el seu pare era notari i va viure durant un temps a Santa Coloma de Farners. Jo crec que és un intel·lectual, era una persona que va, al principi volia ser escriptor, que després es va dedicar al cinema i sobretot se'l coneix bàsicament com a documentalista, pels seus documentals, tot i que va fer moltes ficcions. Jordà també va ser traductor de l'italià al castellà a l'editorial Anagrama, del català al castellà per l'editorial Anagrama. Tenia una gran relació amb Jorge Herralde i Jordà també era un comunista d'aquests de Txell Martillo i va ser una persona que va estar sempre molt vinculada en totes les lluites, no? En les lluites socials, no només en la seva obra cinematogràfica, sinó també doncs, participant activament en tots aquests moviments. I llavors, al final de la seva vida, també va ser un docent important en el màster de la Pompeu Fabra, de documental de creació, i allà va... El que va fer Jordà va ser expandir el seu llegat amb altres cineastes que...
0: Cineastes que després han sigut molt importants,
1: no? Com Isaac i la Cuesta, col·laboracions amb Marreixa...
0: I li agradava guardar-ho tot?
1: Tenia molt, un arxiu molt important que el va voler deixar a l'Arxiu Comarcal de la Selva, Santa Coloma de Farners. Nosaltres hi vam contactar. Llavors, des de l'arxiu s'ha de dir que en Joaquim Carreras i la gent de l'arxiu ens van recomanar que parléssim amb la Cristina Rubio, que és una...
0: comissària, no?
1: La comissària. Ella coneixia molt bé l'arxiu Jordà i coneixia molt bé la història de Jordà. I vam començar la selecció de tot el que s'exposa aquí enmig d'un fons documental enorme. I després també ella va poder trobar un discurs per explicar a Jordà. Jordà a través del mirall, que és com es diu l'exposició.
0: Què tenia en Jordà amb els miralls?
2: Yo tengo que tener como una especie de reflexión. O sea, mi mirada no va directa a la cosa. Mi mirada depende como de un espejo y veo mejor en un espejo que refleja el objeto que en el objeto directo.
1: No sé
0: ja des de la primera
1: pel·lícula, que és un treball que fa a l'Escola Oficial de Cinematografia, un treball de classe.
0: Anys 60 devia ser això?
1: Sí, a finals dels 50, principis dels 60, ja fa com una adaptació una mica naïf de Lolita de Nabokov, i allà ja hi ha un joc entre la noia que amb un mirall fa allò la rateta amb el llum, amb el senyor. Entre el mirall i el metacinema són una constant en la majoria de les seves pel·lícules. Llavors també Jordà va tenir un ictus, va tenir uns problemes de percepció importants. Això també és una altra cosa relacionada amb el mirall, aquesta cosa no volguda.
0: Això és la vida de pel·lícula que deia jo abans, perquè ell incorpora la seva situació. O sigui, ell no va deixar de treballar, deixar de fer pel·lícules?
1: Sí, clar, Jordà va tenir aquest ictus i va anar a fer exercicis per recuperar les seves percepcions, capacitats, o el que sigui, no? Eren exercicis de buscar diferències, exercicis...
0: Com els que fèiem a col·le, no?
1: Sí.
0: Que fet... Estan aquí, els tenim aquí a
1: davant. Un senyor gran que havia fet intel·lectualment absolutament contrastat, un senyor que havia escrit no sé quants guions, que havia fet no sé quantes traduccions, que havia dirigit, i que tenia un gran reconeixement pel món, doncs acabés fent busca les 8 diferències o exercicis. Passa que ell va ser molt constant amb aquests exercicis per recuperar-se, i es va recuperar, i al poder-se recuperar després va venir com també va autoreflexionar sobre els seus processos, sobre tots aquests processos neurològics i la neurociència, amb mones com la Becky o Més enllà del mirall, que són dues pel·lícules en què la seva experiència es posa en primer pla.
0: Monos com la Becky seria una bona manera d'entrar en el món, en l'univers de Joaquim Jordà.
1: Sí, és una pel·lícula interessant, tot i que és sobre un dels primers científics que fa lobotomia, vull dir que no és una pel·lícula senzilla. La pel·lícula que ell té més estàndard és Un cos al bosc, que és una pel·lícula molt recordada, sobretot perquè Rosi de Palma feia de per les gavarres de Guàrdia
0: Civil.
1: No,
0: de Guàrdia Civil.
3: Ha comido bien, teniente. Le han gustado las setas. Se llaman trompetas de la muerte.
4: ¿Ah, sí? Això al meu poble no se menjaria ningú. Tendrían por envenenarse. Però vostès, el català, en tenen raó. Són molt bons.
3: Vaja, veig que parla la nostra llengua. D'això se'n diu se ve dura la píndola.
1: Ja és una pel·lícula que bueno, és una pel·lícula potser la més narrativa, no? Sí, però el seu univers potser sí, Mones com la Becky o de nens, que és aquell documental sobre el cas del Raval, que també és una pel·lícula, és una pel·lícula llarga, però també que el defineix molt, o que a mi sempre he pensat que és una pel·li que pots entrar en Jordà.
0: Ens està mirant, en Joaquim Jordà, des del seu despatx al pis del Raval, un pis que deies tu, que sembla que hi ha passat tothom.
1: Tothom,
0: no?
1: Ara tothom m'ha dit que hi havia estat. No?
0: És
1: no
0: una dubto. Immensa fotografia que hi ha.
1: De fet, Jordà també era una persona que li agradava molt veure la gent, era un bon mentor, és possible que molta gent el anés a veure, sobretot i també per les múltiples facetes que tenia.
0: També hi ha escenes de les seves pel·lícules, aquí encadenades, amb el mirall sempre present. I va, ja et deixo triar per acabar el que et cridi més l'atenció. Tenim aquí la seva màquina d'escriure.
1: D'aquí el que m'ha cridat més l'atenció ha estat, a part dels exercicis que ja n'hem parlat, la màquina d'escriure i la capacitat que tenia de treballar en projectes aliens. No? Va ajudar en Marreixa a Pau i el seu germà, va escriure el guió de Carmen, va fer guions per televisió, com aquell Andorra entre el Torp i la Gestapo, que diria que va col·laborar amb Pere Vilaki, que és un cineasta gironí, i també va fer audiovisuals i treballs per exposicions del CCCB, i sempre m'ha interessat això de que aquestes coses més per encàrrec que ell també feia, no?
0: Joaquim Jordà i Pere Portabella, dues exposicions temporals que podeu veure durant molts mesos aquí al Museu del Cinema de Girona. Doncs Jordi Dorca, moltíssimes gràcies per la conversa, la volta.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I tornarem a més calma.
1: El dia que vulgueu.
0: Vinga.
1: Estarem.
0: Una abraçada.
1: Gràcies.
0: I
1: és que avui se mor
0: l'Antoni un pèl. I marxem abans de l'hora 14. Un regal per vosaltres. Tenim entrades dobles per l'esdeveniment exclusiu que el Cirque du Soleil farà aquest dijous 27 a 8:45 a la Casa Vicenç de Barcelona, aquesta primera casa que va edificar Antoni Gaudí. Què heu de fer? Doncs trucar-nos al 93 344 14 11. Les dues primeres persones s'emporten dues entrades dobles per un esdeveniment que us permetrà veure un fragment de l'espectacle Curious que arriba al setembre a la carpa de l'Hospitalet de Cirque du Soleil i conèixer també els artistes. 93 344 14 11. El control, David Moreno. Això, us quedeu amb l'hora 14 de Gemma Alegrí. Més Tot és Comèdia el cap de setmana vinent. Adéu-siau.

0: l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca.
1: L'estiu és tu.
0: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.
3: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Hoy por hoy. Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
1: Et posem al dia des de fa més de 100 anys, però també nosaltres ens actualitzem. Ràdio Barcelona renova els seus equipaments tècnics amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
2: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
3: ¡Qué calor!
2: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
4: Notes menys densitat, més caiguda o tens els cabells cada vegada més febles? No ho deixis passar. Ara, a les clíniques capilars IMD, tens gratis la primera visita amb anàlisi i valoració capilar i dues sessions de tractament gratuïtes. IMD compta amb tres clíniques a Barcelona. Clíniques capilars IMD. Notaràs la diferència.
5: De clubs de lectura n'hi ha molts. I que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 17 de setembre a les 7 de la tarda, El Malentès, amb Màrius Serra. Una novel·la que mostra el pes de l'atzar a les nostres vides. Registra't al país.cat.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 euros y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
8: El Barça té a Han.

0: bona forma. I ara en volem més. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest dijous, Barça-Atlètic de Bilbao. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. Què t'hi jugues, Barça? Al límit del fora de joc. Escolta la SER Catalunya, o a app i web de la SER.
1: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.

0: El Barça de Hansi Flick debuta a la Lliga amb una contundent victòria al Camp de l'Elx. 0-5. I tots preguntant-nos si el Barça necessita un davanter centre. La resposta al camp és un 0-5 amb Rafinha d'MVP, bigolejador, estrenant demarcació aquesta posició del davanter centre. Ara ho comentarem amb el Jofre Mateu i, evidentment, parlarem del cas Julián Álvarez, que ahir es va tensar i molt pels crits i els insults xiulets al Metropolitano. Avui tant el diari AS com el Marca coincideixen a la portada. Sin perdón, és la mateixa portada al diari AS i al Marca amb foto de Julián Álvarez. Sin perdón, en un moment parlem del cas Julián i del mercat de fitxatges, però abans, Santi, ens en vam anar a dormir preocupats per l'estat físic de Gavi. Va ser substituït al minut 44 per Pedri, va rebre un cop al genoll dret, va marxar i ens va deixar preocupats. Pendents de les proves d'avui, què podem explicar al que t'hi jugues?
1: Doncs que, a priori, falta la comunicació oficial, però està bé. Està bé, Gavi, ell es va endur un bon ensurt, el van canviar, estava preocupat després del partit, però ja després, sortint per la zona mixta, el metge, quan li preguntava, em va dir que sembla que ha quedat en un ensurt. Les proves mèdiques diu que està bé del genoll, per tant, falsa alarma.
0: Doncs em quedo tranquil, és un cop. Evidentment, sent el genoll sempre hem de ser prudents, però el que ens arriba és que està tot ok i que Gavi no té res, menys mal.
2: Sí, perquè no és només l'ensurt, no? Sinó aquesta sensació que deixa Gavi. Jo crec que ja, la seva manera de córrer ja té aquest, no coixejar, però que
0: sí,
2: vagi molt
0: és una mica com José Mari Vaquero, sí, que té les cames arquejades i camina una, que sembla que vagi coix.
2: Sí, sembla ben que no? Crec que arrel d'aquests problemes que ha tingut se li ha accentuat una mica més i dona'm la sensació, Gavi, de tant en tant, de no anar del tot còmode, no? I per això el cop d'ahir torna a ser una mostra de no estar 100%, diguem-ne, amb tot oblidat i que ha fet net, però si les proves diuen que no tens res...
0: Ostres, bueno, a falta de que ens confirmin les proves mèdiques que l'hem de fer avui, però el que ens arriba és això, el que traslladem al que t'hi jugues després d'un partit on el Barça va deixar bones sensacions, tot i que cert es va enfrontar, ho deia el Fermín Suárez, possiblement a un dels pitjors equips de la Lliga, amb el canvi a la banqueta, amb molts fitxatges nous, ha perdut més de la meitat dels gols i encara no els ha acabat de substituir, però has de marcar 5 gols i el Barça ho va fer i a camp contrari, 0-5.
2: Sí, el Barça, jo crec que ja fa dies que Flick mostra una superioritat que fa als equips molt petits. L'Elx és molt inofensiu, és veritat que per moments et treu la pilota, però no és gens amenaçador, i el Barça necessita molt poc, però molt poc, i és una gran notícia que en rodatge, en aquest procés en el que ara mateix està l'equip, que el primer resultat sigui tan avoltat, jo diria que és alimenta confiança.
0: Insisteixo, ara parlarem dels noms propis, del mercat de fitxatges, de sortides, Balde, Héctor Fort, Casador, d'incorporacions, el cas Julián Álvarez, però del partit, que ens deixa unes quantes lectures mirant l'alineació, Hansi Flick va acabar content. Santi, tu que estaves allà?
1: Sí, Hansi Flick va acabar molt content amb l'equip, sobretot amb l'actuació de Rafinha com a nou. És la seva aposta mentre no li fitxen un futbolista.
0: Rafinha és el jugador que més li convenç per ser davanter centre al Barça si no arriba un nou.
1: Sí, té bona... I Olmo. Però Rafinha per uns motius, Olmo per l'altre. Rafinha, perquè té bona rematada amb dues cames, va bé de cap, per tant, és un jugador que dins l'àrea pot ser resolutiu i pot agafar-ho, però és que, a part, el que més li agrada a Hansi Flick és que li llença la pressió com un lleó, i això li encanta, i en això vol basar el joc del Barça. Per això, la primera aposta, ho vam veure ahir, a l'11 com a nou, és Rafinha. I després, Olmo li agrada molt perquè considera que, amb la manera d'associar-se que té, l'equip li juga molt bé. És veritat que té menys gol que el que... Per això vol Julián, entre altres coses, perquè és un perfil de jugador, de nou, similar, Julián amb més gol que Dani Olmo, perquè, lògicament, és davanter.
3: A primera apostació per la banda dreta, o Rafiki. A primera apostació per jugar de nou... O Rafiki, a primeira apostação para jogar à esquerda. O Rafiki, a primeira apostação para jogar a portar das águas. O Rafiki faz tudo. É o jogador mais completo do mundo.
0: Fins i tot ahir va celebrar el gol com si fos Julián Álvarez, tot i que li dedicava el seu fill a Abel, que, clar, suposo que ha estrenat la pel·lícula de Spider-Man aquest estiu i com tots els nens l'ha anat a veure i li encanta, i ahir el seu pare li va dedicar el gol. I...
2: Sí, però va escollir bon dia, eh? Va escollir bon dia per la celebració. Fer l'aranya aquest moment va estar bastant bé després del que va passar al Metropolitano.
3: Jo li vaig dir, no facis l'aranya, que està molt polèmica.
2: Està calentet.
3: Canvia de pel·lícula, faig l'Odissea i agafa el cap d'algú i comença a moldejar-lo voltant un porco.
0: Perquè, Bruno, tu comparteixes aquesta sensació de Hansi Flick, això que ens explica el Santi Ovalle, que de tots els perfils que té a la plantilla per jugar de davant de centre, el millor és Rafinha, més que Gordon o Adeyemi?
4: A mi Gordon, els minuts al Gamper crec que se'm va agradar fent de nou, però hi ha una cosa que és evident. Si Flick el que vol és un equip que pressioni molt, fixa't el que és canviar de que la pressió, el que inici la pressió sigui Lewandowski a que sigui Rafinha. Rafinha és dels millors del món pressionant perquè sap quan fer-ho i per l'energia amb la que ho fa. Dit això, contra equips que se tanquin molt, jo tinc dubtes de si és ideal el perfil de Rafinha, perquè ell es mou molt, és un futbolista que vol participar i entrar en contacte amb la pilota, i no sé si seria el perfil ideal per omplir l'àrea que necessita el Barça.
1: Va haver-hi una discussió entre Lamine Yamal i Rafinha durant el partit, perquè Rafinha estava molt actiu ordenant la pressió, i va haver-hi un moment quan llançava una falta lateral a l'Elche, a l'àrea, es va ficar a la tanca Lamine, Rafinha li va dir que es ficava, i Lamine li va dir no, tira cap allà, i van començar a discutir-se perquè estava tota l'estona...
0: Lamine va marxar emprenyat, el van substituir al minut 60 i van ensenyar diverses imatges d'ell sol a la banqueta i estava enfadat.
2: Estava enfadat des de la primera part, però jo crec que Lamine principalment es disgusta amb el seu rendiment, crec.
0: Sí, perquè ho hem explicat alguna vegada, quan ell veu que no té impacte directe al partit, que no fa gols ni assistència, s'emprenya.
2: Però va haver dues accions a la primera part, una que va ser una pilota recuperada que Rafinha combina amb Fermín perquè no pot girar-se perquè l'han apretat, que Lamine estava sol per acabar, que s'enfada perquè no li donen, i després, que a mesura que van passant els minuts i veu que van marcant, el penal que no li han deixat tirar també pesa. Però és un... O sigui, no aprovo aquestes cares, jo crec que quan l'equip va guanyant em sembla que no toquen. Un jugador jove que se li han d'acceptar aprenentatges per davant, diguem-ne, però no l'aprovo, però el puc comprendre, no, diguem-ne.
5: És que això en Vaquero ho va dir, tant el que t'hi jugues Barça com a Carrusel, en Vaquero això que dius ho va dir. Pot ser que estiguis enfadat amb tu mateix, però alerta amb les cares, una mica de contenció, perquè algú ho pot interpretar com una falta de respecte al teu entrenador i als teus propis companys, i trobo que té raó.
2: Sí, perquè a més, fixa't que ahir el que passa és que acaba el partit i tens Adeyemi marcant, Gordon dos assistències, Rafinha tal.
5: Et van funcionar.
2: I tu, que haguessis pogut marcar de penal perquè el volies tirar, no te l'han deixat. Llavors, el que has de fer és dir, bueno, el proper, o m'encarrego jo del penal perquè me'n faig responsable si me'l deixen, perquè crec que li tocava tirar a Rafinha, o quan estigui jugant em toque, diguem-ne, fer un pas endavant, no? que ja va bé per l'equip.
0: En un moment fem l'Operú, especial personatges Disney, i el va triar l'Alejandra Castelló, que és una de les incorporacions d'aquesta temporada a la retransmissió en català de Ser Catalunya, el que t'hi jugues Barça. L'alineació, com us deia, ens deixa diversos missatges. El primer confirma el que ja vam explicar fa mesos al que t'hi jugues, que Hansi Flick vol que el lateral dret titular sigui Eric García. Ahir va jugar allà. L'aposta per Xavi Espar al lateral esquerre. Què et va semblar?
2: Prou bé. Jugador que està en el millor punt de forma, crec, que respecte als altres, és a dir, ve d'un estiu no parat, jove, amb ganes, jo crec que està molt connectat i em cobre sentit amb la temporada que ha fet, que el puguis posar, perquè a més interpreta també el joc, que d'un lateral a l'altre tampoc li és gran canvi.
0: Al mig del camp, bon partit de Bernal, sí. També els minuts de Gavi, Fermín, quina gran notícia, ja està recuperat i va fer dos gols, important, que a més es va postular com a nou i va marcar, i això et dona confiança?
2: Sí, Fermín, crec que la primera part va estar una mica accelerat, però clar, acabes fent dos gols per aquesta actitud que sempre tens d'ADE.
0: I a davant, Adeyemi va marcar, què et va semblar, Adeyemi, que va jugar primer a la dreta, després a l'esquerra?
2: Bueno, em va semblar Adeyemi, que és un jugador que té perill, que és molt ràpid, que no li importa perdre pilotes perquè se'n fa un fart, li falta aquest rodatge d'interpretació, però és amenaça.
0: Ara un sopar Adeyemi, Koundé, Dembélé.
3: No parlen.
2: Sí.
3: Deu ser bastant divertit.
0: Firmaries o no?
3: Escolten música.
0: Anar a sopar amb ells.
2: Ells parlen. El que passa que tu no tenen interès de res.
0: I acabar a casa de Rashford. I Gordon, què? Dos assistències en 5 minuts, eh?
2: Molt bé, Gordon. Perquè Gordon té una cosa molt bona que crec que no la té Adeyemi, que és molt responsable. És a dir, prefereix no lluir i fer les coses que toquen. I això és molt difícil en una incorporació d'un futbolista que ve aquí amb un punt de... He de demostrar.
3: Pinta que s'ha buscat el pis a Montserrat, al monestir.
0: Amb aquest limitaràs, Anthony Gordon?
2: Gordon.
3: We'll try.
2: Perquè el tens... No, jo crec que...
0: Té una cara de nen,
2: sí,
0: Anthony
2: Gordon?
0: Sí,
2: però crec que és tapat. O sigui, jo quan el vaig veure amb el traje que va guardar, dic, aquest és un tapat que va de correcte i d'aquí uns dos mesos veurem aquí.
0: Però van fent balcòning allà a Salou.
2: Mira, mira, com falta.
0: Ara, el Jordi Martí va apuntant, t'ha agradat la frase que ha dit, de que Gordon és responsable i prefereix fer les coses que necessita l'equip abans que brilla ell?
5: Bueno, perquè ell troba les paraules per explicar coses que als altres no es costa més. A mi també m'ho va semblar que ell hagués pogut triar ser egoista, però va preferir ser company, solidari i formar part d'un equip.
0: Com s'ha apuntat? I guanyar-se els companys. Gordon, responsable.
2: I guanyar-se els companys.
5: I guanyar-se els companys.
0: Abans de l'Uperú, ha baixat l'Adrià Soldevila. Com estàs, Solde?
6: Molt bé, què tal?
0: Una setmana important per al Solde perquè és l'última.
6: Bueno.
0: Divendres t'acomiades.
6: Sí, senyor.
0: Ja parlarem d'aquesta qüestió.
2: Queden dies.
6: Concretament cinc.
2: Poden ser molts.
6: Home, són cinc. Està bé.
0: Tens ganes o a mesura que arriba el moment et van entrant els dubtes i et vas penedint?
2: Estàs a temps, eh?
6: Tens ganes que digui que m'estic penedint, no?
2: Estàs a temps, eh?
0: Quin estiu ens ha donat, el Solde?
5: Home, ens ha fet patir. Però...
6: Però això cal traslladar en directe, ara.
3: Que no se vaya, així que no pague vida, nadie, no, sí que... no pasa nada.
5: Així és la vida.
0: Així és la vida. Sí.
5: Entrem,
3: no le dejen irse, no és tan difícil.
6: Són etapes.
0: No, sí, sí, no,
5: són
0: no,
6: etapes,
5: sí,
6: de la vida.
3: No le dejen, no
0: li podíem oferir ni més diners, però ni diferents rols.
3: Qual és la clàusula?
0: Que deixa el periodisme, ja parlarem d'aquesta qüestió.
3: Qual és la clàusula? Perquè Julián no deja el futbol.
5: Ens deixa el llistó.
0: Deixa el periodisme, però no el futbol.
6: És la idea. És la idea.
0: Ric, per si ens està escoltant algú,
6: jugant,
0: que sàpigui,
6: jugant, jugaré, eh?
0: Que sàpigui que deixa el periodisme però no vol deixar el futbol, val? Ric, perquè ens escolta gent de molts àmbits diferents, doncs que s'ho apuntin. Que s'ho apuntin, perquè és un tarat del futbol, el Solde.
6: No ho sembla.
2: Sort que ha dit
6: no
2: del futbol.
0: Sembla. No ho sembla. Sí, bueno, de la vida també. De la vida també.
5: Ens deixa el llistó alt i l'haurem d'afrontar amb exigència, aquest llistó.
0: I el nom del substitut, quan anunciarem? Dilluns, no? Primer acomiadem el Solde i després anunciem el substitut, no?
1: Sembla que si no farem com...
5: Que el tinguem donat d'alta...
6: Farem com Bobby Robson i Cruyff i voldran cadires,
0: va,
6: no?
0: Solde, baixes a l'estudi per explicar un comunicat que acaba de fer públic el Barça i que afecta els socis i aficionats que van viatjar a ells, que vam comentar la retransmissió. Eren bastants, més de 3.000.
6: Sí, el que va passar és que, bueno, va haver-hi un cert lío amb el tema de les cues, es van acabar desfent les cues d'entrada. Va haver-hi una actuació policial, segons el Barça, desproporcionada. Diu el Barça que és una actuació policial desproporcionada, sobretot amb un soci a qui li van retirar una estelada. El Barça condemna aquesta acció contra aquest soci, que va ser agredit per la policia. Li van treure l'estelada i el Barça no només condemna l'agressió, sinó condemna també la retirada de l'estelada. Defensa el Barça, que és un símbol que no genera cap tipus d'odi i és un símbol de llibertat d'expressió i un símbol permès a tot arreu, amb la qual cosa doncs, el Barça fa aquest comunicat condemnant aquesta acció policial i demanant explicacions, també.
0: Explicacions a la policia?
6: Sí, demanant explicacions de per què es va retirar aquesta estrada.
0: Perquè això va passar dintre del camp.
6: Va passar fora del camp. Va passar fora, a la cua.
0: A la cua d'entrada del camp.
6: Sí. A la cua d'entrada del camp es va requisar aquesta estelada, el soci doncs, no li va sentar gaire bé, va haver-hi una mena de rifirrafe entre el soci i la policia i va ser agredit i detingut.
0: Acaba de publicar aquest missatge el Barça a la pàgina web del club. Seguirem el cas per saber què és el que va passar exactament. Coincideix això amb el que vam escoltar i ara en parlarem al Metropolitano. Càntics i crits de puta Barça i puta Catalunya pel fitxatge de Julián. Uns càntics, insisteixo, ara escoltarem, que van ser denunciats per la vicepresidenta del club, Elena Fort, a les xarxes socials, a Twitter.
6: Sí, Elena Fort, la vicepresidenta del Barça, que sempre s'ha mostrat doncs, molt crítica amb aquest tipus de càntics, va criticar públicament aquests càntics del Metropolitano, bàsicament pel fet de l'insult, és a dir, de l'insult a Catalunya i l'insult al Barça. No? Diu, és catalanofòbia, és odi, és inacceptable en qualsevol entorn i s'hauria de sancionar, diu Elena Fort, i després que si el futbol és només futbol, doncs diria que no. La violència de qualsevol mena, també la verbal en estadis de futbol, és una pràctica a erradicar arreu. Això diu la vicepresidenta institucional.
0: De fet, veurem l'informe de l'Observador, de la Lliga, però si ho recull, que entenc que sí, sí hi haurà
5: segur
0: sanció.
5: Sí. Recordem que aquest tipus d'expressions formen part de la llibertat d'expressió. Així ho ha dictaminat l'Audiència, el Suprem, etc. Això és llibertat d'expressió. Però la Lliga té un criteri que això sí que ho sanciona. I et posa una multa per aquest tipus de càntics quan són corals i massius, com és el cas. Ara, jo crec que aquí la gran pregunta que ens hem de formular és els Mossos l'estelada la permeten i la Policia Nacional no. La Policia Nacional interpreta, o el Ministeri d'Interior, interpreta que portar una bandera estelada pot incitar la violència. Això és un tema que s'hauria d'aclarir perquè és una qüestió de seguretat pública i d'alarma ciutadana que han de poder portar els símbols que creguin oportuns si no conciten violència. I l'estelada forma part, vulguem o no, del paisatge de Catalunya. forma part del paisatge i, per tant, amb tota naturalitat i tota normalitat s'hauria de poder exhibir. Però, insisteixo, la Policia Nacional interpreta sí que l'estelada convida a la violència.
6: No forma part dels símbols d'odi de la policia.
0: Per tant, la pots portar.
6: Sí, no forma part. Per tant, una bandera nazi sí que forma part, per exemple.
0: Que
6: una bandera d'Espanya amb l'àguila forma part.
0: Portar-la pot provocar desordres públics.
5: Aldarulls.
0: I cabaralles, aldarulls.
5: Exactament.
0: Això és base, eh?
2: I irritar algun policia, segurament també, no?
0: Són les 12:25, posem-li bon humor al matí, que ja està acabant el mes d'agost, ja ha començat la temporada, el Barça ha guanyat 0-5 i l'1x1 és especial personatges Disney.
7: L'1x1 del que t'hi jugues.
3: Especial personatges Disney.
0: Comencem per la porteria. Joan Garcia.
3: Winnie the Pooh. Va gaudir d'un partit molt dolç, però el més important és que és de la Masia.
0: Xavi Espar.
3: Escar. El van utilitzar per destronar qui es creia el rei de la seva posició i l'execució va ser espectacular.
0: Christensen.
3: Bambi. Ens cau fantàstic, però sabem que tard o d'hora sentirem empatia cap a ell.
0: Eric Garcia.
3: Mulan. El seu inici de temporada realment està Mulan.
0: Gerard Martín.
3: Pocahontas. És nadiu, defensa el que és seu i si cal lluita i és expeditiu, però ahir era un rival de Pocahontas.
0: Marc Bernal.
3: Mary Poppins. Escombra i posa ordre, però la principal diferència és que ell ho fa sense cantades.
0: Gavi.
3: Simba. Està tornant a recuperar el que li pertany, però passarà una odissea i haurà de menjar molta merda.
0: La minya mal.
3: Aladín. Té un geni important, però ja sap que per triomfar ningú li posarà la catifa.
0: Fermín.
3: Buzz Lightyear. És un tio capaç de córrer fins l'infinit i més enllà, en definitiva, un soldat especial.
0: Rafinha.
3: Elsa, a la primera que va tenir, va deixar el Martínez Valero ben frozen.
0: Adeyemi.
3: Rapunzel. Té molt de cabell i es va passar tot el partit intentant escapar-se d'una torre que el marcava.
0: I els que van sortir des de la banqueta. Comencem per Pedri.
3: Cruella de Vil. S'ha posat el cabell blanc i sempre té tots els rivals al darrere com gossos perseguint-lo.
0: Gordon.
3: Alicia. Va entrar i es va trobar el País de les Meravelles.
0: Condé.
3: Ventafocs, al tanto que li està arribant l'hora que li donin carbasses.
0: Cancelo.
3: Peter Pan, si li preguntes per marxar del Barça, et dirà que nunca jamás.
0: Olmo.
3: Pinocho, té fusta per ser un fals nou.
0: I acabem amb l'entrenador, Hansi Flick.
3: Gepetto, crea estrelles del no-res, però no l'emprenyis o et crema.
0: El Lo Perú el podeu recuperar en breu a les xarxes socials del que t'hi jugues, on, per cert, a TikTok i a Instagram estem a punt d'arribar als 100.000 seguidors, ara, que per ser un compte en català està molt i molt bé. Aviam si entre tots ens ajudeu a arribar ja a aquesta màgica xifra, perquè estem a punt, a TikTok i a Instagram, d'arribar als 100.000 seguidors. Ja sabeu que a les xarxes socials del que t'hi jugues teniu contingut extra, vídeos per passar una bona estona més enllà del dues hores que dura el programa. Aquesta setmana encara una.
8: Yo tengo 1.400.000. Yo. Oye,
0: pues si quieres,
8: a base de cocinar
0: sumate
8: nuggets.
0: Al proyecto que t'hi jugues y nos ayudas a crecer.
8: A cocinar nuggets. Y con esto y dos lives, 1.400.000. Venga, espavila.
0: Per cert, vull posar en valor que el Bermúdez avui hagi pogut fer-lo Perú, perquè ahir va narrar el partit des d'ells. Se'n van a dormir a les 2 o les 3 de la matinada.
8: A les 2.
0: A les 5 agafava el taxi per tornar a anar a l'aeroport i tornar cap a Barcelona. I quan has tingut temps de fer-lo Perú?
8: Pues entre el taxi i el
0: que entre taxi i partida d'escacs.
8: Entre el que t'hi jugues.
0: Perquè està tot el dia jugant a escacs. Diu que així...
8: Es pot fer el que es pot. I aquí el Santi, que també ho ha patit, evidentment, perquè al final ell tenia el mateix i a més el seu hotel estava a la quinta hòstia.
1: Però no faig xupar-ho.
8: Això sí.
0: Però treus notícies. Què passarà amb Alejandro Valde?
1: És una bona pregunta, a la qual no tinc resposta. Sé que avui hem de parlar de nou amb Flick. Ahir Hansi Flick, després del partit, li enviava aquest missatge clar a Alejandro Valde.
9: No, I'm not asking him to leave. I
10: només que aquest matí, perquè sento que hi ha alguna cosa amb ell, amb l'Alejandro Valde. I vaig parlar amb ell aquell matí i vaig pensar que en aquest moment tinc aquesta sensació i que crec que és millor que t'aclareixis, que facis els teus pensaments i després ja parlarem demà de nou. I també ho va agrair ell, això, perquè té moltes coses al cap.
1: Començava el tall dient no, no li estic demanant que surti. És un toc d'atenció perquè creia que no estava centrat en el que ha d'estar centrat.
0: El Barça el que creu és que potencialment Alejandro Valde té nivell per ser dels millors d'Europa a la seva posició, però que ha de voler-ho, que li falla el caràcter, que ha d'entrenar amb més intensitat. I entenc que aquest estiu Hansi Flick ha degut veure que no se n'acaba de sortir, perquè, clar, se l'ha fumat. O sigui, a la primera jornada el deixa a casa i posa la seva posició a un tio del filial, a Xavi Espar.
1: I que no havia jugat de lateral esquerre. Perquè a la dreta sí, però a l'esquerra no havia jugat. Valde. El dia d'autos, és a dir, el dia abans del partit, Hansi Flick... hi ha un moment, pel que m'expliquen, a l'entrenament on l'alterna amb Jordi Pasqué, després ell marxa el primer de l'entreno.
0: Valde.
1: Sí, jo crec que això no li acaba de fer el pes a Hansi Flick, i després li envia el missatge que li envia en roda de premsa prèvia al partit, que necessita jugadors que estiguin compromesos i que necessiten futbolistes que donin el millor d'ells mateixos. Alejandro Valde, això li agafa de sorpresa, el quedar fora de la llista de convocats, no s'ho esperava. Va al matí a la Ciutat Esportiva i Flick té aquesta conversa i li diu: quedes fora de la llista, no s'ho esperava. I després del missatge que li envia Flick en roda de premsa, el que transmeten gent propera a Valde és que Valde vol continuar al Barça. Valde no ha decidit sortir. Valde entenia aquest missatge de Hansi Flick com un repte de lluita per la posició, però, clar, veu que el deixa fora de la llista de convocats el dia següent. Aleshores, Valde no s'ho esperava i no ho entén. No ho entén perquè no li han dit en cap moment a l'estiu: Valde, busca't una sortida. Valde, no compto amb tu. I, per tant, ell ha refusat interessos d'equips importants d'Europa al principi de l'estiu perquè volia seguir al Barça. I ara es troba en aquesta situació de veure què passa amb el seu futur, perquè veu que difícilment comptarà els plans de l'entrenador.
2: Jo, entenent el context, a mi hi ha dues coses aquí que no m'acaben d'encaixar. La primera és que si això es fa amb Valde, està defent tots. I no vull posar en dubte els mètodes de Flick, perquè crec que s'ha guanyat absolutament el recolzament de tot el que faci, per, no només per gestió, sinó per resultats. Però si li fas a Valde, jo, si fos Valde, diria ok, però si vos et faig una llista de gent que ha marxat el primer de l'entrenament, que aquest entrenament no ha vingut, que què tal.
4: Jo
2: acabo, perquè crec que la segona és que crec que utilitza Valde per missatge pels altres.
4: Això és el que crec jo. Mm.
2: I no està malament si algú que està ara mateix jugant, o que té molts minuts, o que conte que jo aquí, amb el meu dia a dia ja en tindré prou per anar tenint minuts... Ara mateix té les orelles de punta, perquè diu, el següent pot ser jo.
0: És que...
2: Quan veus les barbes...
0: Recordareu que a principi de la temporada passada Hansi Flick va llançar diversos avisos als seus jugadors. En roda de premsa, públicament va dir que els volia a tots al 200%. Va mostrar la preocupació per veure que hi havia futbolistes que s'havien destensat després de la primera temporada tan sorprenent i espectacular que va fer el Barça. I jo recordo parlar amb gent del club que deien, clar, el segon any, quan vens de guanyar, sempre és complicat. I s'han de posar les piles. I ara estem ja davant de la tercera temporada. Fixeu-vos que Hansi Flick pot aconseguir la tercera lliga consecutiva, cosa que només han aconseguit en tota la història del Barça Johan Cruyff i Pep Guardiola. O sigui, només Cruyff i Guardiola han guanyat tres lligues seguides com a entrenadors del Barça. Per tant, estem davant d'una situació difícil i un repte complicat. Has d'afegir, a més, que per tots la il·lusió és la Champions. I jo tinc la sensació que Flick, sabent el que va passar la temporada passada i que es va reconduir, però que va haver de pegar tocs d'atenció públics, aquest any va més a saco.
2: Això sembla. I de qui és molt amic, Valde? Amb qui té molt bona relació? De Lamine, de Bernal... Jo crec que...
4: Héctor Ford.
2: Jo crec que són vasos comunicants que, si li passa això a Valde, bueno, no sé si Lamine o qui sigui, veu que em pot tocar a mi. Algú es deu pensar intocable, però jo crec que Valde fins a dia d'avui es veia bastant intocable i ara ja no ho és. Per tant, és el que dic, no? Que és contagi.
4: Entenent el que dius, Jofre, és veritat que s'ha d'intentar tractar tothom per igual.
0: És impossible.
4: Però el que no pots tractar tothom igual. El que no pot ser, és a dir, tu tens un jugador a la plantilla, només un, que pot entrenar en quarta, ja no dic en tercera, pot entrenar en quarta. No pot pretendre Balde entrenar al mateix ritme que Lamine Yamal. És que...
2: Ho compro 100%.
4: Pues és que ja està.
2: Però per això Flick fa això, perquè diu, sí, sí, aquest no li puc dir gaire, però si toco aquest, potser el dimarts esmorzen junts. I...
0: De sortides, Héctor Fori i Marc Casador han de tancar aquest sí, la 10 del Barça aquesta setmana.
1: Estan apartats sense dorsal. De fet, li han tret el dorsal a Casador. Ja no el tenia Héctor Fori, que està... Té dues opcions, que són la Real i el Borussia, i està més avançat el Borussia perquè té més capacitat econòmica, però havia d'acabar de decidir...
0: Dortmund o Real Societat, Héctor Fort. Sí. I Casador?
1: No ho sé.
0: Val. Casador, no aquesta idea. Setmana aviam què és el que... Pues no, està bé que siguem honestos, escolta, no podem arribar a tot, i sabem algunes coses i altres no, i de vegades quan preguntes van... Semblen allà donant voltes per no respondre d'una manera senzilla, que és, no ho sé, fantàstic. El que sabem no ho expliquem sé, i el que no problema. Sabem no ho expliquem.
11: Va, collons, cap problema, no? Si no ho sabem, doncs no ho sabem, no home, passa res.
0: Són les tres sortides sí. possibles d'aquesta setmana. Les sí. d'Héctor Fort i Casador, en principi segures, la de Balde per la seva situació, però en principi ell no vol marxar.
1: Però, clar, el missatge és clar. Jo crec que haurà de buscar una sortida, perquè el missatge sí? de... El que és claríssim, l'ha deixat fora, home.
2: Sí, però no tinc clar que sigui un deixar-lo fora per estirada d'orelles i que no et dic titular dijous, però a la llista sí.
1: A Flick no li importaria que sortís. És
0: I evident, vol algun defensa o no?
1: Mira, si surt Balde, s'estudiarà fitxar un futbolista jove en projecció o potser el central Álvaro Cortés o un jove en projecció que... Caixa Salinas, el del Racing de Santander, el lateral esquerre.
0: Jorge Salinas. Sí. Aquest l'has vist, no, Jofre? Sí, el que molt. Fa a segona divisió, és
2: molt. Sí, molt bon futbolista.
0: Sí, el fitxaries pel Barça, Jorge Salinas?
2: Sí, em sembla un futbolista interessant, un preu assequible, no?
1: Són 16 milions.
4: 17, dues 16. Jornades de Lliga, dos penals provocats.
2: Sí, sí, ja està jugant titular, però l'any passat va jugar. I
0: dos penals molt provocats? Bon
4: provocats, sí, sí. És li han fet dos penals. Fet dos penals.
11: El d'ahir podem parlar.
2: Sí,
0: bueno. Ja havia, tu que l'has vist, perquè fas els partits de segona
2: sí,
0: a la
2: sí,
0: tele...
2: Sí. El Racing l'any passat va ser el campió de la Lliga.
0: Creus que podria ser útil pel Barça, eh?
2: Sí, sí, absolutament. Ara bé, si em dius Salinas, Balde, no tindria dubtes, eh? Jo em quedo amb Balde.
1: Sí?
2: Si fas molta pasta per Balde, aquesta és l'altra jugada.
4: Comparteixen no? representant, eh?
1: Sí, és Mendes.
0: Jorge Mendes, està tot arreu aquest, eh?
1: Cancelo, Salinas, Valde, els tres.
11: Com ha arribat Jorge Mendes a Jorge important. Salinas?
2: És important el matís.
11: Com ha arribat aquí també?
0: És important el matís. Treballa molt, perquè us dic una cosa. Dels tres, agradarà més o menys, però té un imperi muntat. Una persona del món del futbol em va dir que és expert en crear-te un problema i després aparèixer per solucionar-te'l. Això és fantàstic. Ell et crea el problema i després te'l soluciona.
2: La tècnica de la resolució de conflictes, no?
0: Però és un boig provoca de la feina. Està tot el dia penjat al telèfon.
11: Provoqui les élites crear-te un problema i després decidir que són la solució.
2: Però és la millor manera.
11: No? I quan... te fumiguen durant el dia i te venden fàrmacos per la noche.
2: Això els entrenadors ho fan.
4: Con chips.
2: Això els entrenadors estan bufant. Sí, sí, sí. La tècnica de...
11: Ibuprofenos con
2: mira,
11: chips.
2: Amb Balde te la puc comprar. Provoco un conflicte perquè sé... Ja tinc la solució creada, perquè ja faig aquí l'incendi, però ja sé com la pagaré i ja sé com vull...
1: Però una pregunta. Una pregunta. Tu que ets futbolista.
2: Era, sí.
1: Si tu tens un agent que et porta un tio al club a la teva posició i ara t'ha de treure i ha de portar un altre a la teva posició, que també és seu, què
0: fas?
1: Igual
0: et planteges canviar de gent.
2: Ah, clar.
0: Veurem què passa amb Alejandro Valdés.
2: Ja fa tard, Valdés, amb això.
0: Avui acabarem a la una.
11: Alejandro Valdés és un rastrojo.
0: Perquè durant tot l'estiu emetem a aquesta hora la treva i hem de parlar de Julián Álvarez. Vale. Què va dir Hansi Flick sobre el fitxatge del davanter centre, sobre el nou?
1: Escoltem-lo.
12: We will speak after this game.
10: Això està clar, perquè Deco i jo parlem molt sovint. El que podem fer, el que és important, i ho farem també la setmana vinent. Així que esperem, estem molt feliços d'haver guanyat 5-0 i 3 punts més, perquè és un gran començament per nosaltres.
1: I també va deixar clar que si es pot firmar, s'ha de firmar, no?
0: I el Barça, pel que ens traslladaven ahir, estava pendent del que passava al Metropolitano, en directe, conscients des del primer segon dels xiulets, dels insults, de la situació de Julián Álvarez, i ens deien que és complicat el fitxatge, però ho intentaran fins al final. El dia, cronològicament, va anar així. Abans del partit, abans de l'Atlético Villarreal, Enrique Cerezo, president de l'Atlético, al desmarque... criticaba la actitud del Barça.
13: Mira, yo creo, y lo único que te puedo decir, porque creo que lo único que se puede decir en este caso, después de un verano bastante complicado con el tema de preguntas continuas sobre el tema de Julián Álvarez, que es un jugador del Atlético de Madrid, que siempre ha sido un jugador del Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
0: Abans del partit, a Dazón, el director esportivo Mateo Alemany sobre Julián.
14: Efectivamente, ha sido un tema recurrente, pero recurrente de hace 5 meses o 6, ya no me acuerdo, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante es cómo estamos. Y hoy estamos con Julián convocado, Julián disponible para jugar, y a partir de aquí creo que eso lo dice todo y eso pone a todo el mundo en su sitio.
0: Julián Álvarez va ser suplent, però abans del partit els videomarcadors es va ensenyar la imatge de tots els jugadors de l'Atlético, també es va esmentar el nom de cada futbolista de la plantilla a megafonia i quan va aparèixer Julián... Xiulets, crits, insults, quan va sortir a escalfar. I quan va entrar al camp... Després del partit, companys seus, com Jano Black, van parlar de la situació.
15: Yo creo que tenemos que estar todos unidos. Julián está aquí, es con nosotros en el equipo y mientras va a estar con nosotros lo vamos a apoyar y lo queremos de la mejor manera porque sabemos que puede aportar, que puede dar y infelizmente es una situación que no es cómoda para nadie, pero ojalá todo eso se resuelve y que al final de temporada todos podemos estar felices.
0: Julián Álvarez va sortir al camp, va jugar uns minuts, va estar poc participatiu. Quan va acabar el partit va marxar sense ni tan sols dirigir-se a la grada.

0: hablando de Julián durante todo el año. Yo, para mí, eso es lo que ha posibilitado que el Atlético de Madrid no haya posibilitado la opción de vender a Julián al FC Barcelona.
1: El que passa és que en la fotografia d'avui, en la fotografia d'avui, la que tenim avui, és que el Xolo vol armar un equip al voltant de Julián.
2: Tu creus?
1: Sí.
2: Això va dir.
1: Sí.
2: Això va dir.
1: No, perdona, això va dir.
2: Sí,
1: el passat dia 17 d'agost. I això...
2: Mira,
1: sí que pregunta-li a ell.
2: T'explicaré una anècdota. Julián Álvarez, òbviament, Simeone és un entrenador que ell valora molt, però, ho vam explicar fa temps, el que ell traslladava és que volia un equip on fos més protagonista amb la pilota. Mira, i una anècdota, van jugar un partit amistós contra el filial de l'Atlético de Madrid i Julián es veu que, bueno, van quedar, bueno, que pressionarien a dalt i tal, que anirien a buscar el rival i que no esperarien tant, que serien més protagonistes amb la pilota. I Julián es veu que va anar a diverses pressions i es va trobar com sol. I es girava i veia com els migcampistes no l'acompanyaven i tal, i es veu que va saber que l'ordre de Simeone era que els migcampistes no pressionessin, i es va sentir enganyat. És una anècdota, eh?
3: Mm.
2: Però, llavors, tu creus que entre Simeone i Julián tal hay mucho feeling?
0: Yo, para mí, quiero decir, no ha habido nadie que haya defendido, yo, en los casi 15 años que lleva Simeone, yo no le he visto volcarse más con un futbolista que con Julián. Yo creo que puedes tirar antecedentes, ¿eh? Y no tiene que ver nada con la nacionalidad, porque ha habido jugadores argentinos que no han triunfado y no han cuajado en el Atlético de Madrid. Quiero decir, que un jugador al que llamó personalmente, al que buscó personalmente, al que ha estado casi 4 meses sin hacer un gol, al que ha tenido que soportar las caras de Sorloth marcando en todos los partidos y siendo suplente porque le daba la confianza a Julián, lo ha defendido después de las declaraciones del Mundial, cuando fue allí a la concentración a ver a la selección, a ver a su hijo. Lo ha defendido en la pretemporada. Quiero decir, de poner algún problema con Simeone o Julián no lo hay. Y Julián, yo creo que más que Julián es Fernando Hidalgo. Fernando Hidalgo tiene un problema personal con Simeone, con el entorno de Simeone y con amigos personales de Simeone. Entonces, no traga a Simeone, pero Julián no ha tenido ningún problema con el Cholo. Eso yo no tengo por qué dudar de tu anécdota. Pero que no es verdad que los mejores números de Julián en un club los ha firmado con Diego Pablo Simeone. Y en torno a él, quiero decir, y tan mal no lo hará cuando al posible destino o al ideal destino de Julián, que es el FC Barcelona, lo ha eliminado en 2 eliminatorias, cara a cara, en Copa y en Liga de Campeones. Por lo tanto, tan mal no lo hará el Atlético de Madrid ni jugará mal. Y juega cada vez mucho más ofensivo y juega cada vez más combinativo. De hecho, fíjate el perfil de jugadores que ha firmado y que van llegando al club. Por lo tanto, yo creo que se puede utilizar a Simeone de paraguas para muchas cosas, pero utilizarlo para provocar la salida de Julián me parece que es absurdo.
2: Però, home, és veritat que l'aposta de Hansi Flick, diguem-ne, que és molt més ofensiva que la de Simeone, sí. Això és indiscutible, i que Julián ja es va oferir al Barça abans d'anar al City. O sigui, abans d'anar al City, el tio que el va fitxar pel Manchester City li van demanar els contactes del Barça per oferir-lo al Barça perquè ell volia anar al Barça abans d'anar al City. En fin, veremos cómo termina esta película esta semana. Tala, un abrazo fuerte.
4: Un abrazo, chicos, hasta luego.
1: Hasta luego.
2: Perquè la situació és complicada, eh? I jo entenc que l'Atlético de Madrid estiguin emprenyats amb Julián Álvarez. Possiblement, si això passés al Barça, l'afició també ho estaria amb el seu jugador. Però des del punt de vista del Barça, poques vegades un jugador s'ha mullat tant, en privat i en públic, per fitxar per un equip.
3: Per això el Barça manté l'aposta per Julián fins al final. Primer, perquè si se'l venguessin el vol fitxar. I segon, perquè ha de transmetre que no pot deixar tirat el futbolista aquestes alçades de mercat després d'haver-se mullat tant públicament. I a part, el Barça creuen que ara, després del que va passar ahir, el problema seriós el té l'Atlético de Madrid.
1: Exactament.
5: És així. Jo crec que l'Atlético té una situació molt... No sé si aconseguiran reconduir-la, eh? Perquè si es queda, em sembla que serà un infern, perquè ara mateix Julián veig molt difícil que vulgui tornar a jugar després del que va passar ahir, els companys al tanto amb tot el que està passant, i si marxa, a veure qui portes. Però entenc que l'Atlético estigui molest.
2: Jo no comparteixo la sensació aquesta de que si el Barça pogués pagar 130 milions d'euros ja hauria fet l'oferta.
5: Ja estem preparats.
2: L'oferta, moltes vegades l'has de fer al final, perquè al final és o ho agafes o et fots.
5: Sí, sí,
2: i no tens massa temps per pensar.
5: Tal com estan ara les cartes, la partida ha canviat i jo crec que el Barça està preparat.
2: Quants fitxatges han fet? Mira el de Rivaldo, d'últimíssima hora.
5: L'Atlético s'agafa molt i crec que no només l'afició, eh? Ara el Tala parlava, que el Barça no ha fet les coses bé. Puc entendre que puguis estar molest, perquè és veritat que a vegades, diguéssim que Fan massa públiques algunes declaracions, però el Barça ha fet una oferta, ha fet una oferta
3: de 100 milions d'euros, i la resposta que parlava el Tala de madurez, de fer les coses de manera madura, després d'aquesta oferta la resposta van ser 3 memes a Twitter. Si alguna cosa no és això, és madur. El que passa és que a mi em sembla que, sincerament, si al final el Barça fa una oferta i Gilmarín, que és el que està entestat a no vendre'l, cedeix amb el Barça, és la seva dilapidació pública.
5: Si el mercat d'aquest estiu és que li robes a Rodri al Madrid i portes a Julián per menys de 150, que el Madrid va dir que 150 i li van dir que no, és el millor mercat de la història.
3: És per treure a la Porta i de com processó.
2: Totalment. Per cert, no teniu la sensació de que si Ferran hagués acceptat anar a l'Atlético, l'operació s'hauria tancat? El que passa és que ell ha volgut marxar al Paris Saint-Germain?
3: Home,
5: hauria facilitat molt.
2: Un Ferran que ha debutat amb 2 gols amb el seu nou equip, així s'ha narrat a les ràdios franceses.
6: Attention, Ferran Torres dans la surface! Oh, la réduction de l'écart! Position d'enjeu ou pas, non? Le premier but de Ferran Torres!
7: Le bon ballon pour Ferran Torres qui a lancé la chance de rester sur le Parisien!
8: Et c'est Ferran qui vient relancer le Paris Saint-Germain à la 71e minute de jeu!
9: Lucas Hernandez, on est à gauche avec Fabian Ruiz qui a mis une galette tout à l'heure à Ferran Torres!
2: Oh! Anava perdent, el PSG 2-0, va sortir Ferran i va empatar 2-2.
10: Va entrar en un moment complicat, estava perdent 2-0, com bé dius. El segon és un gularro, com l'agafa de cap, com la canvia de pal, la direcció de la pilota és boníssima. Va jugar de nou, per cert, va jugar com a davanter centre, ja sabem com juga el Paris Saint-Germain, però grans minuts de debut de Ferran Torres. Luis Enrique estava, evidentment, molt content després del partit.
11: Il a pas joué pas mal, no? Il a fait debut... De magníficas is de Fabián.
10: Quan diu debut, vol dir 2 gols, eh? Estava parlant Luis Enrique.
12: Són 2 buts, que són goles.
10: Sí, correcte.
2: Bueno,
10: gran partit de Ferran. Això sí, va punxar el PSG, que no està començant massa bé la temporada.
2: Havia de jugar a casa i van canviar l'ordre del partit 3 dies abans perquè la gespa del Parc dels Prínceps està impracticable. O sigui, el Paris Saint-Germain Estat de Rennes era al Parc dels Prínceps i 3 dies abans, com que no es podia jugar allà de lo malament que estava la gespa, van canviar l'ordre i van jugar Estat de Rennes
12: Paris Saint-Germain. El Parc de les Ranes, ara mismo és.
2: I va debutar també Araujo, no?
10: Sí, segona part va entrar al terreny de joc, estava perdent el Liverpool contra el Newcastle, van acabar empatant el partit, no va estar malament Araujo, però ara mateix parteix com a suplent. Van Dijk i Jaquet en principi seran la parella titular.
2: Són les 12:53, a la 1 la treva, programació d'estiu al Que t'hi jugues. La temporada oficial de ràdio comença ja la setmana vinent, el dia 31 d'agost ja recuperarem les 2 hores de programa. Us recordo per això que aquesta setmana a les 6 dijous hi ha sorteig de Champions, dijous a les 6 sorteig de Champions, programació especial a la cadena SER, i a les 9 hi ha un Barça Athletic Club que podreu escoltar en directe al Carrusel, amb la narració del Flaqui, al Que t'hi jugues Barça, amb la narració del Bermúdez i els seus personatges. Ara, abans de tancar el programa, endreçarem la resta de l'actualitat, que encara tenim alguna notícia més per desenvolupar que afecta alguns equips catalans.
13: Que t'hi jugues presenta l'actualitat del dia.
2: Andrea de la Torre, què tal, com estàs?
14: Bon dia, sí que.
2: El Sabadell empata a Castelló.
14: Sí, 0-0 i segon punt de la temporada després de l'empat a la jornada 1 davant l'Sporting.
2: En futbol femení, aquest cap de setmana comença la Lliga.
14: El Barça ha acabat la pretemporada invicta, 2 victòries i un empat. El Badalona ha tancat la pretemporada amb un 4-0 davant el Barça B, mentre que l'Espanyol també arriba amb bones sensacions després de guanyar els últims 3 amistosos.
2: Avui comença a Nova York US Open de tenis.
14: Carlos Alcaraz torna a la pista després de la seva lesió de canell. Demà, al costat de Serena Williams, els dobles mixtos.
2: En motor, victòria de Lando Norris als Països Baixos en Fórmula 1.
14: L'anglès va acabar primer ahir per davant del líder del campionat Antonelli en una cursa marcada per l'accident i abandonament de Max Verstappen. Fernando Alonso es va colar els punts i va acabar novè, mentre que Carlos Sainz va ser 16.
2: I en ciclisme, avui tenim la tercera etapa de la Vuelta, Borja Cuadrado. Hola, Borja. Aviam si podem saludar.
15: Bon dia, sí, hola, bon dia. Saludos, Que t'hi jugues des de la Vuelta a Espanya. Tercera etapa entre Grusan i Font Romeu, todavía en territorio francès. Hoy la etapa va a finalizar a 20 kilómetros de la frontera con Puigcerdà. Primera llegada en alto, un puerto de primera y el desenlace en uno de segunda categoría con Tadej Pogačar como líder. en esta vuelta en la que ayer Pau Miquel, el ciclista de San Quirze del Vallès, rozó el triunfo, fue segundo por detrás de Matt Brennan en Manosc, en una etapa que va a partir a la 1:10 de la tarde.
2: Gracias, Borja.
16: El equipo de Cruzan.
2: T'ha agradat, president?
16: Bueno, jo també soc de l'equip de Cruzan.
2: Per cert, estàs parlant ara mateix.
16: Sí, estic parlant ara mateix.
2: S'està celebrant l'acte del centenari de la secció de bàsquet i això és el que estàs dient, president.
17: Entrenadors que ens han fet doncs, que el Barça Bàsquet aconsegueixi la glòria. Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos i en aquest sentit doncs, ja hem escrit una història daurada del que és el bàsquet, però hem de continuar. I sí que és cert que tenim doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulic un equip que teniu la missió d'il·lusionar doncs, de nou en el barcelonisme. També doncs, tenim un nou Palau Blaugrana en l'horitzó, que estic segur que també serà un escenari on podrem viure moments històrics i èpics del Barça. I és això, renovant, enfortint, modernitzant la secció. Penso que és la manera, diríem que millor manera d'honorar el que és doncs, l'enfortir.
16: Avui també serà l'últim dia que em veureu.
17: El defensar i a l'estimar
16: fins la temporada que ve.
17: El Barça de bàsquet.
2: Discurs de Joan Laporta en aquest acte de celebració del centenari de la secció de bàsquet. Després a la graderia del balcó escoltem protagonistes amb els que podrem parlar al llarg del dia a la cadena SER.
16: Futbol aeri. Futbol amb les mans.
2: I sense, abans de tancar aquest que t'hi jugues d'estiu, a la retransmissió d'ahir a SER Catalunya, el que t'hi jugues Barça, vam donar dues notícies. Una, el Gonzalo Álvarez, sobre l'Espanyol, que està a punt d'incorporar Brian Zaragoza. Avui volíem trucar-lo, però es veu que va quedar després de la retransmissió per sortir amb un... No sé si... Bueno, puc dir un jugador, però no puc dir qui, i ha mort. De moment encara no ha ressuscitat.
5: El jugador,
2: en tot cas, us recalco jo la notícia, us recuadro la notícia, que l'Espanyol està a punt d'incorporar Brian Zaragoza. I en vam donar un altre que ara ampliem, del Girona. On marxarà Gigankov?
18: A l'Ajax, amb Michel Sánchez. Sí que el Girona acceptarà l'oferta. Són 4 milions fixes i un en variables. Val a dir que el Girona només té el 50% dels drets, per tant, se n'endurà la meitat, però és veritat que era el sou més alt de la plantilla, que està amortitzat. Per tant, és una operació bona pel Girona, sobretot perquè estava en un punt mort, la relació de Gigankov i el Girona. I deixa'm apuntar-te, sí que també molt ràpid, que el Rangers s'emporta a Minsu 10 milions d'euros i el jugador se'n va cap al Rangers.
2: Gràcies per escoltar-nos. Ara la treva. Demà més que t'hi jugues a partir de les 12. Adeu.
19: Què t'hi jugues?
20: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
21: La vida és meravellosa. A Manà 75 creiem que el millor sempre està per venir i cada moment és una celebració. Vine a viure, a riure i compartir amb els teus. Aquí, els records es creen amb cada most i la felicitat es serveix en cada plat.
22: En Hipoyegan llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio estelar de 135 por 190, antes 179 euros, ahora por solo 159 euros. Ven a tu tienda Hipoyegan más cercana o compra online en hipoyegan.com.
23: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. La teva estació de proximitat.
24: Ortopèdia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, escúters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopèdia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
25: A Forns Gil són de bona pasta. I això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
26: Descubre Velux, porcelánico de alta gama en más de 120 talleres de marbristas artesans. Texturas realistas y máxima durabilidad. Velux y marbristas artesans, elegancia que perdura. Tu marmolista artesano más cercano en marbristasartesans.cat.
27: Quan venen els teus amics d'altres països i vols presumir del millor d'aquí, porta'ls al Glob, amb les seves estovalles de quadrets de tota la vida i el sabor de fa 47 anys. Fliparan. I tu diràs, sí, cuina catalana. Som així, al Glob. A Gràcia, l'Eixample i al Glob.com. Canàries.
0: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que el ático que su gobierno adquirió en abril para acoger temporalmente su oficina sí puede tener este uso. El Ayuntamiento de la capital, la normativa urbanística, señala que solo puede tener un uso residencial y no de oficinas. Ayuso responde así tras ser preguntada de nuevo por este polémico inmueble que está a la venta por 6,69 millones de euros y añade que no hay más polémica, preguntada también por las explicaciones que ha exigido el líder de su partido. Recordamos que Alberto Núñez Feijóo dijo textualmente que sería la comunidad quien deberá explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina.
1: Si le van preguntando uno a uno a cada político que viene de vacaciones, pues es evidente que uno a uno tienen un nuevo titular, pero vuelve a ser lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas, que además puede albergar despachos, por cierto, como tienen en otras plantas, cualquier inmueble de esas características, y que está en venta, está en un proceso de venta, chao, ya está. Que no se puede estirar más este chicle, está en venta. Chao, pescado.
0: En dos horas arranca en Ceuta la reunión del vicepresidente primero del Gobierno, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que se ve con el presidente de la ciudad autónoma, con Juan Jesús Vivas. Paralelamente está teniendo lugar, a través de medios telemáticos, la Comisión de Salud Pública, donde el ministerio está tratando con las comunidades autónomas el mecanismo de solidaridad para el reparto de vacunas a la ciudad autónoma. Por lo demás, se dispara un 12% la oferta de alquiler de habitaciones. A las puertas del arranque del año universitario, crece la fuga del alquiler tradicional. Cuatro son las ciudades que concentran la mitad de la oferta de habitaciones en alquiler, Pablo Anzola.
3: Sí, la oferta del alquiler de habitaciones ha aumentado un 12% en el segundo trimestre del año y aunque apenas se encarece en un 1%, el precio de alquilar una habitación en España se sitúa ya en los 425 euros al mes. Los datos del portal inmobiliario Idealista sitúan Barcelona como la ciudad más cara para alquilar. Allí las habitaciones se anuncian por 600 euros al mes de media, seguida de Madrid, donde ya se pagan 550. Esas dos ciudades, junto con Valencia y con Sevilla, concentran ya más de la mitad de la oferta del alquiler de habitaciones. Este tipo de anuncios, cuya oferta ya creció un 19% el año pasado, esquiva la normativa más estricta del alquiler. El Gobierno quiere incluir su regulación en el decreto de vivienda que está negociando con los grupos.
0: Gracias, Pablo. Esquerra Republicana pide la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, por la actuación policial de ayer en el Che contra aficionados del Barça. Se requisaron esteladas y los agentes llegaron a cargar. Hubo también un detenido. Junts también ha registrado una batería de preguntas en la Cámara Baja y el Barça ha emitido un comunicado condenando los hechos. Joan Gimeno, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, las dos formaciones exigen explicaciones a Interior sobre la actuación de estos policías en el estadio del Elche. Esquerra ha registrado hace unos minutos en el Congreso su petición para que el ministro Marlaska comparezca en la Comisión de Interior. Creen que hay dudas sobre la proporcionalidad de la actuación de los agentes y reclaman una investigación inmediata. En una nota, los republicanos defienden además que la libertad de expresión debe ser garantizada con independencia del lugar donde juegue el Barça. Por su parte, Junts ha registrado también en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ministerio del Interior sobre lo ocurrido en el Martínez Valero. Se preguntan, entre otras cosas, la base legal concreta para que el policía le quitara a un aficionado del Barça una estelada. En Twitter, su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, ha escrito: estos animales tienen que pagar por este abuso y este maltrato.
0: Del exterior, el presidente de Ucrania se ha dirigido hoy a la nación en el Día de la Independencia, que se celebra este lunes, 35 años desde la separación de la URSS. Vladimir Zelensky ha apelado a la historia de su país para renovar, dice, el compromiso de preservar esta independencia frente a la invasión rusa.
6: Quiero agradecer hoy a cada madre y a cada padre de nuestros defensores ucranianos, a cada familia que crió a sus hijos para que sean personas fuertes, con un gran corazón en un gran país. Quiero agradecer a cada uno de los que hacen su contribución personal para que Ucrania no solo preserve, sino que fortalezca constantemente su independencia.
0: Hoy en Kiev se reúne la llamada coalición de voluntarios. A primera hora llegaba el primer ministro Andy Burkan. Y una cosa más, Países Bajos no participará en el Festival de Eurovisión de 2021. Que se celebrará en Bulgaria. Ya no lo hizo este año. La televisión pública neerlandesa asegura que el evento no puede considerarse neutral al participar en él Israel. Es un país que sigue inmerso, dice este comunicado, en un conflicto militar a gran escala. Televisión Española, que recordamos no participó en la edición de este año, al igual que otras televisiones públicas como la de Países Bajos, de momento no ha anunciado qué hará en 2027. Y nos queda la información del deporte. José Antonio Duro, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Pendientes del estado de Gaby, es el nombre propio de la mañana del día de hoy, tras la victoria del Fútbol Club Barcelona en su debut, el 0-5 del Barça ayer en el Martínez Valero de Elche. De momento, sin informaciones oficiales, pero con las primeras exploraciones que ya en la noche del domingo indicaban que la lesión del futbolista no es grave. Tenemos liga durante toda la semana, hoy con el cierre de la segunda jornada, con dos choques. Osasuna-Levante, que es el partido de las 7:30, y Málaga-Depor, es el regreso de la Rosaleda en el horario de 9:30. También dos partidos de segunda, Celta-Fortuna-Andorra y Granada-Mallorca, y a partir de mañana se van a recuperar choques martes, miércoles y jueves, partidos de la primera jornada del campeonato. Mañana se enfrentan Valencia y Betis. Un lunes con mucho fútbol y con la tercera jornada de la vuelta. Comienza además a esta hora Borja Cuadrado. Buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes desde las calles de Grusán, donde en unos minutos va a comenzar la tercera etapa de la Vuelta a España. Primera llegada en alto. Serán 174 kilómetros con desenlace en Font Romeu. Última etapa que va a transitar de forma íntegra por territorio francés. De momento, con el esloveno Tadej Pogačar como líder, 9 segundos de ventaja sobre Wout van Aert. Del resto de favoritos, el más cercano a Pogačar, su compatriota Roglic, a 26.
7: Desde las 4 de la tarde en Ser Más, aplicaciones móviles de la Ser con todo el equipo, la etapa de la vuelta del día de hoy.
20: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda, és la 1:06 d'aquest dilluns 24 d'agost, on ara sí encetem l'última setmana de la treva. Però no comencem ja en els comiats, que si no encara se'ns farà llarga i tot la setmana. Encara és agost i, per tant, encara és estiu. I nosaltres continuarem aquí per compartir la nostra zona de treva.
2: I avui ho farem parlant de viure sol, de compartir pis i de la domestofòbia, el rebuig a les tasques domèstiques que ens havien assignat tradicionalment a les dones. També tindrem la mitja part amb l'Anna Palet parlant d'esports per ganduls i descobrirem com es donen treva dues veus molt reconegudes d'aquesta casa, la Marina Fernández i el Sique Rodríguez.
1: A més, avui també tindrem sorteig. Per tant, esteu ben atents i tingueu el mòbil a prop. Benvinguts i benvingudes, això és la treva.
3: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-834378. 648-834378.
1: Fa uns anys, quan imaginaves sortir de casa per independitzar-te, pensaves com seria anar a viure sol. Ara, si vols marxar de casa als pares, has d'imaginar com serà la teva vida compartint pis amb altres persones. I tot això si trobes un lloguer mitjanament assequible i compleixes els requisits que et demanen per entrar al pis. Si no, hauràs d'esperar una mica i seguir somiant.

0: de viure sol o viure compartint pis o de domestofòbia si no parlem de la crisi d'habitatge, perquè porta tot l'any protagonitzant portades de periòdics, informatius i ràdio, i també ha estat la gran evocada en manifestacions per tot el país. Aquest tall és del 23 de novembre del 2024, que Barcelona va acollir la manifestació pel dret a l'habitatge més gran de la història de Catalunya i d'Espanya, amb 170.000 assistents convocats. I és que a Espanya l'accés a l'habitatge és el principal problema dels joves. L'edat d'emancipació està entorn dels 30 anys, enfront dels 20 de la Unió Europea. Gairebé el 70% dels joves, o no tan joves, com parlàvem, entre 18 i 34 anys, han de viure amb els seus pares. Comprar-nos una opció perquè l'estalvi tampoc arriba i, clar, ens veiem obligats a llogar. Quin és el problema? Que a Espanya el lloguer suposa quasi el 99% del salari, però és que a Catalunya el 100%.
1: O sigui, que vius a sota del pont o et fiques a casa amb molta gent desconeguda, o si no tens la sort de tenir una parella amb la que compartir, què?
0: Clar, i que al final jo no crec que molta gent de la nostra edat, inclús més gran, que puga viure sola, que siga una opció.
1: No, i jo els que conec que viuen sols, i em conec a mi mateixa, que he viscut sola a Madrid en un pis, és un estudi d'aquest, on mentre estàs dormint pots donar-li la volta al filet a la paella, pots obrir la porta al convidat, perquè en realitat no ens fiquem a un pis, ens fiquem a una habitació.
0: I és que ara no està l'Uri, però l'Uri ens va deixar per escrit que Plats Bruts formava part de la Bíblia del nostre programa, de les sèries de referència, i el primer capítol de Plats Bruts parlen de llogar un pis.
2: Però què val llogar un pis? 30.000?
3: Home, ja per 30.000 no li puc llogar ni una rulot. Però, si vol, li puc deixar per 60.000.
2: Però cada quan es paguen els lloguers?
3: Cada mes.
0: Clar, és que això és el 1999, per tant, quan parlen de 60.000, parlen de pessetes, que serien uns 360 euros. És a dir, un pis sencer per 360 euros, que amb això ara mateix no tens ni una habitació compartida amb 8 persones més.
1: Però és que, ni de broma, perquè és que les habitacions que s'estan jugant a Catalunya, el preu mitjà és de 500 euros, i a Barcelona, que ara escoltàvem al butlletí, és de més de 600 euros la mitjana de tota Barcelona. Barris com Gràcia o com l'Eixample, que només hi ha expats, bàsicament, que ho poden pagar, són més de 800 euros en molts casos.
0: I clar, això ens converteix en els companys de pis eterns. Tot i que la majoria d'experiències no són com les de la sèrie de Friends. No, ni són tan graciosos ni hi ha tan bon rotllo, en general.
1: Clar, jo... perquè...
0: No, digues.
1: Que pots trobar-te una situació com la teva, que és que arribes a un pis amb gent desconeguda i et cauen bé i es converteixen en amigues. Jo he arribat a pisos amb gent desconeguda i ha sortit fatal.
0: Bueno, és que jo vaig haver de fer una feina de res... Jo vaig haver de vendre a mi mateixa.
1: És que és molt fort.
0: Com que jo ja soc de l'era digital, vaig fer un vídeo de TikTok on jo posava quants anys tenia, com era, quins eren els meus gustos, les meves aficions, que era una noia molt tranquil·la. Clar, és que sembla un càsting.
1: Clar, jo el que vaig fer ja fa uns anys era: hola, periodista, busco habitació a Barcelona, sisplau que siguin noies, i una mica això en una Instastory.
0: De fet, aquest matí a les xarxes socials de Ser Catalunya us hem demanat que ens enviareu al WhatsApp del programa alguna experiència surrealista que hàgiu tingut vosaltres compartint pis, i ens heu dit això.
4: A mi m'han passat moltes coses compartint pis, però jo crec que la més top va ser quan jo i la meva companya de pis mos vam deixar les claus, i al tornar a casa l'altra companya de pis no mos deixava entrar i mos va deixar tancades al carrer. No volia que entréssim. O també vaig tindre un altre company de pis que s'aixecava a les 5 del matí a fer-se un esmorzar de forquilla. O sigui, el paio, pues, agafava la sartén i feia tot el soroll del món. I la millor part és que ni matinava. O sigui, s'aixecava, se feia l'esmorzar de forquilla, se n'anava a dormir i s'aixecava a les 11, saps? O sigui, va tocar els ous i ja ho feia.
0: Home, és que ja has de tindre la cara bastant dura per a, sense haver de matinar, aixecar-te només a les 5 del matí per molestar a la resta de companyes.
1: És que no em sorprèn, o sigui, és que la gent té uns costums horribles, o sigui, a mi em va cagar el gos de la meva companya de pis a l'habitació, eh?
0: Home, però jo crec que hi ha coses que ja parteixen del civisme, és a dir, no estàs vivint 100% a ta casa amb els teus pares, que t'han parit, t'han de tolerar més coses perquè és així, si no, pues mira, haver-te-ho pensat millor. Però quan tu comparteixes pis amb gent adulta, parteixes d'una base que és el respecte i el civisme, o és com ho entenc jo. Vist està?
1: Que no.
0: I ja, si has de prendre la decisió entre si tens un company o companya que és guarro, què fas? Neteges la seva merda? Perquè si no, al final acabes sent una mica com la Ventafocs.
1: I és que el problema és que, o sigui, no estic en contra dels homes, podeu existir el que vulgueu, però a l'hora de compartir pis, jo he compartit amb homes, hi ha homes que són amics meus i que els estimo molt, i que no és el mateix com afronten ells les tasques domèstiques que una dona, perquè podem tenir la mateixa edat, però el meu amic no havia posat una rentadora en sa vida, perquè a nosaltres, des que som petites, sí que ens fan com... Vale, o sigui, nostres pares són d'una generació en la que es suposa que ja comparteixen les tasques domèstiques, però des de petites jo sé posar una rentadora, tu segur que t'han dit, mira, el vàter es neteja així o aixà, i a molts homes no.
0: Clar, i que ara també està canviant una mica tot això, però és que fins i tot les joguines, quan tu eres petita, el primer que et regalaven era una cuineta, o demanaves tu tindre com utensilis de la neteja més petits, perquè com era el que veies fer a la teva mare, al final tu el que vols és replicar els exemples que tens a casa. Vull dir que tampoc és que estem dient, homes, és culpa vostra, és que és culpa també del que han vist al llarg dels anys.
1: Exacte, perquè bueno, venim d'uns rols de gènere del patriarcat que porten des de que existim pràcticament, des de les coves fins a ma àvia, que quan el meu avi acabava de dinar es feia cap arrere, es separava del plat i ja que ma àvia vingués a agafar-ho. I d'això venim fins ara mateix, o sigui, per exemple, al segle XX, la Victoria Woolf va acuñar el terme l'àngel de la llar, mm-hmm. que és com ja no ser una ama de casa que fes les
0: una
1: coses,
0: mestresa de casa, sí.
1: sinó fer-ho bé i gaudir-ho, i que la teva feina sigui pues, convidar a la gent a sopar a ta casa, a fer un
0: assador estupendo. L'anfitriona, per excel·lència, clar. I, de fet, ara, també amb lo de l'estrat wife, han tornat a romantitzar una mica això, el dedicar-te única i exclusivament a les tasques de la llar. I per això jo crec que després van voler trencar i fer totalment el contrari, que si abans hem posat plats bruts, ara també hem de fer referència a l'altra sèrie per excel·lència del nostre programa, que és Sex a Nova York. Perquè allà la Carrie Bradshaw té un pis per allà sola, que això és un altre, perquè clar, Sex en Nova York serà tot el que vulguem, però elles de pobres tenen bastant poc.
1: I era periodista, elles, eh?
0: Però tenen una vida de luxe que no agafen el metro ni, mira, matant-les.
1: Per a res.
0: Però, clar, la Carrie, que viu sola a un pis que evidentment té cuina, ella realment el forn el gasta per a deixar els jerseis a dins.
1: És de les frases més icòniques de Sex en Nova York i és com que ve d'aquests 90, aquest postfeminisme, que el que feia una mica és com dir, no, jo cuinar, no, si anem a quedar amb les amigues, jo no cuino, jo encarrego alguna cosa, jo no netejo, com aquest rebuig.
0: Aquest rebuig, perquè al final tu, en molts casos, que la teva mare era mestressa de casa, el que veies és que ella acabava renunciant a la seva feina o a la seva vocació, perquè igual tu tenies una conversa amb ella i et deia, ai, a mi m'hagués encantat ser mestra d'escola. I el que veies era que havia renunciat a això per a cuidar de tu i de la casa, i sense voler era com, pues no, jo trencaré amb tot això, jo vull ser una Carrie Bradshaw que va amb talons tot el dia, que té el forn per a deixar els jerseis i que se'n va.
1: I que no has comprat en sa vida.
0: I que si tinc un home, pues que em faça ell el sopar. Clar, després també creixes una mica més i deixes de banda estar enfadada, no? I penses, i si resulta que a mi m'agrada cuinar? I si resulta que convida les meves amigues a casa i gaudix fent una truita de patates per a sopar totes? Ja és com que analitzes una mica més quines coses les dius des del cabreig, no? De dir, no vull ser una cosa que m'heu imposat, o perquè realment no t'has donat l'oportunitat de que si t'agrada cuinar. No sé si a tu t'agrada cuinar, a tu no.
1: A mi no m'agrada cuinar, com tal, però sí que gaudeixo molt els diumenges a la tarda, em poso la ràdio i netejo tota la casa i m'encanta perquè és un moment de desconnexió i em sento malament perquè dic, què collons faig netejant la casa? En plan, com que per què ho he de fer? Perquè podria estar aquí fent-me cafès o fent-me vermuts.
0: Clar, el que passa és que també partim de la base de la precarietat,
1: home,
0: no?
1: Clar, que no
0: és a dir,
1: rica,
0: que la casa
1: no
0: ha d'estar neta. I tampoc, a no ser que pugues permetre't una rumba, que això també ha ajudat molt ara, però vull dir, les coses s'han de fer, la cosa és com es repartix i en quina voluntat ho fas. I per això hem volgut convidar aquí a la Noelia Ramírez.
5: Hola.
0: Com estàs?
5: Estava escoltant molt, molt, molt atenta, perquè totes aquestes contradiccions són les que tenim totes, no? Una mica. Estic bé, estic encantada d'estar aquí i que m'hagueu convidat aquí. He tornat a treballar avui, o sigui, és una mica drama, però més contenta.
0: Comences per la poca gràcia. Comences per la treva, anem a poc a poc. És que la Noelia parla d'aquest rebuig a les tasques domèstiques que feien les nostres mares i àvies al llibre Nadie me esperaba aquí, apuntes sobre el desclassamiento. Uh-huh. I parles d'un terme que és la domestofòbia. Què és exactament això?
5: Mira, la domestofòbia és un terme que jo vaig descobrir per una autora que es diu Hannah Leo, que el que diu, és com diu la paraula, no? si agafes l'arrel, és la fòbia a la casa, no? O sigui, aquesta cosa de que no, la casa és, no vols estar allà. No?
1: Que t'ofega.
5: Sí, t'ofega. I llavors, la Hannah Leo ho ficava molt bé al seu llibre, perquè a ella la van violar a casa seva, no? I va fer un estudi sobre com la casa és, a més que pot ser una presó, no? Una presó també és el lloc on una dona pot patir, és el lloc on la dona patirà més violència, no? Està comprovat que no et passarà al carrer, sinó que et passa a la casa. Però jo agafava una mica, aprofitant que això passava per allà, per aquest rebuig que jo tenia quan jo havia tingut tota la meva vida a les coses de fer a casa, no? O al fet d'estar a casa. Jo he sigut una persona que havia sortit moltíssim i que havia estat molt fora de casa perquè jo rebutjava tot això que la meva mare feia, perquè la meva mare netejava cases i també era mestressa de casa. I llavors jo, per mi, aquest rol femení que veia les dones de la meva família era com una presó, perquè pensava que aquestes dones, que les estimo moltíssim, que són molt sàvies i que amb el temps ja he canviat una mica de parer, però pensava que aquestes dones no tenen un rol, o sigui, no tenen un guió, no? No hi ha girs de guió a la seva vida, perquè estan netejant pel matí, netejant per la tarda, estan fent dinars, sopars, i ho estan fent tot, estan cuidant tota l'estona, i on està la seva vida, no? I jo crec que això ha influït molt a una generació de noies, no? I el que estàveu parlant de les generacions i de les eres del feminisme i de quina era estem ara mateix del feminisme, també.
1: I tu dius que aquesta domestofòbia té molt a veure amb la classe, perquè, clar, una noia que ha vist a sa mare passar-se el matí sencer al Corte Inglés, suposo que no li fa tant de pànic posar-se a netejar.
5: Clar, no, és que a mi em sobtava molt quan jo vaig anar a una universitat privada a estudiar, no?, com que les mares de les meves amigues de la universitat no estaven cuinant tot el dia, o hi havia mares que no sabien cuinar, no? I llavors és com, ostres, aquestes noies són com d'un altre planeta. Jo crec que hi ha una qüestió de classe que està molt arrelada, no? I que moltes noies de barri, perquè jo soc d'un barri de la perifèria, hem tingut i hem vist, no? I llavors és aquesta rebel·lió, però que després, com tu deies, no? Que arriba el diumenge i dius, pues li vull fer una tributa a les meves amigues i això és un acte d'amor i es cuidar, no? També ens hem de replantejar tot això, no? Perquè a mi tota aquesta cosa de l'Àngel de l'hogar i que s'ha de matar i tal, que crec que sí, que no es pot relegar la dona a un lloc, no? O sigui, s'ha de sortir d'aquesta pressió, però també ens hem de replantejar moltes coses sobre les cures, no? I sobre com volem ser.
0: I tu t'has arribat a reconciliar amb la imatge que tenies de la teva mare i la teva àvia com a cuidadores?
5: Totalment. O sigui, per mi, i amb les dones de la meva família, o sigui, per mi les cures i tot el que han fet ha sigut una eina, no sé, ha sigut com un regal que ens han donat. No vull romantitzar això perquè tampoc s'ha de romantitzar, perquè la meva mare tampoc va tenir oportunitats com per decidir quin altre paper podia jugar, però sí, jo ara, per exemple, a mi em fa molta ràbia amb aquesta cosa de jo no vull cuinar, jo vull ser com la Carrie Bradshaw, no? Jo ara no sé cuinar, no? Cuina la meva parella a casa meva. I dic, ostres, però si és un acte d'amor i és una... I a més que el menjar és una cosa fantàstica. No sé, o sigui, aquestes coses que vas fent i que jo crec que ens estem reconciliant una mica i que quan tothom parla, no?, o les feministes parlen d'aquesta cosa de que es domestiquen les coses i tot això, també són persones molt liberals també que potser estan pagant altres persones perquè netegin la seva casa, no? I no tenen aquesta relació amb la casa, que també és un espai on ens hem de replantejar com ho volem viure, no?
1: Que també jo crec que té a veure també amb aquest princess treatment que s'ha posat a la demora de les noies, que és que es tractin com una princesa.
5: Ah, sí, sí.
1: Perquè moltes diuen, no, jo no netejo, que netegi el meu marit. I és com, bueno, que el teu marit netegi unes coses i tu altra, perquè tampoc està bé això de jo sóc una princesa, perquè ens estem fent com febles.
5: Clar, no, és que ja com... heu parlat també de les Stratwives i tot això, que també les Stratwives que han triomfat eren creadores de contingut, no eren... perquè eren empresàries, mai han sigut dones relegades a aquest paper, o sigui, aquestes persones són empresàries i estaven fent molts calés. aquesta cosa, no? Aquest replegament que hi ha i aquesta cosa reaccionària de no? El Mazguel, de ser com una mica la que et cuidin i tot això, és molt perillós perquè suposa molta pèrdua de poder, també el poder econòmic i tot això, i més està amb els casos de violència masclista i tot això, la independència econòmica és importantíssima també per poder sortir de llocs on no pots sortir, no? Si no tens calés o no pots sortir d'allà. Llavors, jo crec que s'estan confonent moltes coses. Jo crec que amb el tema de les girlbosses, que va ser la dècada passada, no? Sí. De que tothom volia ser una girlboss i tot això, amb el confinament, totes vam estar esgotades, no? De ser una girlboss i no tenir feina i estar precàries, no? I llavors va venir aquesta fantasia de no fer res, no? De no treballar, de no fer res, de tot això, que és molt seductora, però que si tu relegues tot a que un home sigui la persona de la que tu depens, pues estem donant moltíssimes passes enrere, no? Llavors jo crec que hi ha molts factors aquí que han jugat amb tot això.
0: Pues Noelia Ramírez, moltes gràcies per començar la teva tornada a la feina passant per la treva.
5: Bueno, ha sigut un plaer. Esteu fantàstiques, guapíssimes per l'estiu.
1: I tu moreníssima, eh?
5: Sí, i aquest tema m'encanta, em quedaria parlant moltíssim i moltíssimes gràcies per parlar del llibre.
0: Gràcies.
5: Gràcies, guapis.
0: I ara, abans de marxar cap a la secció, tenim sorteig. Sortegem una entrada doble per a l'esdeveniment exclusiu de presentació del Cirque du Soleil que s'organitzarà a la Casa Vicenç amb motiu de l'arribada de l'espectacle Curios, Gabinet de Curiositats a Barcelona, per al dijous 27 d'agost a 9:15. Serà una ocasió molt especial per acostar-se a l'univers de Curios i descobrir algunes de les seues claus, la imaginació, la creativitat i una forma diferent de mirar el món, valors que connecten de manera natural amb l'esperit innovador i visionari de Gaudí. Durant l'esdeveniment, Curios oferirà un extracte l'espectacle i els assistents tindran l'oportunitat de conèixer i fer-se fotos amb algun dels artistes. Què heu de fer per aconseguir l'entrada? Pues heu de trucar ara mateix al 933 44 14 11. Repetim, al 933 44 14 11. I la primera trucada s'emportarà l'entrada doble. Així que ja sabeu. Ara marxem a la Desco i tornem amb la mitja part de la Napalet.
6: Treva. La sessió temporal d'hostilitats entre enemics que estan en grup.
7: Ràdio Barcelona. Cadena SER. En Capfun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y también en Francia, Las Landas o París. Reserva ya tu aventura familiar, disfruta sin límites y crea recuerdos inolvidables. Entra en capfun.es, repito, capfun.es, y organiza hoy tu próxima escapada.
8: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mon Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mon Vertical.
9: Ayuda a cuidar tu corazón con Regis Cardio. La tiamina contribuye a una función cardíaca normal. La vitamina C, la E, el zinc y el selenio a proteger las células del daño oxidativo. Desde un euro al día. Regis-global.es. El verano puede durar un poco más. A bordo de un crucero. Despierta cada día frente al mar y vive unas vacaciones únicas con hasta 700 euros de descuento por camarote. Alarga el verano con solocruceros.com, la agencia online número uno en cruceros.
10: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat en la parella. A Clínica Masculina Europea tractem la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç i l'absència de desig. Clínica Masculina Europea, centre especialitzat en disfuncions sexuals masculines. clinica-migmasculina.com.
11: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
12: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
11: Mardel, dulces de leche, alfajores...
12: En tus postres o como snack a cualquier hora.
11: Entra en Dulce de Leche Mardel.com y descúbrelo.
13: A les Residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.

0: dilluns, i com cada dilluns, tenim aquí l'Anna Palet, última secció de l'estiu, Anna.
1: Clar, és que és un dilluns molt estrany avui, perquè és un dilluns que molta gent el prendrà com l'últim d'estiu, però per nosaltres és l'últim de la treva. És un dilluns que jo no sé com enfocar, noies? Com esteu vosaltres?
0: L'últim dilluns abans de setembre, que és el meu mes preferit perquè m'encanta la vuelta al cole i aquestes coses.
1: Emparo, que diguis això, és que a mi m'encanta. És perquè et portem directament al psiquiàtric. Vull dir, és exactament el que diria perquè la gent sabés que estic segrestada i que estic demanant ajuda, que m'encanta el mes de setembre.
2: A mi, però perquè tinc unes ganes de que marxi ja la calor que, sincerament, no puc més.
1: Clar, aquí el canvi climàtic també ens està... I l'escalfament global ens està fent abraçar aquest capitalisme de tornar al setembre i a la rutina, que no sé fins a quin punt és bo, però bueno, aquest ja és un tema per un altre dia.
0: I de fet, la gent torna a la rutina i el que torna és a fer esport, però molta gent està com una mica perduda, no?, que no sap què fer.
1: Exacte, perquè jo després d'estar reflexionant tot l'estiu amb vosaltres, noies, he arribat a una conclusió, i és que hi ha d'haver esports per gent que no vol fer esport. Perquè al final no tots estem fets d'aquesta fusta d'esportista que se supera a si mateix, que competeix contra els seus límits, que excel·leix. No tots som així. I de fet, n'hi ha que no són així i arriben a ser professionals, perquè tota aquesta secció que us portaré avui d'esports, bàsicament per vagos, neix arran d'un vídeo que no sé si heu vist del club de futbol de Cádiz, que és sensacional. Hi ha un jugador que es diu Javier Ontiveros, de 28 anys, a qui el Cádiz ha renovat, però l'ha renovat amb una condició, i és que comenci a cuidar-se. És a dir, està una mica passadet. Diguem-ne que no acaba de complir...
0: En plan Ronaldo.
1: Sí, quan ve el metge, quan ve el nutricionista o l'encarregat de salut del club, diguem-ne que no acaba d'estar en els estàndards de futbolista professional al bo d'Ontiveros. Llavors, quan es va anunciar la seva renovació, ho van fer al club amb un vídeo penjat a xarxes absolutament boníssim.
3: Javi, ¿qué tal?
4: ¿Cómo estás?
3: Muy bien.
4: ¿Cómo te sientes?
3: Muy a gusto y con mucha confianza.
4: Eso es importante. Tú y yo quedamos un compromiso para el club, para la afición, de que ibas a estar en forma, te ibas a cuidar, ibas a comprometerte y ser un profesional. ¿Estás de acuerdo conmigo?
3: Súper de acuerdo.
4: Ok. Un mensaje a la afición, por favor.
3: Nada, estoy muy motivado, con muchas ganas y nada, quiero que volváis a aplaudirme como hicisteis el primer año y vamos a tope, ¿vale? Fuerte abrazo para todos.
4: Ven, Javi, segunda oportunidad. No hay más.
3: No hay más.
4: No hay más.
1: O sigui, bàsicament, el bo d'Ontiveros l'han d'obligar en plan, Javi, ja està, cuida-te, de veritat. És que l'afició no pot més, que no vas, que vas caminant.
2: Aquest vídeo sembla de Passión de Gavilanes. És que li han posat una música intensa.
0: Un comiat de Gran Hermano,
2: saps? Una solemnitat.
1: És el president del club amb el jugador fent aquesta reflexió de, vinga, t'estem renovant, però, tio, comença a cuidar-te, segueix les normes, fes l'exercici que toca, perquè és que vas caminant i l'afició s'està cansant.
0: Jo em pregunto, com un futbolista professional pot no cuidar-se, vull dir, és que estan tota l'estona entrenant o fent coses.
1: Potser no és tan estrany, però home, hi ha casos i casos, i el bo del Javi Ontiveros, la veritat que va una mica amb la patxorra allà per la vida. A mi aquest vídeo em sembla sensacional, però és que potser aquest jugador del Cádiz no hauria d'haver-se dedicat al futbol, perquè el futbol és un esport molt demandant. I per això, si us sentiu identificats amb un cas com el d'Ontiveros, que ha de venir algú a demanar-vos, si us plau, aquest cop sí, hazlo por tu gente, i comença a cuidar-te, us porto tres propostes que, si se us acudeix alguna més, la podem anar completant, o si la gent ens ho vol enviar pel WhatsApp del programa. Us porto tres propostes d'esports per vagos, d'esports per gent que el suar no li acaba d'agradar. El primer de tot té molt a veure amb el futbol i és la versió de futbol a peu. Això existeix a Catalunya, o sigui, no us estic parlant d'un equip de Massachusetts.
2: Hi ha alguns que ha tret jugadors de futbol que jo crec que el practiquen bastant.
1: Però a peu no estan federats com
0: aquí. A peu vol dir caminant sense pressa.
1: Vol dir que està prohibit córrer. És a dir, no es pot córrer, és futbol a peu.
0: Mira, amb
1: no
0: aquest encara, i sense pilota encara jo podria jugar.
1: El passeig, bàsicament. El passeig. No, però existeix el futbol a peu a Catalunya, és una competició, podeu trobar, si busqueu a internet, les seves xarxes i el seu web, i com no es pot córrer, doncs la resta de normes del joc, evidentment, s'han d'adaptar a aquesta característica. I, per exemple, quan un jugador rep la pilota, no pot fer més de 3 tocs seguits, saps? Perquè no vagi allà com tota l'estona fent una mica el que diríem en esports, el Frenkie de Jong, que és no parar de fer tocs, però no avances. Tampoc es poden fer determinats xuts, és a dir, tranquils tots, estem aquí passant-nos-ho bé. Tens un dubte, Emparo? Endavant.
0: És que aixeques la mà. I quant dura un partit de futbol a peu?
1: El que el cos aguanti.
0: Però que pot aguantar més, no?
1: Sí, poden ser més llargs, però jo crec que no volen allargar més de 90 minuts.
2: Una altra pregunta. El camp és igual de llarg? perquè clar, si has d'arribar caminant a l'altra banda, igual és que et passes els 90 minuts.
1: Jo crec que quan busquen les instal·lacions on jugar els amics de futbol a peu, ja busquen camps que siguin una mica més reduïts, perquè està molt ben vist, si no, és que no arribes mai a la porteria contrària. Llavors, el que acaba provocant el futbol a peu és que la força física, per dir-ho d'alguna manera, va perdent protagonisme i el que guanya és la tècnica. Per tant, escolta, aquí tu també et pots lluir una mica més, és un joc més tranquil i no hi ha risc que et facin doncs, una entrada brusca o de patir una lesió muscular. Per tant, a priori, escolta, hi ha molts avantatges de passar-se al futbol a peu en comptes del futbol normal, que jo crec que és el que el Javi Ontiveros hauria de fer en els següents passos de la seva carrera. A més, també són equips mixtes, diferents edats. Per tant, diguem-ne que hi ha una cohesió social. No sé què us ha semblat això del futbol a peu.
2: A mi m'agrada, perquè a més és com que és molt més segur, perquè no és el mateix caure't si vas corrent que si vas caminant.
0: Ja, però és que encara porta pilota. Vull dir que pel mi és el problema del futbol.
2: Però tu ets massa
0: per
2: a la integritat física.
1: Podem escoltar què en pensen els jugadors que practiquen el futbol a peu d'un reportatge de BTV.
5: Todos los doctores te van a decir andar es lo mejor que puedes hacer para la salud. Entonces lo que hemos hecho es añadir el balón. Y la gente disfruta muchísimo.
6: Sobretot aquí lo importante es la cerca, la gent que tenim certa edat, poder recordar quan jugava a futbol fa molts anys i amb aquest toc subtil d'anar passant i es crea convivència i els valors de l'esport et tornen a venir.
7: No hi ha càrregues, no hi ha cop. Això a nostra edat també és important.
1: Jo ja els estimo, els jugadors de futbol a peu.
0: Semblava la porta que s'ha apuntat a futbol a peu.
1: Joan Laporta podria fer futbol a peu, evidentment, tot i que Joan Laporta és un gran davanter, quan ha jugat patxangues i tal.
0: Però també ha de cuidar-se una mica, sí, el món del Cádiz.
1: Sí, aquesta és la primera opció, el futbol a peu. La segona també és un esport que existeix i és el rugby touch. És a dir, no rugby normal, sinó una varietat que, de fet, s'inventa a Austràlia als anys 60. Per tant, a Austràlia, que no ens venguin que són tan esportistes, que si van crear aquesta varietat del rugby és que tant no els agradava practicar esport. I és bàsicament el rugby, però més simple. Per exemple, no hi ha placatges, no hi ha melés, que és quan fan aquestes estructures humanes que s'aixequen entre ells gairebé com si fossin castellers. No hi ha totxes, ni hi ha xuts de pilota així a la babalà. Per tant, bàsicament, en comptes de fer un placatge, s'han de tocar. Hi ha un equip de...
2: Com el pilla-pilla de tota la vida.
1: Efectivament. De fet, hi ha un equip a Madrid que es diu els Titanes de Madrid i ells expliquen molt bé com funciona això.
8: Es un equipo de rugby sin contacto y jugamos en una modalidad mixta, que quiere decir que jugamos hombres y mujeres juntos en el campo.
9: El touch es una disciplina en la que en vez de haber placaje es un tocado, de ahí el nombre, y tiene la peculiaridad de que no solamente pueden, sino que si no hay chicos y chicas en el equipo, no se puede puntuar.
1: Per tant, el que busquem és la destresa, l'agilitat amb la pilota, les passades i les recepcions, és a dir, es desenvolupa l'atac, la defensa del rugbi, però no vindrà una persona corrent a 150 quilòmetres a tombar-me com si jo fos aquí una estructura que s'hagués de demolir.
2: Jo t'he de dir que em sembla que tindré més moral que l'Alcoyano, que es diu a la meva terra, jugar a un pilla-pilla i posar-te titan.
0: A més que em sembla el rugby de la CUP o el rugby socialista, saps? Semblant com el rugby de los hippies.
2: Titanes de Madrid i juguen al pilla-pilla.
1: És tal qual el pilla-pilla, amb una piloteta de pel mig, una pilota que no és rodona i ja està.
2: Està bé la iniciativa, però home...
1: Està molt, molt estès el rugbi tots, no sé sí? si em paro. Sí, sí.
0: Mira, jo aquest encara, val? O sigui, hi ha pilota,
2: més
0: però amb les mans.
2: Més que el futbol a peu.
0: És que jo els peus i la pilota, no.
1: Clar,
0: o sigui,
1: aquí realment amb els peus només has de córrer.
0: No, i això ho porto bé, jo podria.
1: L'última varietat d'esport per gent que no vol suar, que no vol practicar esport, a mi aquests em tenen el cor robat i són els amics del club de curling de Vallvidrera. No sé si us sona.
0: Curling és lo del cabell, no?
1: L'efecte curly. No, en aquest cas el curling és un esport molt arrelat a l'hivern, al fred, perquè s'ha de jugar en una superfície completament gelada i és el que tiren aquella piloteta i van els altres amb l'escombra allà a intentar que la piloteta, el disc, per dir-ho d'alguna manera, quedi exactament una mena de petanca, quedi exactament a la zona on tu vols que hi sigui. Doncs els amics de curling de Vallvidrera el volen practicar, el curling a Vallvidrera, els falta una superfície gelada.
2: T'anava a dir, perquè a Vallvidrera no sé...
1: No, de moment no n'hi ha. Però... Llavors ells el que fan és, quan comença aquesta època del fred, sempre van a un dels estanys de la zona i intenten tirar una pedra des d'un pont a veure si ha gelat i, com que mai ha gelat, no poden jugar a curling, el que fan és anar-se'n a esmorzar.
10: Si hi ha xof, hi ha esmorzar. Bueno, hi ha un petit moment de tristesa, evidentment, no? De
11: dir, se supera això, ràpid.
10: Però sí, la cosa s'anima ràpid.
11: Jesús, tu ets el llançador oficial de la pedra. Des d'aquests àrbits, quants partits has fet?
12: Cap.
1: Doncs ja està, o sigui, no n'ha fet cap.
11: Esperant a jugar.
1: Ja, a Collserola no gela, per tant, quan van a buscar a veure si doncs poden intentar jugar a curling, es troben amb que és impossible.
2: Jo vull, eh? Aquest, o sigui, definitivament és el que jo em vull apuntar.
1: A mi em sembla que és una gran idea, a més és que són tan simpàtics.
2: Però que vagin en compte que amb el canvi climàtic ara, que s'esperen a veure si encara tiren la pedreta i no fa clac... I han de jugar.
1: I riurem.
2: I llavors què?
1: I riurem com hagin de jugar al curling. A veure, ells diuen que s'estan preparant, però jo crec que pel que es preparen és per l'esmorzar de després i per fer una mica la processó de cada any.
11: Jo una paleta et proposo un mes, ¿vale? No sé si el coneixeu, ho diré en castellà perquè és un deporte muy famoso en Murcia, ¿vale? Y es deporte muy reconocido, que es el lanzamiento de huesos de oliva en Cieza, ¿vale? En Cieza son muy famosas las olivas, las aceitunas. Y entonces se hace un deporte, pero literalmente está catalogado como una competición. De hecho, Teodoro García Gea, el del PP, es campeón, ¿vale?
1: Vaya, mira, es un
11: y el que pone es
2: para pegar, sí.
11: Menjar una oliva y llançarla, escupirla. Y guanya el que més lluny la llanci, pero ya hay gente que son metres y metres.
2: ¿Y ahí que estás ejercitando?
11: La llengua, la capacitat pulmonar...
1: Sempre diuen que quan somrius o que quan estàs rient mous tants músculs de la boca.
11: Necessiten més que aquests de curling Valvidriera, diré.
1: Que l'únic que fan és seure a esmorzar després de tirar una pedreta a un pantà.
2: Després de la recerca, t'és clara quin t'apuntaries tu?
1: A mi els de curling de Vallvidrera m'agraden molt perquè hi ha l'esmorzar de després i això crec que és de valorar. Tot i que el futbol a peu també em crida l'atenció. I amb això, noies, amb l'antiesport, tancarem la mitja part de la treva. Literalment, m'he carregat els esports.
2: Ja està, és que ja no podem parlar de res més.
11: Jo no havies de fer res més a la ràdio.
1: Jo crec que no, jo crec que ja puc plegar i marxar per la porta.
2: Pues Anna Paret, si el riure és veritat que exercita, amb tu ens hem fet superfortes aquest estiu, perquè
1: moltíssimes
2: ha
1: gràcies.
2: Sigut un plaer tenir-te aquí cada dilluns i fer els dilluns menys dilluns, que ja t'ho vam dir el primer dia, però és que ha sigut totalment cert.
1: Me n'alegro molt que ningú em busqui el proper dilluns, el 31 d'agost, perquè aquí ja no em trobareu com a mínim a la treva. És a dir, jo ja no us donaré treva, puc donar altres coses, però treva
2: si la
1: no.
2: Voleu buscar, aneu al curling.
11: I espero que t'escolti bé el nostre convidat d'avui.
13: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
2: Bé, el convidat o els convidats.
11: Ens ho hem passat molt bé aquest estiu, hem treballat fort, ni cal dir-ho, però hem gaudit molt també. La relaxació, el ritme d'estiu s'ha acabat. Arriba setembre, la tardor, baixen les temperatures, la tornada a l'escola i amb ella tornen els de sempre. Avui han vingut a donar-se l'última treva la Marina Fernández Torné i el Sique Rodríguez Gairí.
14: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
15: I us saludem aquest matí des del centre de comandament de control d'aquí de la Bisbal de l'Empordà. Està vist i no vist, 20 minutets exactes, puntualitat suïssa, deia l'Andrea en el directe. Ja ha passat la visita del Papa Lleó XIV aquí a la presó de Brian.
11: A veure, li he de passar el micro a l'alcalde, segueixis tu.
16: La història interminable entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya cada dia s'assembla més a la típica telenovela de Sofà i Manta.
17: T'hi jugues al migdia.
18: Diario Negreira. El caso desvelado por la cadena SER.
19: En la calle a mí me ha parado algún socio del Barça para preguntarme más cosas sobre el tema. Incluso alguno que ha dicho que se planteaba si iba a dejar de ser socio.
20: Moltes gràcies. Moltes gràcies és muchas gracias en catalán, però con acento de Lleida. Però aquí estamos y hemos ganado un Ondas. Es como si el Barça hubiera ganado la Champions, pero con gente de la casa, porque la mayoría fuimos becarios de la SER, con gente de la casa y con el presupuesto del Lleida.
11: Marina, sí que ben tornats.
2: Hola, què tal?
11: Què tal?
19: Bon dia.
11: Com us doneu treva vosaltres?
2: Que comença el sí que bueno. Primer.
19: A l'estiu.
2: En general,

0: necessito desconnectar massa.
1: I tu, Marina?
2: Clar, és que aquí la primera pregunta és desconnectar de què?
1: De tot, en general.
2: Perquè probablement a vegades per desconnectar de casa connectes amb la feina.
1: També, també.
2: No? I per desconnectar de la feina, què fas? Jo t'he de dir que jo crec que em dono treva socialitzant. Jo sóc filla única i crec que ja, de ben petita, m'ha donat per aquí, no? Que la meva manera de donar-me treva és estar amb gent. Això vol dir també la pega, que no s'està sola.
0: Que fossis filla única vol dir que també tenies un germà imaginari o no?
2: No tenia un germà imaginari perquè els buscava de carn i ossos. No, això és veritat.
0: És que jo tinc un germà, però clar, que té 18 anys menys que jo. Llavors, d'alguna manera, també he estat fill únic. I jo tenia un amic imaginari.
2: Ah, sí? Com sí. Es deia?
0: No me'n recordo, però parlava molt amb ell.
2: L'estimaves molt, llavors.
0: Sí. Mira, tenia un amic imaginari i em transformava en home llop.
3: Mira, bueno, no està malament, eh?
1: Però el teu amic imaginari era de carn, o era també llop o...
0: Era un amic real.
1: Un amic real.
3: Era humà.
0: Amb el que parlava, eh?
2: Saps que estàs en directe.
0: Era un humà que només veia jo.
3: Clar, sí, però dic que era un humà, no era un home llop.
0: L'home llop era jo. Però quan m'hi explico la gent, es pensa, ah, t'imaginaves. No, em transformava en home llop.
1: Està molt bé.
0: Tenia una amiga, aquesta real, l'Anna, que ella podia volar. I alguna vegada de grans hem parlat sobre aquesta qüestió i quan ho expliques a la gent no et creuen, no? Però ella sap que jo em transformava en home llop i jo sé que ella volava.
3: Vosaltres dos dirigiu un programa i la Marina ha dit en algun cop que el trabajo tiene un componente de adicción sano. Mm. Com poseu els límits de dir, vale, és que vull seguir treballant o vull desconnectar de casa i no estar aquí tot el dia?
2: Jo és que no li poso límit.
0: Jo tampoc.
1: Home, però algun límit...
2: És que no en sé de, bueno, no sé de posar-hi límit.
0: Mira, afortunadament, periodista ho ets 24 hores al dia, sí. 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any. Perquè, com sempre explico, no, tu a vegades pots triar a l'hora amb la que parles amb algú, però de vegades et truquen i què fas? No li agafes el telèfon?
2: Clar.
0: Però la ràdio et dona una certa llibertat per muntar-te el dia a la teva manera. Amb això sí que hem d'estar agraïts, almenys jo, de que porto molts anys i els jefes saben que sóc responsable i si algun dia, per exemple, necessito desaparèixer perquè tinc alguna història, doncs no em pregunten, jo no sé, necessites anar al metge, anar a buscar els nens a l'escola perquè els ha passat alguna cosa. Amb això sí que he d'agrair que mai... No? Hi ha vegades que amb alguna feina sembla que hagis de demanar perdó i que et facin un gran favor per alliberar-te de coses personals. I aquí no, aquí et donen absoluta llibertat. Però és el que t'he dit abans, jo no puc estar vivint de la feina o per la feina 24 hores.
2: De fet,
0: i és compatible amb la vida personal.
2: Aquesta és l'arma de doble fil també de tota feina vocacional. No? Uh-huh. I el cas dels periodistes és molt evident, però no és l'única feina vocacional segurament, que al final... té aquest component addictiu quan tu realment et pregunten què t'agrada. Hòstia, a mi m'agrada la meva feina. És difícil que això t'ho digui bona part de la població, no? Tu quan parles amb gent, molta gent diu, hòstia, necessito vacances, vull desconnectar... Jo ja feia dies que tenia ganes de tornar, no?
1: Però, per exemple...
0: Que les necessites, eh? I necessites desconnectar. Per exemple, en el meu cas, que a més es barreja molt la feina amb l'oci, no? Perquè jo sempre dic que si no em paguessin, treballaria d'una altra cosa i faria un programa sobre el Barça gratis.
3: És que t'anava a dir, tu pots mirar un partit de futbol...
0: Clar, però acabes cansat de parlar del Barça tot el dia i a més la gent et pregunta, però tinc una sort que la meva parella, la Mercè, no li agrada el futbol. De fet, el primer dia que va anar a un camp de futbol es va posar molt contenta perquè va veure a Hugh Grant. No perquè pogués
3: no
0: veure en directe
3: mal,
0: els jugadors del Barça, sinó perquè, clar, va flipar perquè va veure Hugh Grant. I això també t'ajuda, d'alguna manera, a relativitzar les coses que vius a la ràdio, no? Perquè a vegades penses, el Barça, si fitxa Julián, a veure si podem ser els primers a avançar-ho, què passarà, no sé què... I arribes a casa i et pregunten, i qui és Julián? I dius, és veritat, no és tan important.
3: I clar, vosaltres, com dirigiu un programa, heu tingut, o sigui, no parlem de qüestions de vida o mort, normalment, com deies... Però aquí li demaneu consell per aquesta última trucada. O sigui, vosaltres sou l'última trucada quan s'ha de prendre una decisió. Com ho feu? Aquí truqueu vosaltres.
2: Jo li he demanat consell al Sique.
0: I jo a la Marina, també, amb alguna cosa.
2: Està bé, també. Vull dir que al final està bé poder demanar consell a companys de feina que tu puguis admirar. Òbviament també a caps, eh? I també està bé, i ara que el Sique parlava de la seva parella, està bé, ja no a nivell de parella, a on sigui, poder demanar consell fora de l'àmbit del periodisme. Jo crec que això també és important, perquè a vegades nosaltres estem contaminats per un tipus d'ulleres que ens fan mirar d'una determinada manera, però també és important agafar-t'ho la perspectiva, de dir, bueno, algú que no es dedica a això, això li interessa o
0: sí,
2: no?
0: Sí, i és interessant també, per exemple, que jo li pregunti a la Marina per coses del que t'hi jugues, o la Marina a mi per coses de l'Aquí Catalunya, perquè d'alguna manera formem part de la mateixa casa, compartim professió, però tenim òptiques diferents perquè no vivim el dia a dia de cada programa. I sobre el que deia de la gent de fora, És veritat que has de demanar...

0: consell o que de vegades has de preguntar, però al final la decisió última sempre és teva. I jo sempre dic que hem d'escoltar molt, però que a vegades quan, no, alguna vegada amb Eliu o amb el Jordi Martí o amb el Joan Alegre que hem parlat de qüestions de què fèiem i tal, jo no sóc massa amant de moltes reunions. Perquè al final la decisió l'ha de prendre un.
1: Doncs sort que no ets gaire amant de moltes reunions, perquè déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Cada vegada que busquem sala.
0: Dies, sí. Sí, no, però vull dir-te que al final la decisió l'has de prendre tu. I, per exemple, mira, amb el cas Negreira, me'n recordo que vaig parlar amb el marit de la meva mare i amb la meva mare sobre què farien ells, no? I, el, i són els dos del Barça, els dos em coneixen i el Lluís, el marit de ma mare, em va dir que ho havíem d'explicar, òbviament, perquè la gent mereixia saber la veritat i que això li feia un favor al Barça. I, en canvi, la meva mare em va dir, no ho expliquis, que segur que el Madrid encara ho fa pitjor i tindràs molts, i tindràs molts problemes. I a qui li fas cas?
2: A tu mateix.
3: A tu. I, Marina, tu abans parlaves de la vocació, però has dit algun cop que a tu et va arribar més tard la vocació. Quan descobreixes que això és el que vols fer?
1: Practicant. Jo crec que en el dia a dia i en l'anar fent. I jo crec que també, i connecto amb la resposta que us donava al principi de amb què et dones treva, al final no hi ha feina que et faci socialitzar més, em penso, bueno, segurament n'hi ha d'altres, però que el periodisme, és a dir, el fet de ser periodista et fa estar permanentment connectat amb companys i amb gent de fora, no? Amb gent d'aquí, tu vols explicar notícies, amb fons, etc. És a dir, és una feina de connexió permanent. Que... hi ha una altra cosa amb la que em dono treva últimament, és una confessió que he de fer que
3: confessa,
1: ha passat aquest
3: confessa.
1: Estiu que és que resulta que m'he tornat runner.
3: Has caigut a la moda, Marina. He caigut en el món del running.
0: Et dic una
1: que
0: cosa, que odio a la gent que diu que és runner.
1: Jo detestava.
3: Jo també, però...
0: runner? Anar a córrer de tota la vida?
1: Anar a córrer de tota la vida. No,
2: no. Però amb una aplicació que et diu quan corres.
1: Ah, no, no, jo això no ho faig.
2: No tens?
1: No, jo miro el rellotge i dic, ui, mitja hora cap a casa.
3: Clar, és que si no també deixa de ser una treva. Si però... ja t'estàs calculant quants minuts has de passar, quants quilòmetres has de fer...
1: Però dic una cosa, jo això el que m'ha dut a pensar és no entenc la gent que corre en companyia. Quedem per sortir a córrer? Què vol dir? No ho entenc. Què vol dir? Per què?
2: No, és el meu moment amb mi mateixa.
0: Jo us dic una cosa, aquest estiu m'he proposat fer esport, no ho he aconseguit, amb diguem-ne, regularitat, però vaig anar a córrer amb el meu fill, amb el Teo, perquè al seu equip de futbol li han marcat una rutina perquè quan torni la pretemporada estigui més o menys bé, i van fer tots els exercicis que li havien marcat, més carrera contínua, que em va sorprendre lo bé que aguantava el tio.
1: I tu?
0: L'endemà tenia uns cruiximents de l'hòstia. O sigui, no em podia ni moure. I és una rutina per un nen de 12 anys.
1: Imagina't. No.
2: Doncs anem a la Marina de 2016, que deia... Más de 10.000 kilómetros, la mayoría hechos un autobús que corre a cargo del partido, serigrafiado con una cara de Albert Rivera, de más de 2 metros sobre fondo naranja. Discretito, vamos. Diario de una periodista en campaña. És el que vas fer pel País quan vas començar la campanya electoral del 2016.
1: Això va passar, vale. Sí.
2: Marina sempre ha volgut fer política, no mai has volgut fer cultura, salut...
1: Jo vaig començar fent esports. I del món dels esports et salta a la política perquè m'hi vaig aficionar fent una, cobrint una campanya electoral. Jo cobria la candidatura a la presidència de José Montilla, o sigui, fa uns quants anyets ja.
0: Que divertida devies, eh?
1: I, bueno, tenia la gràcia, imagina't, allà ja em va seduir, imagina't després com va anar accelerant tot, no? No sempre, jo volia fer esports, el que passa... I això té un punt...
0: Tu volies fer esports?
1: Jo volia fer esports i tu ja ho saps, això, doncs... no t'has de sorpresa ara.
0: Està l'Iu encara per aquí.
1: Jo
0: podem plantejar
1: esports,
0: que tu facis però... el que t'hi jugues i jo l'aquí a Catalunya, aquesta
1: Vinga,
0: temporada.
1: Com vulguis. No, però vaig a dir una cosa.
0: No, que m'he d'aixecar massa aviat.
1: Saps per què? Saps per
0: no
1: què? Perquè vaig dir, jo no vull seguir fent esports? Perquè jo tenia... I aquí hi ha un component de gènere, també. Sobretot en l'època en què jo em vaig dedicar al món del periodisme. I no perquè per ser dona em sentís més maltractada, sinó perquè jo mateixa sentia que mai en sabria tant com el meu amic, eh? Ja no periodista, com el meu amic del costat que jugava al Pro Evolution Soccer.
2: És que els homes parlen no? com amb més seguretat de futbol, tot i que tu sàpigues més.
1: Però ja no és la seguretat, és el coneixement, segurament... l'atribuïen en aquella època al món del videojoc, no? Ells es coneixien de pe a pa els jugadors de tots els equips, de totes les lligues, de, com a mínim, europees, no? Llavors, jo em sentia una gran impostora en aquell moment. I és veritat que segurament vaig decidir penjar les botes, mai millor dit, abans d'haver-me pogut formar més o agafar més background, perquè en el món de la política passa, acaba passant el mateix, no? però sí que vaig tenir aquesta sensació.
3: I ara que estàs al capdavant d'un matinal com és l'Aquí Catalunya, i sobretot en la part més informativa, com trobes la teua veu continuant fent informació, però que et diferencie?
1: Què vols dir?
3: Que al final la informació és el que ja no et deixa tant de joc com pot deixar-te un magazín, però tot i això has de saber diferenciar-te i que el programa siga de la Marina Fernández.
1: Sí.
3: Quins són els teus objectius a l'hora de fer això?
1: Jo sempre dic intentar parlar tal com raja, no? No intentar fer filigranes per donar-te les d'erudit, perquè crec que al final això acaba restant més que no pas sumant. Tu al final quan escoltes algú amb les persones amb qui connectes són les persones que tu pots entendre, no? O que...
0: Jo crec que qui et podria respondre millor aquesta pregunta és l'Albiol. Si la gent no escolta l'entrevista, una de les que li ha fet la Marina a l'Albiol, recomano que la recuperin a la pàgina web de la cadena SER, i llavors sabreu qui és la Marina i quina és la seva manera de fer.
3: Doncs pues, ja ho saben. Sí,
2: bueno, i aquest any es compleixen 50 anys des de que Joaquim Maria Pujal va fer la primera narració de futbol en català aquí a Ràdio Barcelona, un Barça a les Palmes, i ha plogut, però no tant des de que vas començar tu.
4: Ens queda encara un últim partit i 15 segons.
5: 15 segons, sí, que Rodríguez, Lleida, Manresa.
6: Doncs aquí el Lleida ha debutat malament, almenys està debutant malament en aquests primers minuts. 3:52 per arribar al final de la primera meitat, 33 pel Caprabo Lleida, 45 pel Manresa, els més destacats per part de l'equip Manresa.
2: No, ens han dit que tu ets porter de futbol, i a més molt bo, però la part de periodista era per un futbolista frustrat o perquè també t'agradava el periodisme?
0: Bueno, el meu pare és periodista d'espectacles, treballa a la mañana. Bueno, ara... En teoria està jubilat, però treballa més que quan estava al 100% en actiu, perquè diu que si no a casa s'avorreix. Però sóc periodista perquè no vaig poder ser futbolista, sí, sí. En el meu cas el tòpic es compleix al 100%. Sí, sí.
3: I ara...
0: A mi de petit em preguntaven que què volia ser de gran, i jo deia porter del Barça, i em deien, és el teu somni? I jo els responia, no és el meu somni, és la meva obligació.
1: I tu passaries a fer de periodista d'esports a una altra cosa?
0: Sí, i tant. És més, crec que ho faré.
3: I ara, a tu que t'encanta el futbol, que ja ho has dit que anaves per a futbolista del Barça, ara gaudeixes
0: no,
3: mirant el Barça?
0: No, anava per a futbolista del Barça, no.
3: Bueno,
0: imaginació,
3: però, sí.
0: Però clar, era porter i me deixo 70, o sigui...
3: Bueno.
0: La meva mare em penjava de les portes per a veure si creixia.
1: En el meu cas, jo no he fet informació política perquè fos una política frustrada. Si us estava preguntant, no és el cas.
3: Ara gaudeixes mirant el Barça o s'ha convertit en feina, també?
0: Sí que m'ho passo bé, però és diferent veure un partit, diguem-ne, relaxat com a hobby a veure'l mentre estàs treballant. És molt diferent. O sigui, igual que és diferent viatjar per treballar que viatjar per oci. O sigui, quan viatges i treballes, no ho gaudeixes molt més quan ho recordes. No? Quan cobreixes grans esdeveniments, no? Mundials, Eurocopes, gires de pretemporada del Barça, finals i tal, el que et queda és el record de quan ja ha passat. Però mentre està succeint, et fots un fart de patir perquè no pares, i a més que tot funcioni, que puguis fer les entrevistes que tens previstes, que el programa surti bé, que no falli res, és un patiment constant, però a la vida s'ha de gestionar, no? Els nervis formen part de la persona.
2: I tu has anat com reinventant els esports, el que t'hi jugues, el que t'hi jugues Barça, el bar, mai t'han dit prou com que són esports, no cal fer nous formats?
0: No. Però és veritat que moltes vegades li donem voltes a les coses i acabes pensant, que és un programa, que no té més. Que ràdio és un programa d'esports i punt. Però al final és intentar que la gent s'ho passi bé i explicar coses, òbviament.
2: Però que també jugar amb els esports.
0: Sí, sí, sí. Clar, perquè al final jo crec que formem part d'un espectacle. I, evidentment, som periodistes i hem d'explicar notícies, ens paguen per això, però es tracta de que la gent passi una bona estona escoltant-te o veient-te i jugar una mica.
3: De fet, vosaltres ja ha quedat clar que teniu moltes coses en comú, també sou de la mateixa quinta, una mica workaholics...
0: Jo sóc una mica més gran.
3: Una mica?
0: Un any.
1: Ah. Les canes et delaten, eh?
2: I que ho hem buscat.
0: Les canes em van sortir des que vaig tenir els fills.
3: Bueno,
0: l'altre dia repassava fotos de quan el teu era molt petit i no tenia cap cabell negre, macho.
3: També sou pares, però anem a veure si en la música també coincidiu. Hem fet una recerca amb els vostres companys d'equip i ens han dit algunes cançons a veure a quina playlist pertanyarien.
0: Aquesta a mi no.
1: Hombre, es Alejandro.
3: Alejandro Sanz.
1: Sí,
3: Alejandro Sanz
1: sería...
3: Siempre mi equipo.
1: Però l'Alejandro Sanz de la meva quinta, no el Lara, que vaig al seu concert de fa uns quants mesos i...
2: Però el volem aquí a Catalunya, li fem una crida des d'aquí o no?
1: Sisplau, Alejandro Sanz, ¿dónde está mi cámara? Alejandro Sanz, por favor, te estamos esperando.
0: No seria el meu artista preferit, tot i que li reconec, evidentment, el talent i la trajectòria, i l'he vist en directe. Recordo el primer concert que vaig veure d'Alejandro Sanz i la gent que ens escolti de Lleida ara dirà uau, al camp de futbol del Gardeny, al barri de la Mariola, a Lleida.
2: Gardeny.
0: I el recordo perfectament, aquell concert. Fa molts anys.
3: I anem a veure de qui seria aquesta cançó. Aquesta estaria a la playlist del Sique.
0: Els porto tatuats.
1: I de la Marina.
2: I de la Marina també.
3: Mira, veus, si és que tenen tantes coses en comú.
0: Mira, òbviament la ràdio m'ha regalat moltes coses i molts moments, però moltes vegades he pensat que haver estudiat periodisme i haver acabat presentant un programa a la SER val la pena només perquè gràcies a això he conegut a Marea.
2: Mm-hmm. Només per això.
0: Sí.
2: Ni Negreira ni res.
0: Però clar, quan tu tens... És el meu grup de música preferit, Marea. Mm-hmm. O sigui, m'agraden altres grups, però aquest és el que més. I clar, quan tens la sort, gràcies a la ràdio, de conèixer-los i resulta que són gent fantàstica amb la que t'acabes portant superbé, és un regal de la vida. Mm-hmm. I ells ho són.
3: Pues ara ja sabem un poquet més de vosaltres també, quina playlist tindríeu a l'Spotify, però volem saber
0: fet,
3: més coses.
0: De fet, m'has preguntat abans.
3: Què t'he preguntat abans?
1: Com et dones treva?
0: Creus que...
3: Escolta'm,
0: sí, escolta'm Marea. Sí, el que passa és que un concert de Marea acabo destrossat i he de vigilar, sobretot si... Mira, l'últim concert havia de vigilar perquè l'endemà tenia programa. Va ser a... No va ser... No, l'últim...
1: L'últim
0: no, a Bilbao. Em vaig anar a Bilbao. Uh-huh. I vaig anar a Bilbao i crec que actuaven dissabte... Ah, no sé si era divendres. I jo treballava dissabte o dissabte... Era dissabte, perquè vaig jugar al Barça i vaig entrar des del seu hotel per la retransmissió, Rayo Vallecano-Barça, i diumenge tenia programa. Vaig anar a Bilbao dissabte i el diumenge al matí vam tornar i vaig fer el programa, però clar, me passó el concert cantant. Llavors, havia de vigilar. No, què et deia? Em preguntaves abans si tota la vida faria esports.
3: Mm-hmm.
0: Deixaria de fer-los...
3: Per a cantar en Marea.
0: Si pogués anar a cobrir una gira de Marea.
2: Periodista musical, sí que Rodríguez.
3: I ara el que volem és que ens feu 5 tastets de què tindrem la propera temporada, primera al Keti i Marina a l'Aquí.
0: Tindrem
3: titular.
0: Informació,
3: uh-huh.
0: Tindrem bon humor i algunes novetats.
3: Ho deixem ahí. I Marina?
1: Han de ser novetats, perquè les coses que funcionen es queden, que
3: clar.
1: Això també està bé. Una de les novetats serà una secció que s'ha anat provant aquest estiu, que es dirà...
3: Dues veritats
1: sembla
3: i una mentida.
1: No, no es dirà, dues veritats i una mentida és com es diu ara, però vaja,
2: la
1: reversionarem. Sembla mentida. Amparo, productora, sí. També. Gràcies, sempre, al rescate. Que és una mica el joc de l'impostor amb personatges VIP, que crec que tindrà la seva gràcia. I tindrem nous fitxatges a la secció de desmuntar l'extrema dreta, que ens fa falta més que mai.
0: Aquesta de l'impostor és la que participarà algun personatge del que t'hi jugues o no?
1: Algun.
0: Vale.
3: Ho deixem ahí. Pues moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la treva. Estarem molt atents als vostres programes.
1: Gràcies a vosaltres, noia.
2: Gràcies.
3: I fins aquí la treva d'avui. Ens han acompanyat la Marina Fernández i el Sique Rodríguez i també hem gaudit de la mitja part amb l'Anna Palet.
2: Demà amb la Judit Colel, presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, i amb la història confidencial del Santi Jiménez.
3: Tot això amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, la Laia Meseguera a la producció, la Noemí Pérez a les xarxes i la Mireia Molina a la redacció. Nosaltres som l'Amparo i l'Aitana. Adeu,
2: adeu,
3: fins demà!
7: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso evita dar explicaciones un día más sobre el ático comprado por más de 6 millones de euros en pleno Chamberí, pese a que ayer su líder Alberto Núñez Feijóo dijo en Europa Press que el ejecutivo madrileño tenía que explicar por qué adquirieron este inmueble que encima solo puede ser utilizado para vivir.
9: Si le van preguntando uno a uno a cada político que viene de vacaciones, pues es evidente que uno a uno tienen un nuevo titular, pero vuelve a ser lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas, que además puede albergar despachos, por cierto, como tienen en otras plantas, cualquier inmueble de esas características, y que está en venta, está en un proceso de venta, chao, ya está. Que no se puede estirar más este chicle, está en venta, Chao pescado.
8: Chao pescado, dice Ayuso, que habla de Feijóo como un político más que vuelve de vacaciones al que preguntarle. A esta hora acaba de terminar la primera reunión de la cúpula del Partido Popular después del parón veraniego y está compareciendo Borja Sémper, que acaba de decir lo siguiente sobre estas palabras de Ayuso.
10: Es un tema que entenderá usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar. A ellas me remito, yo no tengo más información, como usted entenderá.
8: Un Sémper que dice que no tiene más información y que está insistiendo en que existe riesgo sanitario en Ceuta pese a la opinión contraria de los expertos. Opinión contraria que han apuntado los expertos ya a que el riesgo epidemiológico en Ceuta es bajo y que no hay datos que sustenten el confinamiento que ayer sugirió Alberto Núñez Feijóo en esta entrevista en Europa Press. A este también le ha contestado esta mañana la portavoz del gobierno, Elma Saiz, en Televisión Española.
11: El señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. Y en estos casos, como siempre decimos, hay que mirar a la ciencia, el respeto a la ciencia. La presidenta de la Sociedad de Epidemiología de España ha sido muy clara y comparto 100% sus afirmaciones. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia.
8: En la ciudad autónoma, la policía ha empezado este fin de semana a identificar a los migrantes que están siendo atendidos en al menos uno de los espacios habilitados. En concreto, en el de la Loma Margarita, en el que están viviendo 1.100 migrantes. Nos lo ha contado esta mañana en Hoy por Hoy Pedro de Santiago, portavoz de ACCEM, que es la ONG que gestiona esta instalación, y que ha explicado que desde hace dos días se ha empezado con lo que se llama el triaje, ese proceso de identificación en el que además las personas pueden pedir el asilo. De Santiago ha explicado que algunas vienen de países que están en guerra.
12: Llevamos dos días trabajando con la policía para que comience el proceso de triaje, que es así como se llama, y en este proceso, entre otras cosas, los que quieran pedir asilo lo pueden manifestar, que sería como el primer paso dentro de ese proceso de asilo. Estamos viendo perfiles de personas que vienen de países como Sudán, de países como Somalia, Eritrea, Etiopía, Chad, y muchos de ellos, viendo las tasas de reconocimiento de los procesos de protección internacional en España, pues se entiende que podrían optar a la protección internacional.
8: En menos de una hora, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se va a reunir allí con el presidente Juan Jesús Vivas, con la intención de terminar de perfilar el plan que se va a poner en marcha para la reactivación económica de Ceuta. Las primeras previsiones apuntan a un impacto de más de 27 millones de euros. Esto en un nuevo inicio de semana en el que estamos muy pendientes del tiempo, pero no tanto por el calor, sino por las lluvias. Ha entrado una nueva borrasca en nuestro país que está dejando desde esta mañana algunos chubascos tanto en el norte como en el sur. Además, a esta hora están en aviso naranja en Cataluña y en Aragón. Meteorólogo Jordi Carbó.
13: Tarde de chubascos y tormentas en la mitad norte de la península. Especial atención en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, norte de Extremadura y de manera más aislada en la Comunidad de Madrid. Es en estos sitios donde se formarán tormentas que podrán descargar con fuerte intensidad, pero serán poco persistentes, acompañadas también de fuertes rachas de viento. Las tormentas con fenómenos más violentos en Aragón y sobre todo Cataluña. En el interior, tormentas que podrían dejar granizo de más de 5 centímetros también serían poco persistentes. Más sol hacia el sur, temperaturas a la baja.
8: A partir de las 2:30 vamos a estar tanto en Zaragoza como en Tarragona, donde ha sido un día de evaluar daños después de la tromba de agua que cayó allí este fin de semana.
7: Hora 14, con Javier Liébana.
8: Y en la redacción de informativos, Aldo Gómez, cada vez nos endeudamos más para que nuestros hijos puedan estudiar fuera de casa. Buenas tardes.
0: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Crece el número de familias que necesitan recurrir a un préstamo para poder pagar los estudios universitarios. Esto representa el 14% del total que se concede. Un factor directo es, por ejemplo, que las plazas en la pública de los máster habilitantes, que son los indispensables para poder trabajar, no cubren toda la demanda, así que muchos tienen que pagar los máster, pero en la privada. Y a punto también de empezar el curso universitario, en esta hora 14 vamos a hablar del alquiler de habitaciones, que se ha disparado en un 12% su oferta. Los propietarios aprovechan además que este tipo de alojamientos no están regulados por la ley de vivienda. Cuatro son las ciudades que concentran la mitad de la oferta. Después os contamos cuáles.
8: Y para abrochar esta portada, ya está en marcha la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España. En la meta, en la localidad francesa de Font-Romeu, en los Pirineos, está Íñigo Martínez. Íñigo, muy buenas.
14: Hola Javier, muy buenas. Aunque luce un espléndido sol a esta hora, anuncian previsión de riesgo extremo de tormentas para las próximas horas aquí en la línea de meta. Arrancado ya la tercera etapa hace poco más de una hora. Salida en Gurasán, llegada en Font Romeu, 174 kilómetros con dos únicos puertos al final de la jornada. A propósito, es la última etapa por carreteras francesas. Ya hay fuga, seis por delante, ningún español. Tadej Pogačar en el grupo, vistiendo de líder y, ojo, candidato al triunfo también en la jornada de hoy.
8: Gracias, Íñigo. Pues a partir de las 4 de la tarde pueden elegir en la aplicación de la SER si escuchar esta Vuelta Ciclista España o La Ventana. Con la producción de Minerva Marcos y con Borja González y Carlos Nicolás en la técnica comenzamos. Son las 2 y 6 minutos.
7: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
15: Els partits independentistes demanen explicacions al govern espanyol per la retirada d'estelades i els cops de porra ahir a aficionats blaugranes abans del partit contra l'Elx. Junts, Esquerra, la CUP demanen al ministre Marlaska una investigació sobre els fets i que s'identifiquin els agents.
16: Aquesta catalanofòbia que inunda Espanya i que va des dels camps de futbol fins al Congrés dels Diputats és una realitat que s'ha de deixar de fer veure que no existeix, perquè a Elx van apallissar a un nano per portar una estelada, però és que el partit Atlètic de Madrid-Villarreal, que també es va fer ahir, es va cridar puta Barça i puta Catalunya.
15: La llei contra la violència en l'esport diu que no es poden introduir símbols que puguin incitar a la violència dins els estadis, però no s'especifica que l'estelada sigui un d'aquests símbols. Per tant, no se sap qui ordena que la policia la retiri en camps d'arreu d'Espanya. Batalla campal aquesta matinada a Sitges per la Festa Major. Baralla entre centenars de joves que han cremat contenidors, han llançat ampolles de vidre contra la policia. No hi ha ferits ni detinguts. L'Ajuntament ha hagut d'endarrerir la matinal de Sant Agustí i aclareix que això no atura les festes. Nedadors a mar obert denuncien que cada vegada hi ha més barques imprudents al mar. Demanen més protecció després que un home morís quan la llanxa li va passar per sobre a Roses.
17: Sortir a nedar sola o només dues persones, segons a quina hora sortís, jo no ho recomanaria, perquè la quantitat de barques que hi ha, sobretot en aquest trajecte fins a Calella, doncs tens una mica de preocupació de que en qualsevol moment et pots trobar alguna barca.
15: Tot això en aquest dilluns en què, atenció, la P7 continua les cues a l'altura de Tarragona, després que a primera hora del matí un camió hagi perdut un remolc amb 10.000 quilos de nitrogen i s'hagi quedat aturat a l'autopista. L'avaria del vehicle ha obligat a tallar un carril que encara no s'ha pogut reobrir. Això avui que, en aquest informatiu, parlarem de la falta de fisioterapeutes a la sanitat pública catalana i els efectes que això té en la recuperació dels pacients.
18: Necessitaríem almenys 2.000 professionals per cobrir les necessitats actuals i aproximar-nos una mica a l'estàndard europeu.
15: Falten 2.000, ara n'hi ha vora de 500. Per això el sindicat SACHEX engega una enquesta entre pacients per saber què implica que, en alguns casos, l'espera per ser visitat sigui de mig any. I polèmica per les estelades al marge el dia després de l'estrena del Barça a la Lliga amb golejada.
19: Espectacular, Fermín, quin golarro! Quin golarro de Fermín! Espectacular el gol que acaba de fer Fermín!
15: Estrena també de l'Albert Bermúdez, narrador a partir d'ara en català dels partits del Barça aquí a SER Catalunya. De seguida actualitzarem l'estat de salut de Gavi, que ahir va abandonar el partit per unes molèsties al genoll dret. A la tècnica tenim en Víctor Valero, la producció Lèlia Pijuan. Des d'ara i fins dos quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
15: Què tal? Bona tarda. De seguida abordem la polèmica retirada d'estelades ahir al camp de l'Elx, però abans hi ha alerta activa des d'aquesta hora per tempestes amb vent i pedra que poden arribar sobretot al nord-oest del país. Jordi Carbó, què tal? Com estàs? Bona tarda. Ara sí, Jordi, hola. Ara sí que et sentim, Jordi. Pluges fortes, pluges torrencials, a partir de quan i exactament a on? Perquè sempre dius que segurament avui passa això de que és difícil acotar perquè pot anar fins i tot per pobles o per barris, no?
20: Sí, és un tipus de situació que fan de mal preveure amb precisió. Podem traçar un escenari general, que és que abans que s'acabi el dia, a pràcticament tot Catalunya o hauran caigut quatre gotes o haurem escoltat trons, però localment aquestes tempestes, i el que deies, que aniran per barris, a una mateixa població pot ploure uns barris i altres no, doncs ja estan en marxa. De fet, ara mateix tenim una tempesta que s'acaba de partir en dos, això és un símptoma de marcada severitat, al Segrià. També n'hi ha un altre que està entrant des de l'Aragó cap a l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran, i són tempestes que probablement ja porten associat un o un parell de fenòmens que seran els més significatius de les tempestes de, des d'ara mateix fins la pròxima nit. Les fortes ratxes de vent, que podrien superar fins i tot els 100 km per hora, així com les pedregades. Pedregades amb tamany de la pedra de més de 5 centímetres de diàmetre. És un tamany ja significatiu i perillós, evidentment. Tempestes que, a diferència del que va passar a Tarragona durant la matina de dissabte, no seran estàtiques en general, sinó que duraran poca estona, es desplacen i es desplaçaran a molta velocitat, però això no els hi treu el potencial de perill, de manera que molta atenció, sobretot si estem conduint, ens reduirà de cop i volta molt la visibilitat, podem tenir fortes ventades, però en si una tempesta no aguantarà un lloc més de mitja hora. A destacar que, quan arribi ja la nit, algunes d'aquestes tempestes es podran apropar al litoral, però ja més desfetes.
4: Per tant, a partir de matinada ja i demà tranquil·litat, Jordi.
20: Sí, no del tot, perquè la setmana serà una mica moguda. No ve una situació que és la que fa falta, que plogui durant moltes hores i a moltes comarques. Hi ha moltes comarques que des de mitjans de la primavera que no plou de manera significativa i hi ha una sequera que es nota ja als boscos, però aquest escenari no el tindrem. Demà sí que hi haurà molta més bonança i el que tornarà a guanyar protagonisme serà la calor. Amb vent de Garbí, per exemple, passarem dels 35 de màxim a les comarques de Girona, però dimecres tornaria a baixar la temperatura per tornar a pujar dijous amb possibles tempestes, el que dèiem, temps canviant i sempre amb calor.
4: Jordi Carbó, moltíssimes gràcies, com sempre, que vagi bé.
20: Igualment.
4: Continuen ingressats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Els dos pacients han estat greu pel temporal de dissabte. A la matinada, Baix Penedès, al Tarragonès, els bombers ja han acabat tota la feina que quedava i ara els alcaldes dels municipis afectats, per exemple el Vendrell, denuncien, entre altres, que la via del tren va fer de tap i que això s'hauria de solucionar ja, Cristina Artacho.
21: L'alcalde Kenneth Martínez reclama més passos sota la via perquè l'aigua pugui drenar millor. Considera que cal fer una reflexió de país sobre infraestructures per evitar inundacions i posa el focus en deixar de construir en zones inundables.
22: Actuar també amb grans infraestructures que provoquen o puguin afegir risc, com són, en el nostre cas, la Nacional 340 o la via del tren, estem parlant d'infraestructures principals, que tenen pocs passos, els passos que tenen són estrets i perillosos, i això a sobre doncs, afegeix risc la quantitat de persones que queden atrapades en aquests passos.
21: El batlle ha apuntat que els principals danys els han patit particulars, sobretot cotxes i baixos. L'episodi de pluges torrencials deixa un total d'11 persones ferides. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà, amb 3 ferits. 2 d'ells són els que continuen en estat greu.
4: 2 minuts i un quart de 3.
7: Hora 14. Amb Joan Bofill.
4: Els partits independentistes demanen la compareixença del ministre Marlaska pel fet que la Policia Nacional requisés ahir estelades aficionats del Barça a les portes de l'estadi. En un dels vídeos es veu com diversos agents colpegen amb la porra a un aficionat que duia l'estelada. Junts, Esquerra, la CUP demanen al ministre una investigació sobre els fets i que Xavier Balló s'identifiquin aquests agents.
23: Sí, Junts, Esquerra i la CUP reclamen al Ministeri d'Interior una investigació interna, que el ministre Marlaska comparegui al Congrés i que s'identifiqui els agents que van golpejar a un aficionat que portava una estelada. En les imatges enregistrades es veu un aficionat fora de l'estadi que li treuen la bandera, l'aparten de la resta i li donen alguns cops de porra. Ell s'encara als agents i acaba rebent almenys una dotzena de cops fins que és reduït i se l'emporten detingut. Tot plegat, mentre alguns aficionats a l'Ells fan crits animant a la policia. Unes imatges que han indignat els partits independentistes que reclamen explicacions i veuen catalanofòbia. Míriam Nogueres, de Junts, i Non Casadevall, de la CUP.
24: Això no és un fet puntual, això és recurrent des de fa molts anys. Els catalans mereixem el mateix respecte que qualsevol i, per tant, cal que s'identifiquin els agents i que s'assumeixin responsabilitats d'una vegada.
25: Atonyinar un jove per portar una estelada. La desproporcionalitat de l'actuació policial demana, com a mínim, una explicació.
23: També el Barça ha lamentat l'incident i en un comunicat ha condemnat l'ús desproporcionat, diuen, de la força contra els aficionats del club.
4: Ha respost al Ministeri de l'Interior?
23: Sí, a fonts policials avisen que la Policia Nacional ha obert una informació reservada per estudiar si hi ha hagut alguna actuació desproporcionada d'alguns agents, però en tot cas defensen que hi havia un comportament molt radical per part d'aquest aficionat amb insults permanents contra Espanya i contra la policia i que després es va resistir i agredir alguns agents.
4: Clar, la pregunta és qui ordena retirar aquestes estelades a estadis de futbol, no només ahir, i per què no passa el mateix en tots els estadis? Perquè, per exemple, aquí a Catalunya al Camp Nou se'n veuen sempre moltíssimes
23: estelades. Sí, clar, que es requisin estelades en camps de futbol futbol espanyols fora de Catalunya és força recurrent. La llei contra la violència i el racisme en l'esport el que diu és que està prohibit introduir als estadis pancartes o simbologia que incitin a la violència o per la qual es pugui sentir vexat algun grup pel seu origen racial, ètnic o religiós. A partir d'aquí, que la presència d'estelades inciti a la violència o pugui derivar en algun aldarull a l'estadi és la interpretació que poden arribar a fer les forces de seguretat, però això genera un conflicte amb altres drets fonamentals i, de fet, el Barça avui mateix defensa en el seu comunicat que l'estelada és un símbol legal i que exhibir-la és llibertat d'expressió i no incita a l'odi. Fa 10 anys, per cert, l'exhibició d'estelades a Madrid en una final de la Copa del Rei ja va arribar fins als tribunals, era en ple procés independentista, aleshores un jutge va avalar que poguessin exhibir-se estelades perquè deia no generen violència, hi ha llibertat ideològica i d'expressió i perquè la llei de l'esport no inclou cap referència a l'exhibició de símbols polítics com si fa, per exemple, la UEFA per les seves competicions europees.
4: Gràcies, Xavier Balló, que vagi bé.
23: Fins ara.
4: Obrim crònica de successos a Sitges. L'Ajuntament ha hagut d'endarrerir les matinals de Sant Bartomeu, un dels actes més emblemàtics de la Festa Major pels aldarulls que hi ha hagut aquesta matinada. Diversos joves que s'estaven discutint han acabat cremant contenidors i obligant els Mossos a intervenir per dispersar-los. Martí Oliver.
1: Els fets han passat a quarts de 5 de la matinada. Un cop han tancat els locals d'oci i més d'un centenar de joves s'han quedat al carrer. Alguns han començat a discutir-se amb corredisses o llançaments d'ampolla. I els agents de la policia local han demanat reforços als Mossos, que han desplaçat fins i tot unitats de la Brigada Mòbil i també de les Arros. Segons la policia catalana, més enllà dels danys materials en lavabos portàtils o en contenidors, no consten ni ferits ni tampoc detinguts, però a conseqüència d'aquestes baralles, l'Ajuntament ha hagut d'endarrerir la cercavila de les matines. Dels actes principals de la Festa Major, en què s'hi fan balls tradicionals entremesos i s'ofereixen flors al públic. Havia de començar, com és habitual, a les 6 del matí, però no ho ha pogut fer fins a un quart de 8 i ho ha fet amb un recorregut escurçat. En un comunicat, l'Ajuntament de Sitges ha condemnat de manera contundent els fets, ha agraït la comprensió a la Comissió de la Festa Major, que continua avui amb el seu segon dia gros de Sant Bartomeu.
4: A Cadaqués, un agent de la policia local ha acabat a l'hospital després de ser agredit en el Consell Bardisitu. El concert Ball d'Isito. Ara el sindicat CESIF reclama que reforci la plantilla per evitar dispositius amb una única patrulla per tot el municipi. Marta Altimir.
2: El sindicat policial ja ha denunciat a l'agressor i demana també a l'Ajuntament que es personi com a acusació particular en el procés judicial. Va ser durant el concert d'aquest dissabte quan un home va picar fortament el nas a un dels agents que va haver de ser traslladat a l'Hospital de Figueres. Dos agents fora de servei van haver d'intervenir per reduir-lo. El sindicat demana que reforci el personal en aquesta mena d'esdeveniments i l'Ajuntament, per la seva banda, ha dit que ja hi està treballant.
4: I per cert, els veïns d'Olost, el Lluçanès, ja tornen a tenir aigua potable després de 9 dies amb restriccions. El 16 d'agost l'Ajuntament va demanar a la població no beure aigua de l'aixeta ni utilitzar-la per cuinar per la presència d'un producte que la deixava tèrbola, però ara ja es torna a tenir aigua potable en aquest municipi del Lluçanès. I anem ara a Palamós. Una quarantena de persones han participat en una nedada per denunciar que cada vegada es troben més embarcacions imprudents al mar. SOS Costa Brava reclama més protecció pels nedadors a mar obert després de l'accident a Roses. Un home hi va morir en passar-li una llanxa per sobre.
2: Des de l'entitat asseguren que cada vegada són més les embarcacions recreatives que naveguen per la Costa Brava i que el banyista, al final, és el més vulnerable del mar. Jordi Cruz n'és el portaveu.
3: Penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions. És una bestiesa. No hi ha tanta costa per tanta embarcació. Per això tenim també aquests problemes.
2: Demanen una normativa més clara que garanteixi la distància de seguretat entre embarcacions i nedadors. Alguns d'ells, com la Cristina, del Club Natació Palafrugell, cada vegada han de sortir més aviat a nedar.
5: Aniria bé que ja es posen alguns boies marcant un carril protegit, no? Per nosaltres que neden, però també els que no van amb motor. Mm-hmm. Això seria fantàstic.
2: A tot això també esperen que la normativa inclogui les persones que fan paddle surf o snorkel, que asseguren que també han quedat desprotegides.
4: 2 minuts i de seguida parlem dels efectes que té la falta de fisioterapeutes a la sanitat pública. Les lesions són la causa principal de les baixes laborals a dia d'avui, però, en canvi, la llista d'espera per poder ser visitat pot arribar als 6 mesos. Fins ara.
6: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
9: El Barça.
0: Barça té a Hansi Flick.
9: I think the match is okay.
0: Nosaltres, sí que Rodríguez.
10: El que t'hi jugues s'escolta, el que t'hi jugues es veu i us podeu descarregar l'aplicació per a telèfon.
0: El que t'hi jugues Barça ha començat la temporada en plena forma i ara en volem més. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest dijous, Barça-Atlètic de Bilbao. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. Què t'hi jugues, Barça? Al límit del fora de joc. Escolta la SER Catalunya, o a app i web de la SER.
11: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
12: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
13: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
26: Hora 14, amb Joan Bofill.
4: Són les 2:21. Falten fisioterapeutes a la sanitat pública. L'espera per ser visitat és de mesos, fins i tot de més de mig any. I us haureu trobat, si heu tingut alguna lesió darrerament, i heu demanat visita. Això, evidentment, afecta a la recuperació d'aquestes lesions. Com exactament? Doncs a falta de l'administració pública, el sindicat que representa els fisios, que és el SATSE, ha decidit fer una enquesta als pacients per saber-ho. Susana Ruiz.
27: El sindicat pretén recollir informació directa dels pacients i conèixer com se senten respecte a aquest servei que ofereix la sanitat pública catalana, si consideren que l'accés és adequat en temps i oportú en tractament. SATSE pensa que conèixer l'opinió dels usuaris és essencial per entendre les conseqüències que el retard en l'atenció pot tenir sobre la salut dels pacients. Anabel Torres és secretària autonòmica de SATSE Catalunya.
28: Necessitem dades reals sobre l'impacte que tenen aquestes demores. Clar, en l'increment del dolor, l'augment de les baixes laborals i que moltes vegades les persones necessiten consumir, per exemple, més medicació perquè tenen més dolor.
27: Amb els resultats de l'enquesta, SATSE elaborarà un document que serà clau en futures reivindicacions.
4: El problema és que ara mateix no hi ha una xifra oficial del nombre exacte de fisioterapeutes que treballen a tot el sistema de la sanitat pública catalana, però tant el sindicat SATSE com el col·legi que agrupa aquests professionals diuen que en falten centenars.
27: El 2003, el Departament de Salut va incorporar la figura del fisioterapeuta als centres d'atenció primària per atendre les patologies de baixa complexitat i ja n'ha contractat vora 500, però caldria incorporar-ne entre 1.500 i 2.000 més per atendre l'alta demanda d'uns serveis que ara mateix no s'estan garantint.
28: Les persones esperen mesos per rebre tractament o, senzillament, moltes vegades no hi accedeixen perquè es busquen alternatives. Més de la meitat dels usuaris que podrien beneficiar-se de tractaments de fisioteràpia ara per ara no accedeixen al sistema públic. Moltes vegades això van per la part privada.
27: I tot això sense oblidar que el nombre d'usuaris de la sanitat pública catalana està creixent al ritme de 100.000 persones cada any.
4: Antoni Morral és fisioterapeuta i és membre de la CANFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, i ens pot atendre aquesta hora a l'hora 14. Què tal, Toni? Bona tarda.
29: Bona tarda.
4: Tu atens en consulta privada com a fisioterapeuta. Suposo que trobes molts pacients que venen a tu pagant, és clar, perquè a la pública doncs els donen hora per d'aquí a molts mesos. Com afecta això al pacient? Què t'estàs trobant a la consulta?
29: Bueno, la veritat és que la demanda en atenció primària és elevadíssima i no pot atendre tot el que li ve, no? Els metges de família estan desbordats. Des d'aquí trenquem una llança per ells, la qualitat que ofereixen, però el sistema no dona per més. Nosaltres tractem moltes patologies del sistema musculoesquelètic, doncs, i venen a nosaltres doncs, perquè realment els temps d'espera són llargs. No a la primera visita al metge de família, però sí si s'ha de derivar un traumatòleg. Clar. O després començar una rehabilitació.
4: Què t'has arribat a trobar? Perquè aquesta enquesta que ara farà el sindicat SATSE vol saber exactament com afecta aquest retard en les lesions dels pacients. Què és el pitjor que t'has trobat?
29: Home, el pitjor no, és el més sovint, doncs, no sé, lumbàlgies mecàniques, cervicàlgies, tendinopaties, i bueno, a vegades doncs, necessiten consells, exercici i actuar de forma ràpida, reduiria els temps de baixa laboral, per exemple. Nosaltres tractem molt autònom i els tractem com si fossin esportistes, on intentar anar el més ràpid possible dins de que la fisiologia doncs, és la que és. No?
4: Clar, perquè en el cas dels autònoms és això, no?, que també ells busquen recuperar-se quan abans millor. És interessant això que parlaves de les baixes, perquè al final aquestes lesions són el que provoquen més baixes ara mateix. No sé si també t'has trobat a persones que, si haguessin estat visitades abans, o si fossin visitades abans, podrien reduir la seva baixa laboral.
29: Sí, sí, les baixes laborals estan molt lligades. Per exemple, un pacient amb lumbàlgia, doncs a més temps de baixa, més debilitat muscular, entren en un cercle viciós de quan abans els tractem millor, no? Doncs intentar tornar-los, igual que els esportistes, el return to play, doncs el return to life, no? Tornar a viure, tornar a fer el que t'agrada i tornar a treballar. Realment és així.
4: Mm. Què els dius?
29: Intentar... I nosaltres, bàsicament, eduquem el pacient i ensenyem molts exercicis, què han de fer, què no han de fer, ergonomia, perquè també hem de tractar la causa, no? A vegades són moviments repetitius que poden millorar-se amb uns consells. No són patologies complexes, són patologies de llarga durada, però que ben tractades doncs, es poden solucionar. Bàsicament amb moviment, amb exercici i amb educació. És que els pacients entenguin el que tenen i per què els hi ha passat això.
4: Clar, aquest seguiment, aquests consells, que són molt importants a l'hora de recuperar-se d'una lesió, creus que és el que falta també a la sanitat pública justament per falta de professionals i també segurament que cada professional ha de veure a moltíssims pacients, no?
29: Bé, de fa dos anys cap aquí, més o menys, s'ha incorporat la figura del fisioterapeuta d'atenció primària, es fan grups de treball, vull dir, aquesta vessant doncs, comença a estar coberta. El que passa que, doncs, com t'he dit, no hi ha prou mans per tot aquest tsunami de lesions musculoesquelètiques.
4: Doncs veurem els resultats d'aquesta enquesta i els explicarem. Agraïm molt a Toni Morral, fisioterapeuta, membre de la CANFIC, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que ens hagi atès avui a l'hora 14. Moltes gràcies, Toni.
29: Moltes gràcies. Adéu.
4: Més coses. En el que portem d'estiu, 4 persones sense sostre han mort a la ciutat de Barcelona. Una d'elles, en Pere López, de 63 anys. Ahir la Fundació Arrels va acomiadar-lo amb un enterrament.
8: El Pere, la veritat és que era una persona molt, molt afable, molt alegre, i li agradava molt parlar de política, de la monarquia, també. Ell no feia demandes, més enllà de, doncs mira, si em compreu una Coca-Cola, que m'agrada molt...
4: És l'Aranxa, membre de l'equip de carrer, que havia atès en Pere durant el darrer any i mig. El missatge que vol llançar aquesta entitat és que qui viu al carrer també mereix un enterrament digne. Èlia Pijuan.
14: Arrels compta amb un grup que vetlla per evitar enterraments en soledat. Acostumen a posar flors, objectes identificatius i una placa amb els seus noms.
8: Acostumem a posar flors sempre i després un objecte que representi una mica la persona. Les persones que viuen al carrer també tenen noms, cognoms, data d'aniversari, llavors és una manera de dignificar la seva mort.
14: Des de principi d'any, l'entitat ha registrat la mort de 21 persones sense llar, de les quals 11 vivien al carrer, i també ha recalcat que les temperatures extremes deterioren la salut de les persones que viuen al ras, fent que s'escurci la seva vida. Bob Walker, membre de l'equip de carrer.
15: Moltíssima gent que dorm a carrer tenen una salut de base molt fràgil i que no ens cansem de dir, no?, que dormir a carrer escurça la vida. L'esperança de vida d'una persona sense llar a Barcelona són uns 20-25 menys que la població general. I al final, dormir a carrer mata.
14: Segons l'entitat, cada any moren unes 80 persones als carrers de Barcelona.
4: 2 minuts pels esports. Parlàvem de la polèmica retirada d'estelades abans d'un partit del Barça en què el club s'ha estrenat amb victòria a la Lliga. Qui també s'estrena és aquesta casa amb nova temporada, noves retransmissions del Què t'hi jugues, amb l'Albert Bermúdez, que narrava ahir així el 5è gol del Barça contra l'Elx.
16: Compte, el control de Fermín, quin revers! Espectacular, Fermín, quin golarro de Fermín! Espectacular el gol que acaba de fer Fermín! Un revers dins l'àrea digne!
4: La cara B del partit va ser la lesió de Gavi, que es va veure obligat a abandonar el camp per unes molèsties al genoll dret. Santi Ovalle, bona tarda. Quina és la situació?
17: Què tal? Bona tarda. Finalment ha quedat en un ensurt i Gavi no té cap lesió important. Tots ens vam endur les mans al cap quan vam veure que el vorell del descans Gavi es duia la mà al genoll dret. És el mateix que l'han operat 2 vegades i el van haver de substituir. Va entrar Pedri al seu lloc, però finalment les proves d'aquest matí han determinat que ha estat un ensurt, que simplement té una contusió al genoll de la cama dreta i que en un període curt de temps Gavi podrà tornar a formar part de la disciplina de Hansi Flick, mentre que el Barça celebra que ahir va arrencar la Lliga amb una victòria molt contundent per 0-5 contra l'Elx, el Martínez Valero, amb 2 gols de Fermín, 2 més de Rafinha i 1, el primer com a blaurana, de Karim Adeyemi.
4: Ho teniu tot a sercatalunya.cat. Fins demà a les 2.
1: Hora 14. El láser. Con Javier Liébana.
7: 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Ha llovido, llueve y va a seguir lloviendo. Es el titular a esta hora en buena parte de España. Una borrasca ha entrado en nuestro país. Y esto no es algo tan normal, porque estamos viendo a finales de agosto un fenómeno mucho más típico del otoño. Está entrado por Galicia, bañando sobre todo la mitad oeste, y hemos visto esta mañana la lluvia en Vigo o en Sevilla. En algunas zonas también se nota el alivio en las temperaturas, así que ha sido una mañana de pasear en manga corta, pero con el paraguas de la mano por si acaso. Meteorólogo Jordi Carbó, buenas tardes.
18: Buenas tardes.
7: Las lluvias provocadas por esta borrasca se van a juntar en estas próximas horas con las tormentas en el Mediterráneo. Está así, más típicas del verano. Ya están en aviso naranja en Aragón y Cataluña, y ojo porque la EMET avisa del granizo que puede caer, ¿no, Carbó? Estamos hablando de pelotas de hasta 5 centímetros.
18: Entraríamos ya en la categoría de pedrisco, que es granizo de gran tamaño, y sí, de hecho van a ser dos tipos de tormentas muy distintas dependiendo de qué parte hablemos. La lluvia que comentabas, que ha ido cayendo durante la mañana, se está afianzando en Galicia, también lo irá haciendo con el paso de las horas en Castilla y León, Asturias, Cantabria, Extremadura, incluso en la Comunidad de Madrid. Es aquí donde tendremos tormentas, que hay que estar atentos también porque vendrán caracterizadas por fuertes rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora y aguaceros, es decir, cuidado cerca de cursos de agua, por pequeños que sean, o bajos fácilmente inundables, ya que puede llover muchos litros en poco tiempo. Las tormentas del Mediterráneo serán violentas en otro sentido. Afectarán sobre todo, ya lo están haciendo ahora mismo, Baleares, especialmente la isla de Mallorca, pero mucha atención entre Aragón y Cataluña, sobre todo entre Huesca y Lleida. Tormentas que se espera que tengan granizo que supere los 5 centímetros de diámetro. Además, también rachas de viento que pueden superar con creces los 80 kilómetros por hora y aguaceros. Eso sí, no es una situación comparable a la que tuvimos en Tarragona el sábado, con más de 200 litros por metro cuadrado, pero cuidado porque puntualmente pueden ser más violentas.
7: Pues Carbó, te seguimos escuchando esta tarde. Un abrazo.
18: Que vaya bien.
7: Vamos a ver cuál es la situación hasta ahora y si están preparando ya para esta tarde en estas dos zonas con avisos. Por ejemplo, en Cataluña, Protección Civil mantiene el plan Inuncat ante las lluvias intensas que se esperan, nos lo contaba Carbó, sobre todo después de las inundaciones que se han producido este fin de semana en Tarragona. Cristina Artacho, buena tarde.
19: Buena tarde. El episodio de lluvias en Tarragona ha dejado 11 personas heridas. El incidente más grave ha sido la caída de un muro en Roda de Barà, que ha dejado 3 heridos, 2 de ellos graves, que continúan recuperándose en el hospital. Durante todo el fin de semana, los bomberos han trabajado en las localidades afectadas, donde ya se ha podido recuperar la normalidad. Ahora el foco está puesto en la zona oeste y norte de Cataluña, en la provincia de Lleida. Esta tarde y noche se esperan fuertes tormentas que pueden ir acompañadas de granizo. Protección Civil pide extremar precauciones en los desplazamientos y las actividades al aire libre.
7: El otro gran foco por estas lluvias está puesto en Aragón. Vamos a ver cómo están en Zaragoza. Esther Orera, buenas tardes.
20: Buenas tardes. Estamos en alerta naranja en la provincia de Huesca y amarilla en las de Zaragoza y Teruel por chubascos acompañados de tormentas, tanto en el Valle del Ebro como en Huesca, que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes. Podrán ir acompañados de granizo, mientras, por ejemplo, en el Bajo Aragón miran al cielo y también hacen cuentas, porque en las últimas horas el granizo ha dejado daños en localidades como Alcañiz, Valdeargolfa o en el caso de Castelserás.
21: Vino mucho aire, el aire arrancó las chapas del techo del pabellón. ¿Qué pasó después? Nada más arrancarlas y caer al suelo empezó a pedrear. Empezaron a caer piedras bastante importantes.
20: También se han registrado daños en olivares y en almendros. La Confederación Hidrográfica del Ebro alerta de subidas de caudales en cauces menores y barrancos.
7: Además, por mala mar también están en aviso naranja en Baleares. De hecho, en Menorca se espera que se dé un fenómeno habitual en esta época, que es la risaga, básicamente, que en pocos minutos u horas puede subir el nivel del mar hasta 2 metros. Mientras el debate político ha girado en las últimas horas en torno a las palabras de Alberto Núñez Feijóo en Europa Press sobre dos temas. Uno, la situación sanitaria en Ceuta, y dos, el ático que compró la Comunidad de Madrid por más de 6 millones de euros en pleno Chamberí para teóricamente usarse como oficina, pese a que solo se podía usar como residencia. Ayer el líder del Partido Popular dijo que lo sabía desde abril, esto a pesar de que Isabel Díaz Ayuso aseguró que se enteró en julio y apuntó a que el gobierno regional tenía que dar más explicaciones de por qué compró este inmueble. Hoy Ayuso ha contestado a estas palabras.
2: Si le van preguntando uno a uno a cada político que viene de vacaciones, pues es evidente que uno a uno tienen un nuevo titular, pero vuelve a ser lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas, que además puede albergar despachos, por cierto, como tienen en otras plantas, cualquier inmueble de esas características, y que está en venta. Yo me planteo que no se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos a otra vez, una y otra vez, a preguntar lo mismo. Y le preguntan a Feijóo y como Feijóo contesta, entonces yo respondo porque el otro contesta y no podemos tirar así hasta junio del año que viene, que es lo que me veo. Está en venta, chao pescado.
7: Pues chao pescado. Dice Ayuso que le vamos preguntando a cada político que vuelve de vacaciones. Hombre, en este caso la pregunta es a su presunto jefe. Julia Molina, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: Desde el gobierno central mantienen que alguien miente, o Feijóo, o Ayuso, o los dos, y el Partido Popular acaba de evitar confrontar con la presidenta madrileña después de la primera reunión tras las vacaciones de la cúpula nacional en Génova.
3: Sí, el portavoz del PP, Borja Sémper, defiende como la presidenta madrileña que las explicaciones ya están dadas, pese a que su líder, Alberto Núñez Feijóo, decía este fin de semana que faltaba por resolver por qué se compró una vivienda que no se podía usar para oficinas.
5: Es un tema que entenderá usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar. A ellas me remito, yo no tengo más información, como usted entenderá.
3: También ha defendido que Feijóo solo tenía la información de que se querían hacer unas obras porque se lo contó el gobierno madrileño en una reunión informal. En el PP tratan de pasar página con este asunto, por eso hoy buena parte de la rueda de prensa la han dedicado a hablar de la situación sanitaria en Ceuta. Mantienen la idea de los confinamientos que puso sobre la mesa Feijóo este fin de semana, pese al rechazo de la comunidad científica.
5: Lo que le hemos pedido al gobierno es que estudie, que analice la posibilidad de confinar, de aislar a esas personas a las que se han detectado esas enfermedades. ¿Cuál es el umbral en el que el gobierno decidirá actuar? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite en el que el gobierno y el Ministerio de Sanidad pretende hacer algo?
3: Exigen más respuestas a la ministra de Sanidad, también al presidente del gobierno, al que afean que no haya comparecido todavía.
7: Gracias, Julia.
3: Hasta luego.
7: El Partido Popular, que como escuchamos, mantiene la alarma del riesgo sanitario en Ceuta, pese a la opinión contraria de los expertos que ya han apuntado a que el riesgo epidemiológico allí es bajo y que no hay datos que sustenten este confinamiento que sugirió ayer Feijóo, al que le ha contestado, por cierto, la portavoz del gobierno, Elma Saiz, en Televisión Española.
6: El señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. Y en estos casos, como siempre decimos, hay que mirar a la ciencia, el respeto a la ciencia. La presidenta de la Sociedad de Epidemiología de España ha sido muy clara y comparto 100% sus afirmaciones. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia.
7: Sobre todo este asunto, desde el mediodía, Sanidad y las comunidades están manteniendo una reunión extraordinaria para llevar a Ceuta distintas vacunas. Es el conocido como mecanismo de solidaridad. ¿Sabemos cuánto de solidarias están siendo las comunidades? Marina Fernández, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Comunidades como Cantabria, gobernada por el PP, han mostrado una disposición total.
10: Todas las reservas absolutamente siendo para cooperar y para ser solidarios con Ceuta.
9: Con esta oferta ha acudido a la reunión el consejero cántabro con recado, eso sí, al Ministerio de Sanidad por no asumir, según esta comunidad, sus competencias. También Aragón va a colaborar en la donación para ayudar a Ceuta y a los ceutíes, ha dicho su consejero.
22: El gobierno de España llega tarde a una situación que él mismo ya había previsto.
9: Con críticas también a la actuación del gobierno, al que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha acusado de no hacer absolutamente nada sobre las vacunas, ha asegurado que van a ser responsables con la población de Ceuta. A la espera de cómo se concrete el envío solidario y cómo se articule la participación de cada territorio, ya está trabajando desde primera hora de la mañana en Ceuta el secretario de Estado Javier Padilla para analizar la situación de los servicios sanitarios. El protocolo de vacunación de migrantes fue aprobado por la Comisión de Salud Pública, el mismo órgano reunido hoy donde todos los territorios están representados, y como ese documento señala, los servicios de salud pública de las comunidades, también de la ciudad autónoma, son los responsables de la gestión del programa de vacunación.
7: Gracias, Marina. Sobre el terreno, la policía ha empezado este fin de semana a identificar a los migrantes que están siendo atendidos en al menos uno de los espacios habilitados en Ceuta, en concreto en el de Loma Margarita, que está funcionando desde hace 5 días y en el que están viviendo 1.100 migrantes, todos ellos hombres de entre 18 y 35 años. Nos lo ha contado esta mañana en Hoy por Hoy Pedro de Santiago, portavoz de ACCEM, que es la ONG que gestiona esta instalación, y que ha explicado que desde hace 2 días se ha empezado con lo que se llama el triaje, ese proceso de identificación de estas personas y en el que además ellas pueden pedir el asilo. De Santiago ha explicado que algunas vienen de países que están en guerra.
0: Llevamos 2 días trabajando con la policía para que comience el proceso de triaje, que es así como se llama, y en este proceso, entre otras cosas, los que quieran pedir asilo lo pueden manifestar, que sería como el primer paso dentro de ese proceso de asilo. Estamos viendo perfiles de personas que vienen de países como Sudán, de países como Somalia, Eritrea, Etiopía, Chad, y muchos de ellos, viendo las tasas de reconocimiento de los procesos de protección internacional en España, pues se entiende que podrían optar a la protección internacional.
7: Allí les están dando de comer, les han puesto un lugar para dormir, tienen hasta un espacio para cargar los teléfonos, nos ha contado, y sobre todo reciben atención sanitaria para situaciones tan cotidianas como estas.
0: Se quedan tranquilos si ven que hay una atención sanitaria, porque les inquietaba mucho pues que cosas pequeñas, como puede ser un corte, se alargasen en el tiempo, un dolor de muelas, estamos hablando de migrañas, estamos hablando de cosas que nosotros mismos en nuestro día a día lo pasaríamos mal, nos inhabilitaría incluso para trabajar, y parece que estamos minimizando procesos que la verdad que son muy, muy... muy dolorosos para ellos, como bueno, pues un dolor de muelas. Es que no me quiero imaginar lo complicado que tiene que ser sin vivir con ello tantos días.
7: Y así encaramos la cuarta semana de esta crisis que el gobierno trata de encauzar en unos días que van a ser clave. Entre otras cosas, porque empieza el baile de comparecencias de ministros en el Congreso. Mañana va a abrir la veda la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de ahí en adelante veremos pasar a 7 ministros más que van a explicar la gestión del Ejecutivo. Y en este sentido acabamos de conocer que mañana, antes del Consejo de Ministros, Pedro Sánchez va a reunir al Consejo de Seguridad Nacional. Javier Bañuelos, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Sí, el Consejo de Seguridad Nacional suele reunirse cada 2 meses, pero esta convocatoria es extraordinaria y llega casi un mes después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. El presidente del Gobierno cita mañana al máximo órgano de análisis de seguridad nacional reunidos en la misma mesa de Moncloa. No solo veremos a los ministros del Interior, Defensa o de Exteriores, también acudirá a la directora del CNI, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el GEMAT, o la directora del DSN, es decir, el Departamento de Seguridad Nacional. Según ha adelantado el diario ABC y han confirmado al hacer fuentes gubernamentales, el presidente Sánchez presidirá este Consejo de Seguridad mañana martes antes del Consejo de Ministros. El objetivo, analizar la situación que vive Ceuta y el

0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
1: Ràdio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
2: El Barça té a Hansi Flick.
3: I think the match is okay.
2: Nosaltres, sí que Rodríguez.
4: El que t'hi jugues s'escolta, el que t'hi jugues es veu i us podeu descarregar l'aplicació per a telèfon.
2: El que t'hi jugues Barça ha començat la temporada en plena forma i ara en volem més. Viu els partits intensos.

0: con Iñaki de la Torre.
1: Radio Barcelona. Cadena SER.
2: ¡Hey! ¿Listo para ponerte en modo on fire? En Eurofitness tienes el plan perfecto. Clases dirigidas, piscina, actividades al aire libre y ambiente que lo peta. Haz match con tu mejor versión. Haz match con Eurofitness. Del 12 al 16, inscríbete gratis. Elige tu club en eurofitness.com.
3: Quan vols qualitat i perfecció, tria Marbristes Artesans. Més de 120 tallers a Catalunya treballant sobres de cuina i bany impecables. Marbristes Artesans, la pedra feta art. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
4: De clubs de lectura n'hi ha molts. I que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 17 de setembre, a les 7 de la tarda, El Malentès, amb Màrius Serra. Una novel·la que mostra el pes de l'atzar a les nostres vides. Registra't al país.cat.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
7: Col·laborant Material Building by MCAT i Fontvella. És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Feu memòria i penseu en aquest últim mes o aquest estiu, si heu voltat per Catalunya, quantes vegades heu anat a un restaurant, un bar o qualsevol altre comerç i no us han atès en català. Seran més o seran menys, però la realitat és que hi ha molts locals, cada vegada més, i sobretot a Barcelona, on el català és inexistent. Júlia Domènech, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura. L'altre dia, justament, la Marta Robli, una creadora de contingut en català, va anar a comprovar-ho al barri de la Barceloneta.
2: Tants quilòmetres com negocis me'n parlin o atenguin en català, avui, a la Barceloneta. Entrem a una primera botiga, es diu un Alejo. Les noies no tenien el català, però l'etiquetatge està en català. Supermercat. El cartell està en català. Teniu la carta en català?
3: No, solo de español.
2: Anem a veure el següent. Espanyol, alemany, anglès, francès, italià i neerlandès. Sí, no. Hola. No, castellano i anglès.
0: Tot plegat en un context, en parlàvem la setmana passada amb la gent de Softcatalà, en què el català cada vegada s'utilitza menys, però encara hi ha gent que no es resigna i que decideix engegar projectes per protegir o mantenir viu el català. Marc Pujol, Arnau Oliver Valls, impulsors de TenimLlengua.cat, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Què és TenimLlengua.cat?
4: Bé, TenimLlengua és una plataforma col·laborativa en la que qualsevol usuari pot entrar i pot avaluar com ha sigut atès en català en qualsevol comerç.
0: Com funciona això? Com ho poden fer les persones?
4: Les persones simplement entren a TenimLlengua.cat, ja veuran que és com un mapa, i allà en aquell mapa es veuran ells on estan i veuran al seu voltant quins negocis tenen, quins comerços tenen. Llavors simplement busquen el comerç, i si no hi és molt ràpid d'afegir, vull dir, el busquen al cercador i en 3 segons els hi apareix, i allà poden avaluar-lo. Poden triar, si tenen poc temps, diguéssim, poden posar només les estrelletes, i si tenen més temps, hi poden deixar un comentari de text, també.
0: Per tant, potser teniu alguna dada, no?, del que estàvem dient, de que cada vegada n'hi ha menys. No sé com està la salut ara mateix, segons les dades que teniu d'aquests establiments.
4: Clar, és algo relativament nou. O sigui, vam llançar fa menys d'un mes, i ara hem tingut una mica un boom d'usuaris, i sí que tenim uns 2.000 i pico comerços, 600 usuaris que estan allà actius, d'altres que només s'ho miren una mica, I estem esperant encara, no estem fent moltes mitjanes d'atenció perquè no volem treure dades prematures, però hi ha de tot. Vull dir, jo us convido que hi entreu, si entreu TenimLlengua.cat, a més és molt visual. Tu si entres i vas a una ciutat ja veuràs si és més verd, més vermell i
0: va per colors, eh?
4: Sí.
0: Vale. Arnau, i quin és l'objectiu de tot això? És extreure dades, és examinar-ho o és anar més enllà i que els comerços també s'hi esforcin?
5: L'objectiu principal no és extreure dades, sinó incidir en la conducta dels consumidors en favor de la llengua, sobretot, i la conducta també dels empresaris.
0: És a dir, que es parli més català.
5: Correcte.
0: Vosaltres sou tot l'equip, de moment? Vosaltres dos?
5: Sí.
4: Correcte.
0: A què us dediqueu per això, per haver creat això? Sou lingüistes? Sou...
5: No. Bueno, primer parlaré per mi. Jo soc enginyer audiovisual i em dedico a les arts escèniques i als audiovisuals, també.
0: I tu, Marc?
4: I jo soc programador informàtic i això, no? De lingüista, poc, però preocupat pel català.
0: I fa poc. A què vau començar? Ara ho deies.
4: Bueno, vam arrencar fa com un any. Que cadascú, una mica per la seva banda, movia coses molt similars, llavors ens vam acabar trobant, fa un any que ho estem preparant, però, bueno, de moment ho havíem vist només familiars i coneguts, i ara fa un meset que ho ha vist el món.
0: Ja està tenint èxit, de moment, com
5: sí,
0: valoreu
5: aquest?
0: Sí, de moment
5: aquests? Prou èxit, sí. Sí, sí, gràcies al suport de la Plataforma per la Llengua, que ens ha donat suport amb la comunicació inicial. I sí, se'ns han adherit un munt d'usuaris que han donat d'alta 2.000 comerços. Tenim 5.000, bueno, més de 5.000 visites a la plataforma i molt bé, de moment estem contents. Val a dir per això que nosaltres no pretenem obtenir dades objectives sobre l'ús del català en el comerç, perquè els usuaris tendeixen, i també nosaltres ho enfatitzem, tendeixen a puntuar en positiu, és a dir, tendeixen a valorar positivament aquells comerços en els que s'han sentit bé i no tant a valorar negativament aquells comerços en què no. Per exemple, si un usuari vol donar d'alta els comerços del seu barri, cosa que pot fer perfectament i d'això es tracta, tendirà a donar d'alta aquells comerços en què ell se sent ben atès i se sent atès en català.
0: És més, donar a conèixer aquells que ho fan bé que no pas tenir unes dades objectives.
5: Sí, sí.
0: Mira, un altre projecte que fa poc ha nascut també per fomentar el català és un Mos de Cultura. Pol Salvador, un dels creadors, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Què és un Mos de Cultura?
6: Mos de Cultura, bàsicament, és una agenda cultural i gastronòmica de la ciutat de Barcelona en aquest moment, que bàsicament el que proposa és acostar a tot públic de gent plans culturals units a un pla gastronòmic més tard, plenament en català, per qualsevol butxaca.
0: Tant el teatre com el restaurant ha de ser en català.
6: Exacte. El teatre, pel·lícules, dansa, tot això és prou senzill, més o menys, d'entendre què vol dir català. La part gastronòmica, quan ens referim al català, primer de tot, no hauria de ser així, perquè hauria d'estar percebut, però és que compleixin la llei. Això vol dir que tot el text que hi ha a la part interior i exterior del restaurant estigui en català. Això són senyals, la carta del restaurant, etc. Que t'entenguin en català, que ells parlin en català ja és una mica més complicat, però que almenys que t'entenguin. I després anem un pas més enllà, que és on molts restaurants fallen, i és que com a mínim en català tinguin la pàgina web i les xarxes socials. Perquè aquí molts fallen perquè, bé, motius n'hi haurà molts, però molts doncs volen donar potser una visió més, no ho sé, d'una altra forma, i bueno, en castellà o en anglès, però no, aquí és tot en català.
7: I pel quan fa que vau començar amb aquest projecte?
6: Vam començar-ho al febrer. Al febrer vam llançar el nostre manifest i des de llavors, cada 15 dies més o menys, hem fet una pausa a l'estiu, llancem aquesta nova agenda amb 8 plans culturals acompanyat de 16 plans gastronòmics.
7: I quantes persones l'impulseu? Quan sou darrere?
6: Som 3 persones.
7: 3 persones.
6: Sí, la Marina s'ocupa de la part més cultural, en Marc i jo de la part més gastronòmica.
0: I dius que no costa, trobar oferta cultural en català a Barcelona?
6: Cultural t'he de dir que no costa. La Marina és molt bona i que també coneix molts plans, llavors és prou fàcil perquè hi ha molts, per exemple, molts grups de música emergents que lluiten per la llengua i que ho fan en la nostra llengua, que és fantàstic. El que sí que costa són restaurants i depèn més encara de les zones, no? Que veiem el que comentaves tu, la Barceloneta costarà més, a Poble Sec costa més, clar, Gràcia potser és més fàcil, Sants potser és més fàcil.
0: I el que deies que també potser pot costar el preu, perquè has dit per totes les butxaques.
6: Sí, perquè volem tenir aquesta ànima d'oferir-ho a tots els públics, això inclou també moltes vegades públic jove, que és el que està més castigat, no?, econòmicament. I per tant, sí que oferim, per exemple, si doneu una volta pel nostre perfil d'Instagram, @mosdecultura, opcions que potser dius, això és per un dia especial, però la gran majoria és això, entre 10 i 30 euros, que és un preu prou assequible.
0: Per tant, de moment tenim Mos de Cultura, propostes culturals amb restaurants en català, tenim llengua.cat, on es pot valorar establiments, restaurants, comerços. Marc Arnau, torno a vosaltres, perquè per tenim llengua.cat, què és el que us va motivar a engegar aquest projecte? No sé si us va passar alguna cosa a nivell personal, si va ser que sou activistes ja... O sigui, per què vau decidir engegar aquest projecte?
5: Sí, som activistes per la llengua i lluitem per mantenir-la, l'estimem i... Volem transmetre als consumidors en general la idea de que entre tots tenim un poder per canviar les coses, de que no es tracta d'observar la situació de la nostra llengua i no fer res, sinó que tots individualment i units amb una eina com la nostra o com la d'en Pol, doncs tenim la capacitat d'incidir i canviar les coses.
0: I Marc, va fer temps que ho pensàveu o va ser una idea i la vau executar? O ja feia temps que ho barrinaves?
4: Sí, a veure, jo fa molt temps que em passi que vaig a un comerç i no puc parlar en català. Això no és nou d'ara, no és nou de fa un any.
0: Aquí a Barcelona? O en general?
4: Per exemple, jo no sóc de Barcelona, però a mi precisament això és el que em passava. Jo sortia de casa, jo sóc de Solsona. Surto de Solsona i a Barcelona això em passava. Vaig a un bar i no m'atenen en català. I sí que ho sabia, vull dir, m'estan vulnerant els drets lingüístics, però... No sé, no havia fet aquest clic com per dir vaig a crear aquesta plataforma, perquè tenia aquesta sensació que jo torno a casa, torno a Solsona, Solsona és més petit, és un poble, i tenia aquesta idea que allà seguia fent la vida 100% en català. I potser això és el que ha canviat. Per mi va ser, ostres, aquests últims anys, aquests últims mesos, doncs aquell bar, aquell restaurant, aquell supermercat on podies fer vida en català a Solsona ja no hi és, i potser per mi va ser això. Potser a Barcelona feia més temps que ho vivia, però quan em va tocar a casa va ser per mi el clic de dir, ostres, vaig a fer alguna cosa.
0: I Arnau, en el teu cas, t'ha passat una cosa similar també per engegar aquest projecte amb el Marc? O...
5: Sí, força similar en aquest sentit. De fet, jo sóc fill de Barcelona, he viscut mitja vida a Barcelona i ara porto mitja vida en comarques gironines i Banyoles, per exemple, que semblava un feu, diguéssim, del català, no? Doncs últimament s'ha notat molt que està canviant molt en aquest sentit i això m'ha encès les alarmes. Sí, molts comerços estan... Sí que t'entenen en català, però molta gent està treballant de cara al públic sense la capacitat de parlar en català. I realment, des del meu punt de vista, si aquella persona que t'atén no parla català, no t'està atenent en català, encara que la normativa ho indiqui així.
0: I el que deies, no? No ens resignem, sinó que fem alguna cosa.
5: Correcte. Sí, sí, tenim llengua. Jo crec que neix més de l'activisme que no pas d'aquest ànim, diguem-ne, encastador d'obtenir dades.
0: Pol, en el vostre cas també va ser similar? Va ser a partir d'una experiència personal que vau decidir engegar-ho o com va anar?
6: Sí, en el meu cas personal no hi ha un punt d'inflexió clar que diguis a partir d'aquest dia tal, sinó que és adonar-te'n que dia rere dia això, els teus drets lingüístics es veuen vulnerats, i al final, algo tan senzill com no pots viure en la teva llengua a la capital del teu país, que això per mi és dramàtic i és francament trist. Llavors, el voler fer alguna cosa, entès com una cosa de tantes que podem i que cal fer, no? Però el meu gra de sorra, doncs, gestionar-lo aquí.
0: I us va costar engegar el projecte, en el vostre cas? Posar-vos-hi que la gent us seguís, us adherís, no sé, com ha estat el procés?
6: Ara mateix encara estem a les primeres fases, perquè sí que va néixer el febrer, però clar, això tarda en agafar volada. Per exemple, he fet un parell de col·laboracions que ens han anat molt bé per créixer, però la recepció que trobem és molt bona. Tenim ja força seguidors, sempre buscant-ne més, òbviament, i veiem que el contingut que donem interessa. A mi em va ser fotos a títol particular dient, mira, gràcies a la teva recomanació sóc aquí o sóc allà. Per tant, costa, òbviament, perquè les xarxes estan molt saturades de tot, però et vas obrint camí a poc a poc.
0: Mira, la setmana passada parlàvem també amb la gent de Softcatalà, que també van iniciar aquest projecte ara fa anys, i de la marca que havien deixat de la societat catalana, i ens deien, ostres, que ho vam fer d'una manera altruista, per començar, per aportar alguna cosa amb la nostra llengua, i de com de necessaris eren els projectes voluntaris com el vostre. No sé, perquè és voluntari 100% el que feu, no cobreu diners d'això.
4: No.
0: És la ràdio, heu de parlar, perquè si no, no us veuen. No. Neguen amb el cap.
4: De cobrar no cobrem, al revés. Aquí, fer aquests projectes, arrencar-los, suposo que estem d'acord, costa un munt d'hores, diners, per sort, potser no molts, però alguns també, que de moment no ens donen pas ningú, i sí, 100% voluntari.
0: I digues,
5: ara sí que pretenem que la plataforma sigui sostenible econòmicament.
0: Que no perdeu diners, bàsicament.
5: A la llarga, perquè, clar, si arriba a haver-hi un cert volum de trànsit, al qual, de fet, estem arribant, comencem a perdre massa diners. Aleshores hem ideat un sistema que consisteix que algunes empreses poden adherir-se a la plataforma pagant una quota anual i d'aquesta manera obtenen més gran visibilitat i poden interactuar amb els usuaris, poden penjar informació sobre el seu negoci, etc. D'aquesta manera pretenem que la plataforma sigui sostenible econòmicament.
0: Clar, perquè al crear la plataforma sí que hi ha hagut d'invertir diners, però en el vostre cas, Pol, per exemple, que és per xarxes socials, diners no, però hores moltes.
6: Diners poc, moltes hores, però clar, tens moltes idees per fer-ho créixer, que requereixen de diners i que òbviament no pots fer perquè no tenim aquesta base inicial, no? Però sí, a hores d'ara és més esforç d'hores.
0: I creieu que s'està fent prou cas a nivell social, ja sigui la gent, que ara dieu que hi ha molt bona rebuda, però a nivell institucional, entitats, us sentiu ben rebuts? Vosaltres heu mencionat Plataforma per la Llengua, que us està donant suport. No sé si hi ha més entitats que us hagin volgut ajudar en aquest sentit.
5: De moment, no.
4: Però, no. Som molt nous, veurem a veure com ens reben la resta, però Plataforma per la Llengua, molt contents amb ells, perquè sí, ens han donat suport.
5: Sí que hi ha els que ens han donat suport són aquests primers empresaris o entitats que s'han volgut adherir.
0: Que ja n'hi ha.
5: Ja, sense que nosaltres haguem començat a fer campanya per les adhesions, que no l'hem començat, ja hi ha algunes entitats, com per exemple el Foment de Girona, que s'han volgut adherir d'entrada.
0: Que bé.
5: Sí.
0: I en el vostre cas, Pol, alguna entitat darrere que us hagi donat suport o heu buscat?
6: Vam rebre una petita subvenció al principi, però no gaire gran. A partir d'aquí encara no hem buscat, no hem tingut temps. Sí que és cert que valorem molt positivament organitzacions com Plataforma, com Òmnium i tantes altres que lluiten per la llengua catalana, que és fins a cert punt no hauria de ser així en el sentit de les administracions públiques haurien de donar aquest suport i aquest compliment de la legalitat, però en base a aquest buit que vivim amb el govern actual i tants anys enrere, perquè això és una situació que arrosseguem i té molts culpables, doncs és un goig veure que aquestes associacions treballen per això i tant de bo col·laborar-hi en un futur.
7: I de fet, Marc i Arnau, tenim llengua.cat ara, però abans d'ella hi havia una predecessora que es deia Catalab, no sé si us sona, que el 2022 va acabar desapareixent. No sé si us fa patir una mica aquesta deriva que va tenir aquesta bastant semblant a la vostra.
4: Sí, això va portar a terme Plataforma per la Llengua. Va ser una aplicació i efectivament la van acabar tancant, diuen que pels costos econòmics.
0: I bueno, ara ho dèieu, no?
4: Sí,
0: també,
4: sí.
0: Que
4: intentem aprendre'n. Vull dir, hem estat en contacte amb ells, ens han explicat la seva experiència, sabem quins costos tenien, ells ho van fer, per exemple, amb una aplicació nativa, nosaltres de moment ens movem en un entorn web, vull dir, en som conscients i intentarem, doncs...
0: Que sigui com un aprenentatge.
5: Sí, exacte,
0: no?
5: Sí, com a precedent ens ha estat molt útil, en aquest sentit.
0: Sí. I si ara us preguntés als tres on us agradaria arribar amb els vostres projectes, si busquéssim una utopia, quina seria?
6: A mi m'agradaria que no fos necessari. m'agradaria que hi hagués oferta cultural i gastronòmica en la nostra llengua, que respectés la llei i que es defensés en cada moment, a cada lloc. Mm. Per tant, jo, si algun dia puc tancar el perfil, podem tancar el perfil perquè ja no fa falta, aquell dia seré molt feliç.
0: Serà la felicitat.
5: Jo personalment estic molt d'acord amb en Pol. Correcte.
4: Igualment.
0: Doncs això, tant de bo... Queda lleig, no? Però tant de bo desapareguin els vostres projectes perquè ja no són necessaris. Doncs Marc Pujol, Arnau Oliver Valls, impulsors de TenimLlengua.cat i Pol Salvador, un dels creadors de Un Mos de Cultura, moltes gràcies a tots tres i molts ànims amb els vostres projectes.
6: Gràcies.
5: Gràcies
4: a vosaltres.
0: La notícia d'avui són les tempestes que han passat i han de passar per Catalunya. Jordi Carbó, bona tarda.
8: Tal, bona tarda.
0: Com estan les tempestes ara mateix?
8: Doncs mira, després d'haver creuat la tempesta més significativa de les últimes hores gran part de les comarques de Tarragona, sobretot les més properes al mar, a la mateixa ciutat de Tarragona, amb pedregada significativa a molts barris, aquesta tempesta ha continuat cap al nord i just quan estava a punt d'arribar a l'àrea metropolitana de Barcelona ha anat mar endins. Plou a alguns punts de l'àrea metropolitana, però el gruix de la tempesta ha marxat. Però se n'està gestant un altre de nou a l'entorn del Camp de Tarragona. A part, en tenim també el Pirineu més oriental. Durant el dia n'hi ha hagut amb pedregades significatives també al Pirineu i Prepirineu de Lleida. Tot això aguantarà aquesta gestació de tempestes ràpida, també com la seva dissolució, fins ben entrada la nit. A partir de la mitjanit, nou escenari meteorològic que ens portarà a un dia el de demà marcat per la calor significativa. I és que demà farà molt de sol, al matí encara hi pot haver núvols, però després acabarà fent molt de sol i temperatures pujant ràpidament, màximes de 30 a 35 graus a la major part de Catalunya, on més pujaran, ja que tindrem vent fort de Garbí a les comarques de Girona, on, per exemple, a l'interior de l'Empordà o alguns punts de la Costa Brava Central podríem superar fins i tot amb facilitat els 35 graus. I en el conjunt de la setmana es mantindrà un temps canviant i quasi sempre força calorós durant les tardes.
0: Per tant, aquestes pluges no ens salvaran d'aquesta calor de finals d'estiu. I ara no. Ho deies, Carbó, un dels llocs on més violència ha plogut ha sigut el Camp de Tarragona. Allà hi havia la Cristina Artacho, que crec que la tenim per aquí. Cristina, hola.
9: Hola, bona tarda, Laura.
0: Com ha estat aquesta pluja? Perquè déu-n'hi-do, no?
9: Doncs mira, ha estat de sobte, perquè jo estava tranquil·líssimament a casa, treballant amb l'ordinador, amb la finestra, perquè sí que és veritat que ja es veia que estava molt fosc i que podia començar a ploure. Tots estàvem previnguts amb aquesta fresca que fa, no?, abans d'una tempesta i també durant. I de sobte és que s'ha començat a ploure amb una força, a fer un vent que la veritat ens ha fet moltíssima por a casa, perquè ha descarregat durant 5 minuts, però com si fos un tifó o un huracà, sense saber jo del temps ni res, però ha fet moltíssima por. Els arbres es movien amb moltíssima força, calamar-se, però és que és això, és que ha durat només 5 minuts. El que sí que sabem, però, és que ha plogut amb tantíssima força que almenys a Tarragona ciutat ja estan corrent un munt de vídeos de carrers o places emblemàtiques absolutament negades i ara estem una mica pendents de saber quins són els desperfectes que s'han creat. De moment, el que em confirmen fonts municipals és que hi ha, sobretot, molts arbres caiguts i el problema principal seria que hi ha arbres que el que han fet és tirar cablejat. Per tant, hi ha moltíssima gent a Tarragona que estaria ara mateix sense llum, sense electricitat. De fet, nosaltres a casa sí que ha marxat, ha tornat, però ara ja fa una estona que ho tenim estabilitzat, però una mica pendents de ara mateix els sistemes d'emergència estan actuant, per tant, d'aquí una estona podem anar actualitzant i podrem anar explicant una mica millor què és el que ha passat i quins són els desperfectes que hi ha, sobretot a Tarragona ciutat, que pel que sembla és una de les localitats que ha estat més castigada en aquesta pluja d'ara fa una horeta.
0: Perquè, Carbó, aquestes pluges, ara ho deia la Cristina, tan violentes en tan poc de temps, a què es deuen?
8: Bé, el que descrivia, el més probable és que sigui un esclafit humit, que és literalment que del centre de la tempesta, del núvol de la tempesta, quan comença a descarregar la pluja, arrossega l'aire que té al seu voltant i l'arrossega accelerant-se per la gravetat molt en velocitat fins que s'estampa contra la superfície. Això després doncs, genera aquests vents que és el que nota la població, no? Com de cop i volta diluvia i just quan està diluviant aquest vent fort que fa que la pluja caigui de manera pràcticament horitzontal. Aquest deu bé, és un fenomen típic de finals d'estiu i de diferents moments de la tardor a Catalunya. És la barreja de temperatures encara alta que fa que creixin els núvols amb facilitat, amb una aportació important d'humitat des del mar, ho hem explicat moltes vegades, està molt calent, molt per sobre del que seria habitual, i tot plegat és el mecanisme perquè generi aquesta, el que diem, convecció explosiva. És a dir, tempestes que creixen amb molta velocitat poden aguantar tamanys de pedres molt significatius per aquestes corrents ascendents.
0: Home, a mi m'han passat una fotografia que una pedra que potser triplicava la mida d'una moneda d'euro al Segrià.
8: Sí. Fixa't com coneixem aquestes tempestes, que el pronòstic, hi havia avisos, per exemple, de l'Agència Estatal de Meteorologia, que la pedra podia superar els 5 centímetres, perquè tu pots fer aquests càlculs dins d'una tempesta, i aquesta és la realitat, no? Són fenòmens que no són estranys, s'han donat sempre aquí a Catalunya. El que passa és que, bé, amb aquest nou escenari de temperatures tan altes, la seva freqüència està clar que és més alta.
0: Doncs, Jordi, quedem així. Lo pitjor ha passat, això sí que ho podem dir, i torna la calor.
8: Una cosa, evita la fresca a les nits, que t'empitjorarà la veu.
0: Calla, calla, Jordi, no m'ho diguis amb la calor que fa. Ho intentaré.
8: El temps canviant, ja se sap.
0: Caramelets i temps canviant, clar que sí. Gràcies, Jordi Carbó.
8: Salut.
0: Fins demà. Cristina Artacho, moltes gràcies, també.
9: Gràcies, adeu, bona tarda.
0: Cuideu-vos, adeu. Alia Pijuan, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Què més recollim del dia d'avui?
10: Doncs seguint amb les pluges torrencials que estan afectant aquesta tarda a la província de Tarragona, sabem que Protecció Civil ha interromput la circulació de l'R15 de Rodalies entre Móra la Nova i Reus pel temporal. Fa poc també hem sabut que s'han tallat les línies R14, R16, R17, RT1 i RT2 entre Tarragona i Torredembarra. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera i d'aquesta manera es posa en situació de prealerta al pla Ferrocat. Ara mateix, els nuclis tempestuosos s'estan desplaçant a l'àrea metropolitana de Barcelona, així que molta precaució. No us poseu en risc ni us desplaceu durant moments de precipitació intensa. I seguint amb l'actualitat, el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat enviar 25.000 dosis de vacunes a Ceuta per prevenir malalties. Per ara s'han detectat 3 casos de tuberculosi, 55 de gastroenteritis i un número indeterminat de sarna. Per la seva banda, el vicepresident primer del govern i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha assegurat que ampliarà el Pla de Desenvolupament Socioeconòmic de Ceuta per fer front a la crisi, un pla creat el 2022 per millorar l'economia de la zona.
11: Poner en marxa de manera conjunta y de manera inmediata una ampliación extraordinaria del Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico para contribuir al crecimiento económico de la ciudad, modernizar sus infraestructuras y aumentar la integración en materia social.
10: Aquesta ampliació té com a objectiu reforçar la seguretat als carrers, gestionar els retorns i enfortir els serveis públics de Ceuta. A més, Cuerpo ha exposat que estan treballant per repatriar els migrants que no tinguin dret a quedar-se a Espanya i en acollir els menors d'edat i sol·licitants d'asil. I també hem sabut que demà dimarts, hores abans del primer Consell de Ministres, es convocarà el Consell de Seguretat Nacional per coordinar la crisi. I la Policia Nacional investigarà els agents que van retirar l'estelada i colpejar amb les seves porres a un aficionat del Barça abans del partit contra l'Elx aquest diumenge. Tot plegat després que Junts, Esquerra i la CUP demanessin al ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, una investigació sobre els fets, a més d'identificar els agents. Els partits recorden que cap llei avala requisar estelades i veuen catalanofòbia. És Míriam Nogueras, de Junts, i no en Casadevall, de la CUP.
12: Això no és un fet puntual, això és recurrent des de fa molts anys. Els catalans mereixem el mateix respecte que qualsevol i, per tant, cal que s'identifiquin els agents i que s'assumeixin responsabilitats d'una vegada.
13: Atonyinar un jove per portar una estelada. La desproporcionalitat de l'actuació policial demana, com a mínim, una explicació.
10: Fons policials justifiquen, però, que l'aficionat que va rebre els cops per part de la policia estava tenint una actitud molt radical, que estava fent crits contra Espanya i contra la policia. També diuen que en alguns partits es poden retirar banderes si deriven en conflicte. El Barça, en el seu comunicat, recorda que l'estelada és un símbol legal que forma part de la llibertat d'expressió. I, finalment, a Sitges, l'Ajuntament ha hagut d'endarrerir els matinals de Sant Bartomeu, un dels actes més emblemàtics de la Festa Major, pels aldarulls que hi ha hagut aquesta matinada. Alguns joves han cremat contenidors, obligant els Mossos a intervenir per dispersar-los. Martí Oliver.
14: Els fets han passat a 4:15 de la matinada. Un cop han tancat els locals, dos i més d'un centenar de joves s'han quedat al carrer. Alguns han començat a discutir-se amb corredisses o llançaments d'ampolla. I els agents de la policia local han demanat reforços als Mossos, que han desplaçat fins i tot unitats de la brigada mòbil i també de les arros. Segons la policia catalana, més enllà dels danys materials en lavabos portàtils o en contenidors, no consten ni ferits ni tampoc detinguts, però a conseqüència d'aquestes baralles, l'Ajuntament ha hagut d'endarrerir la cercavila de les matines. dels actes principals de la Festa Major, en què s'hi fan balls tradicionals entremesos i s'ofereixen flors al públic. Havia de començar, com és habitual, a les 6 del matí, però no ho ha pogut fer fins a un quart de 8 i ho ha fet amb un recorregut escurçat. En un comunicat, l'Ajuntament de Sitges ha condemnat de manera contundent els fets, agraït la comprensió a la Comissió de la Festa Major, que continua avui amb el seu segon dia gros de Sant Bartomeu.
15: Gràcies, Martí.
16: Gràcies a tu també, Elia.
15: Merci.
16: Núria Vilamala, bona tarda.
17: Què tal, Laura Polo? Bona tarda.
16: Bon inici de Lliga, ja,
17: sí,
16: del Barça.
17: Sí, no, és que m'ha agradat perquè l'Eli ha acabat parlant de Sant Bartomeu, que és avui. Clar, jo sóc de Sant Bartomeu de Grau. Sí,
16: clar.
17: Avui és Festa Major al meu poble. Ostres. I aquí estem.
16: Bueno, però aquí estàs molt bé, també.
17: Sí,
16: no?
17: També, però mira, m'ha fet il·lusió. Sí, és el dia avui de Festa Major, Sant Bartomeu
16: sí,
17: de Grau.
16: Sí, sí, no, ara ho deien.
17: Ara estava parlant amb els meus pares, que pobres, els està plovent. I clar, ai, han hagut de fer els actes al casal del poble, però bueno.
16: Bueno.
17: Però tot sigui això.
16: Doncs bona Festa Major, encara que
17: gràcies,
16: sigui des de la
17: distància. Gràcies, sí, no passa res, no? També, sí.
16: Ara també estàs bé, va.
17: Però...
16: graderia.
17: Sí, estem contents perquè, Laura, el Barça hi va golejar 0-5.
16: Home,
17: a més, ens vam endur un petit susto amb Gavi, sí, perquè tenia problemes al genoll. Avui tothom s'ha quedat tranquil, és un cop.
16: Menys
17: per tant,
16: mal.
17: No hi ha cap problema. I, Laura, avui, mira, un dels noms propis del Barça aquesta pretemporada, i ahir va ser titular, és Xavi Espart, un nano format a la Masia del Barça. I mira, avui hem quedat amb un exentrenador seu perquè ens expliqui una mica les claus de l'arribada de Xavi Espart al primer equip. A més, és un jugador molt polivalent i avui volem parlar una mica d'ell a la graderia del balcó.
16: Que bé, hi haurà només futbol avui a la graderia?
17: O... hi ha més coses, perquè mira, ara estic veient imatges aquí a les televisions de l'estudi. S'està disputant aquests dies la Vuelta a Espanya. Avui arribava Font-Romeu i ja heu parlat de les tempestes que hi ha per la zona. No han pogut acabar perquè els hi ha caigut una pedregada.
16: Pobres.
17: I han hagut de cancel·lar l'etapa a 15 quilòmetres de l'arribada, per tant, també en parlarem. I també del bàsquet, que avui el Barça ha donat el tret de sortida als actes del centenari de la secció. Per tant, anem... Diuen que a l'estiu no passen coses, Laura, però...
16: esports, sí, sobretot anem, a la segona quinzena d'agost, aneu carregadíssims.
17: Sí,
16: doncs escoltem a quarts de nou.
17: Una abraçada.
16: Gràcies, Núria. En Lluís Colom és al control de so. Ara són les 7:26 d'aquest dilluns 24 d'agost del 2026. Una pausa i anem a viatjar pel món.
18: Els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.
19: El balcó,

0: Últim dilluns del balcó d'estiu, últim racó del món que coneixem amb el Sergi Unanue. Sergi, com estàs?
1: Bé,
0: estàs trist. Se't veu trist.
1: Sí, m'ho he passat molt bé aquest estiu.
0: Jo també.
1: Compartint viatges. Però bé, acabem en un lloc molt guai, ja veuràs.
0: Va, on anem? No et facis esperar.
1: Vinga, doncs anem a una illa d'Indonèsia. Sabeu que Indonèsia és un país amb moltíssimes illes. Doncs anem a una illa que es diu Sulawesi, perquè allà hi viu una comunitat molt interessant, sobretot per la seva relació amb la mort. El titular és: aquestes persones viuen amb els seus morts a casa.
0: Gran titular.
1: Aquest és el titular.
0: Uau.
1: Però hi ha molt més a explicar sobre la seva cultura, perquè de veritat que és molt interessant, de manera que demano a tothom que estigui atent fins al final, perquè us explicaré tot el procés des de que es mor una persona fins al més enllà.
0: Anem primer a conèixer aquesta comunitat. Qui són, com viuen i per què la mort és tan important per ells?
1: Doncs aquesta comunitat són els Toraja, que és el nom que tenen. I bé, a l'Indonèsia doncs hi ha moltes comunitats, com comentàvem, és un gran arxipèlag, hi ha moltíssimes illes, i al llarg dels anys doncs cada illa ha desenvolupat una mica la seva cultura. En aquest cas, els Toraja són molt diferents de la resta, no només per la seva relació amb la mort, sinó també, per exemple, per les cases que tenen. Són unes cases molt curioses, que tenen forma com de vaixell. Oh. I hi ha historiadors que diuen que pot tenir alguna mena de relació amb els seus orígens, de que potser arribessin en aquella illa amb vaixells i volguessin doncs recordar aquell procés amb la forma de les cases també. I una cosa que destaca molt d'aquestes cases és que a les entrades sempre s'hi veu una columna ben alta de banyes de búfal.
0: Banyes
1: de búfal. Això és perquè en els funerals es sacrifiquen molts d'aquests animals.
0: Oh.
1: Anem per parts. Quan es mor una persona, es considera que és el moment més important de la vida d'aquella persona, perquè un cop s'accepta la mort d'aquella persona i es fa un funeral, com més gran sigui aquell funeral, com més gran sigui la cerimònia, com més espectacular sigui, millor serà la vida en el més enllà, en el que ells diuen el puya. Llavors, el que intenten els seus familiars, com que se'ls estimen molt, és que tinguin un funeral increïble. Però per això, moltes vegades han d'estalviar molts diners. I aquest procés pot tardar anys. De manera que els cossos dels seus familiars es queden a casa entre 1, 2, 3 anys i fins a 30 anys, segons el cas.
0: Que és el titular que deies que tenen els familiars morts a casa.
1: Exacte. Jo això ho he viscut, jo he estat amb ells, he estat en cases on efectivament tenen una habitació amb, per exemple, el pare mort, el germà mort, i ells els fan una mena d'ungüent perquè es mantinguin, doncs el cos no entri en descomposició, no? I el més interessant de tot és que no han acceptat la seva mort. La mort s'accepta en el moment del funeral.
0: És a dir, estan allà i per ells encara estan vius.
1: Exacte, és una mica això. Llavors, per exemple, els veus com els hi porten aigua i menjar cada dia, els hi fiquen un ventilador perquè no tinguin calor, un antimosquits també perquè no els hi piquin els mosquits, i si parles amb ells, amb els nens, per exemple, que són més innocents, els hi preguntes pel seu avi, doncs et diran que està malalt. No diuen que està mort, està malalt en aquella habitació. I el moment en el qual s'accepta definitivament la mort és en el funeral. I en aquest funeral, és un funeral que pot durar molts dies, durant de 3, 4, 5 dies, 7 dies, i, com us dic, doncs, solen invertir-hi molts diners. De fet, s'hipotequen i estan estalviant molts diners per fer que aquest funeral sigui el més gran possible. I el que acaba determinant normalment més l'èxit de l'èxit o la grandiositat d'un funeral és la quantitat de búfals i la qualitat dels búfals que se sacrifiquen.
0: Ah, d'aquí les banyes de búfal que estaven a les cases.
1: Exacte. I és en aquest moment, després d'haver sacrificat els búfals, que es talla una corda i llavors sí, accepten la mort del seu familiar. I el més curiós és que poden haver passat 5, 6, 7 anys, 10 anys, però és en aquest moment, quan es talla la corda, que de veritat s'accepta la mort d'un familiar. I, de fet, us porto un tall que podreu escoltar una mica com és aquest moment. Com podeu escoltar, doncs, se sent gent que està plorant, que està cridant al seu pare. Aquest és un funeral en el que vaig poder estar. I, com us dic, fins a aquell moment no s'havia acceptat la mort del familiar.
0: I quan feia que estava mort aquest familiar?
1: En aquest cas, 4 anys.
0: És a dir, és mort biològicament, aquesta persona, està a casa durant 4 anys cuidant-lo com si estigués viu, i és només fins al moment aquest que tallen la corda que s'accepta la mort. I ells ho ploren com si s'hagués mort en aquell moment.
1: Exacte, exacte. Wow. I una cosa curiosa que també que tenen és que estan gravant-ho tot per immortalitzar aquell moment també en memòria d'aquell familiar, mm-hmm. no? Com més emocions hi ha, més s'emporta aquella persona en el més enllà. Però com us comentava abans, el més important que s'acaben portant en el més enllà és els búfals o els animals que se sacrifiquen. Se poden sacrificar cavalls, per exemple. Mm-hmm. No? Si sacrifica un cavall, aquella persona tindrà un mitjà de transport en el més enllà.
0: Búfals que són com protecció per a aquesta persona.
1: Sí, és com benestar, estatus social i menjar, també, uh-huh. lògicament. I llavors se sacrifiquen molts búfals. Jo vaig veure allà coses que per nosaltres són molt dures de veure i se sacrifiquen moltíssims. De fet, us porto un altre tall d'un noi que vaig entrevistar que m'explicava com havia estat el funeral de la seva àvia.
2: It's very perfect a funeral ceremony because 170 buffalo
0: 170, ho entes bé?
1: 170 búfals es van sacrificar en aquell funeral de la seva àvia i un centenar de porcs.
0: I de fet, fixa't que al principi diu, va ser perfecte.
1: Exacte. Per ell, aquell és el funeral perfecte perquè es van sacrificar tants animals. Llavors, aquells sells banyes, com comentàvem, es col·loquen després a la casa i demostren l'estatus social d'aquella família, perquè els búfals són molt cars. I com us deia abans, us parlava de com d'especials són, perquè si són albins, són encara més especials. De fet, si un búfal és albí molt gros, d'ulls blaus i completament blanc, es pot arribar a pagar fins a 50.000 euros.
0: Per un búfal?
1: Per un búfal. I, de fet, una cosa interessant és que quan ells parlen de sacrifici, el que vaig poder veure era que de veritat era un sacrifici, perquè per a ells, en molts casos, aquells búfals són com mascotes. Us porto, per exemple, que m'ha explicat aquest mateix noi quan va explicar que havia portat el seu búfal a sacrificar en aquest funeral de la seva àvia.
2: But when a funeral ceremony is slaughtered, I'm crying.
3: Oh, yeah.
1: Why?
2: Because
0: que plorava, diu.
1: Explica que plorava perquè, bé, havia estat com la seva mascota durant tots els anys que ell havia estat criant. Exacte, exacte.
0: Amb l'objectiu de sacrificar-lo.
1: Exacte, per alguna persona que s'estimés molt. En aquest cas, la seva àvia. Llavors, ella estava content perquè la seva àvia s'emportava el seu amic búfal en el més enllà. Però, clar, per ell sí que havia estat un autèntic sacrifici.
0: I després d'aquest funeral s'enterren les persones o què es fa amb els cossos?
1: No és ben bé enterrar. El que es fa és sepultar-los. Aquí de nou entra una mica en joc l'estatus social. Si és una persona rica la que s'ha mort, la seva família el col·loca a dalt de tot d'una roca, on és molt difícil d'arribar-hi perquè els lladres no puguin robar els objectes que es col·loquen amb ells. Però en el cas dels que no tenen tants diners, doncs es col·loquen directament en una cova. De fet, hi ha coves, entre cometes, públiques, que tu hi passeges i et trobes muntanyes i muntanyes i muntanyes d'ossos i esquelets humans. Calaveres en estalactites, en estalagmites... És molt interessant. La veritat és que és molt espectacular. Una cosa també interessant, de fet, és que cada 2-3 anys, segons el poble, hi ha un festival que es diu Festival Manene, atenció al que diré ara, que no és per tots els públics, que el que fan en aquest festival és treure aquests morts de les sepultures.
0: Ostres.
1: I el que fan és, sobretot, fer-se fotos amb ells, fer videotrucades amb els familiars perquè puguin parlar amb ells i actuen altre cop com si estiguessin vius, els hi canvien la roba, els hi porten cigarros si els agradava fumar o el whisky si els agradava beure i, com us dic, és una oportunitat per retrobar-se amb els familiars i fer-se fotografies i trucades amb els familiars d'aquesta persona difunta.
0: I això per què ho fan? O sigui, quin és l'objectiu? Seguir tenint contacte amb els familiars? O...
1: Exacte. En certa manera és com si seguissin allà. De fet, una altra cosa curiosa que fan és que en aquestes sepultures hi col·loquen unes estatuetes de fusta que estan fetes recordant el rostre d'aquestes persones difuntes. Una mica la intenció que té aquesta figura és protegir els mals esperits, però també, abans que hi haguessin fotografies, aquesta era la manera de poder recordar les cares de les persones que s'estimaven.
0: Vas poder estar amb ells quan feien aquest ritual de retrobament amb
1: sí,
0: els familiars?
1: Sí, vaig estar amb ells, tant en funerals com en les sepultures, com en el moment en el qual treien els seus familiars de les sepultures.
0: I què és el que et va impressionar més?
1: Doncs, la veritat, la seva relació amb la mort és molt interessant, perquè no és un fenomen trist, per molt que sí que veiem aquell dol, no? Però, però tots ells creuen en el més enllà. I una cosa que també em va impressionar molt és el que fan, per exemple, amb els nadons, que no tenen el mateix tractament que els adults.
0: Clar, perquè també moren els nadons.
1: Clar, també hi ha casos, malauradament, en els que es moren nadons. Uh-huh. I el que fan és, si aquella persona encara no ha tret els dents, no? És un nadó molt, molt petitó, es considera que encara no ha acabat de formar-se com a persona. I llavors el que fan és col·locar... tenen uns arbres que generen molta saba i col·loquen, fan uns foradets allà dintre, fan com una sepultura especial pels nadons i els col·loquen allà dintre, perquè la idea és que amb aquesta saba de l'arbre es tornin a sentir en un lloc càlid, humit, com en l'úter de la seva mare, i en certa manera és com si tornessin al ventre de la seva mare i a partir d'aquest moment creixessin amb l'arbre durant anys i anys i anys.
0: És com que transformen tot el que nosaltres és un tabú de la mort i un final amb un nou inici o amb una continuació de la vida, no? O
1: sigui, exacte, és un procés impressionant. És un procés molt bonic i és un viatge molt interessant de poder fer perquè t'obre la ment, et fa veure coses d'una manera diferent.
0: Doncs quina realitat més bonica per acabar aquesta secció dels racons del món. Sergi, un enorme plaer haver-te tingut aquí aquest estiu. Gràcies per haver-nos portat tantes realitats tan diferents i recorda que ens queda pendent Socotra.
1: Ens queda pendent Socotra, moltes gràcies a vosaltres. En certa manera, sento que hem pogut viatjar junts aquest estiu.
0: A veure si ens veiem aviat.
1: Molt bé, fins aviat.

0: El balcó.
1: El Barça té a Hansi Flick.
2: I think the match is okay.
1: Nosaltres, sí que Rodríguez.
3: El que t'hi jugues s'escolta, el que t'hi jugues es veu i us podeu descarregar l'aplicació per a telèfon.
1: El que t'hi jugues Barça ha començat la temporada en plena forma i ara en volem més. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest dijous, Barça-Atlètic de Bilbao. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. Què t'hi jugues, Barça? Al límit del fora de joc. Escolta la SER Catalunya, o a l'app i web de la SER.
4: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
5: Hòstia, m'encanten!
4: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
6: Ho haveu sentit?
4: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia a partir de la una, a la SER i SER Catalunya. La ràdio que enganxa.
0: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del balcó.
7: Coincidimos en clase.

0: Joan Bofill, aquesta és la cançó que has triat avui pel quadre de la Raquel.
1: Te diu Morreo, Te diu Morreo és un grup meravellós que fa molt d'humor, i en aquest cas és humor amb el tema que parlem avui, que és Ojete Calor.
0: Ah, Ojete Calor, és que no em sortia el nom, sabia que... Veiem quina cara fa la Raquel Tulleuda.
1: Que van al concert de Batguial, que van a fer diferents coses i s'acaben donant un, fent un morreig, bàsicament.
0: Et sembla? Raquel Tulleuda, com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Ja, a punt de començar la cançó.
0: A punt de... Escolta, està ben triada?
2: Està ben triada, perquè és humor, parlem d'humor.
0: Ah, parlem d'humor! Humor i sexe.
2: Humor i sexe, importantíssim.
0: Han d'anar agafats de la mà sempre?
2: És una bona... És una bona peça al taler.
0: És una bona peça al taler.
2: Sí.
0: Ensenya'ls el quadre primer, que el reconeixeré.
2: Mira,
0: ja sabeu que la Raquel
2: no
0: porta un
2: crec,
0: quadre.
2: No crec, avui el tinc jo. Home, reconeixeràs l'època, més o menys.
0: Això podria ser segle XIX?
2: No, això és un barroc, és un quadre
0: barroc.
2: És un barroc,
0: sí, clar.
2: I és una pintora.
0: Clar, podria ser un Velázquez.
2: Podria ser un Velázquez,
0: podria ser un
2: correcte.
0: Velázquez, sí.
2: La pintora és contemporània de Velázquez a Espanya, d'Artemisia Gentileschi a Itàlia.
0: És una dona, la pintora,
2: és una dona que va néixer el mateix any que Rembrandt, i com totes les dones en aquesta època, encara que fos el segle d'or holandès i en totes les èpoques en general, l'art ha estat molt invisibilitzada, oblidada. Fins i tot durant molts anys les seves pintures s'atribuïen a Frans Hals, que és un altre barroc holandès.
0: És un autorretrat?
2: És un autorretrat, de fet es diu així, autorretrat.
0: És una dona que està pintant, que va vestida com si fos d'un quadre de Velázquez, amb aquest típic barret que sembla una còfia.
2: Sí.
0: Porta també aquesta mena de... No sé mai com dir-li, de
2: jo
0: coll ampliat, que és
2: coll,
0: com una circunferència,
2: sí,
0: blanca, té una llum preciosa. I ella està amb una actitud somrient... una mica burleta, com si ens estigués una mica prenent el pèl al...
2: Sí, no saps molt bé si està feliç i gaudint del moment, o si efectivament, no, si hi ha una cosa com una miqueta entremaliada. La pintura que està fent a la vegada, sí, també somriu.
0: És un músic que està pintant un músic que està tocant el violí i que també està somrient.
2: És una cosa que caracteritza bastant els quadres de Judith Leister, que els seus personatges somriuen. Pinta gènere, bàsicament, en aquella època la burgesia holandesa comprava de tot, hi havia molta pintura de gènere, i els seus personatges, tant si són autorretrats com no, tenen tendència al somriure o a un riure fins i tot més obert, que és una cosa que no veiem tant en els retrats. Estem més habituats a retrats seriosos.
0: Això vol dir que era una dona alegre, feliç, que li anaven bé les coses?
2: Li anaven bé les coses, perquè va aconseguir fins i tot tenir el seu propi taller i fins i tot tenir aprenents homes, que en aquella època era tot un assoliment. Després no sé com li va anar la vida a nivell personal, no? Es va casar amb un pintor que era molt menys habilidós que ella, i durant molt temps també les seves pintures es van atribuir al marit. Suposo que ser dona en aquella època tenia una part de dificultat inherent al gènere, però és cert que les seves pintures són de retrats i autorretrats de persones que estan contentes i que somriuen.
0: M'agrada molt la cara d'aquesta dona. És guapa i està segura de si mateixa i té una mirada de poder.
2: Sí, estic pintant i m'ho estic passant bé.
0: Exacte.
2: Fent això. Sí.
0: I sóc dona, sí. I què passa? Això ens porta... On està aquest quadre, per cert?
2: Aquest quadre està a la National Gallery de Washington, no la de Londres. De Washington.
0: És gran?
2: Ostres, no me'n recordo, ara m'enganxes, ho hauria hagut de mirar, això. Que tonta.
0: No, perquè me l'imagino gran.
2: Diria que té un tamany una miqueta més gran del que veiem aquí a la pantalla. Va. Potser, sí, potser uns 90 o un metre, però ho estic dient de memòria, eh? No ho he mirat avui.
0: Molt bon quadre, aquest de la Judith Leister, per parlar de sentit de l'humor i sexe.
2: D'humor i sexe. D'humor en tot en general, no? Però amb el sexe...
0: Quin paper ha de tenir l'humor en el sexe, Raquel?
2: Penseu a nivell individual, no? Per vosaltres, com de diferent és quan... Tant si estem a l'etapa d'estar coneixent una persona nova com si estem amb una persona amb la que ja estem molt habituats a estar en la intimitat, però decidim provar alguna cosa nova que no hem fet abans, sigui una postura, sigui una vestimenta, el que sigui... Com en són de diferents les coses si hi posem, si destilem una miqueta d'humor, una miqueta de broma, o si ho convertim en allò molt més rígid i molt més experimental,
0: no?
2: Quasi de laboratori i transcendental, no? Efectivament.
0: Diries, per mi seria, se m'acaba d'ocorrar, l'escut de la vergonya.
2: Ho és una mica, de fet, fixa tant, és molt interessant això que
0: del
2: dius.
0: Del pudor.
2: Perquè fixa't que la sexualitat en primera persona, que és una cosa que ens costa parlar, fins i tot en ambients distesos, i en canvi, en clubs de la comèdia, en monòlegs, en la gent que es dedica a l'humor, és un tema molt, molt, molt recurrent. Mm. És com un escut, efectivament, no? Una cosa que, fent-ne broma, ens podem permetre entrar-hi una miqueta més. I I a vegades fins i tot el límit entre allò que és fer broma per naturalitzar i allò que és fer broma i que estigmatitza, a vegades aquí hi ha un límit que pot ser difícil de dibuixar.
1: És que jo pensava perquè igual per una persona el que pot ser una simple broma

0: Per tant, n'hem parlat mil vegades, la comunicació, el diàleg i el tenir la ment oberta i el cor obert a que les opinions de l'altre no siguin com les teves, però això posa de manifest una cosa que és superrellevant, que és que la connexió a través de l'humor, jo m'atreveixo a dir que és bàsica entre les persones. Mm. Jo no em puc imaginar una relació més o menys intensa, eh? Ja no vull dir duradera o no duradera, sense un mínim de sentit de l'humor.
1: Però, Raquel, hi ha gent que no té sentit de l'humor. Què passa, aleshores? Si s'ajunta amb algú que té sentit de l'humor, doncs mira, però dues persones...
2: O potser no tenen sempre... el mateix.
1: Clar. Sí, o no tenen
0: és
1: el mateix.
0: És que a vegades jo sempre em pregunto, aquesta gent que diem que no té sentit de l'humor, és veritat que hi ha gent més seriosa i gent més riallera, eh? Més optimista, menys... Però potser moltes vegades aquestes persones que nosaltres, des de la nostra subjectivitat, identifiquem com a no té sentit de l'humor, potser té un sentit de l'humor diferent, no?
1: Tothom però té sentit de l'humor, en el fons.
0: Quan connectes amb algú, Anna o Joan, a través de l'humor, realment és una connexió molt intensa, no? Si ho portem al terreny de la neurologia i dels neurotransmissors, això que ara fem durant les últimes dècades amb molta més freqüència, és que, de fet, quan riem, quan somriem, quan estem feliços, secretem de tot. Secretem dopamina que està relacionada amb els circuits de recompensa i d'alguna manera amb el voler reiterar aquella actitud, no? Voler tornar a estar amb aquella persona en aquestes circumstàncies. Mm. Oxitocina, que ens ajuda amb els vincles. Endorfines, que ens ajuda amb el plaer. Serotonina, que ens estabilitza l'estat d'ànim. Tot això està relacionat amb el riure i amb la sexualitat.
1: Estava pensant, orgasme / atac de riure. Això passa.
0: Això passa.
1: Perquè, també passa, és a dir, neurològica, m'has parlat de la neurologia, dic, això està...
2: Però com que això necessito una mica d'explicació. Com que passa? Durant l'orgasme, un atac de riure?
1: O post-orgasme.
0: Sí.
2: Ah, sí?
0: Post-orgasme pot passar atac de riure, pot passar atac de plorera, també, eh?
1: És normal, això.
0: Són moments de molta vulnerabilitat, per dir-ho així, a nivell emocional, on les coses es viuen de manera molt més intensa. I, certament, després de l'orgasme, o en el moment de l'orgasme, hi ha hagut una descàrrega de molts neurotransmissors, entre ells d'oxitocina, i, com diem, això està relacionat amb el riure, està relacionat amb la sensació de connexió, no? D'estar alliberat, de poder expressar lliurement, i això pot desencadenar, perquè no, un atac de riure.
2: I l'humor com a manera de superar la gravetat d'alguna cosa que pugui haver passat durant el sexe, alguna cosa, doncs, no sé, per exemple, escatològica, qualsevol cosa d'aquesta, això també, l'humor, pot servir per relaxar-nos una mica tots a la parella?
1: Descriu situacions.
2: Bueno, doncs no sé, per exemple, ja no poden haver pets vaginals, per exemple.
0: Sí, clar. Sí, l'humor sempre... De fet, l'humor ens serveix per...
1: O una fallida, no?
0: Exactament.
2: Una erecció que no...
0: Qualsevol situació d'aquestes, o coses més escatològiques o més ridícules, o caure del llit, poden passar tot tipus de coses. Amb humor es rebaixen, però és que penseu en el nostre dia a dia, en els vincles, ja no tant des del punt de vista sexual, no? En els vincles emocionals més quotidians, quan hi ha una situació de tensió i aconsegueixes, sense ser sarcàstic, sense ser cínic o cínica, sense faltar el respecte de l'altre, però aconseguim amb humor rebaixar la tensió, això és invencible. Quan una persona t'està fent riure, això desactiva immediatament la sensació de ràbia i d'estar enfadat. Si et fa riure genuïnament, no que senti que m'estàs ridiculitzant, però tu i jo estem discutint, i de debò aconsegueixes fer-me riure... Això vens per damunt de la sensació d'emprenyament.
2: I és la manera de superar a vegades etapes de la parella o discussions de la parella que veus molt greus en aquell moment, i si te n'enrius al cap d'un temps, és que
0: és
2: el millor indicador, no?
0: L'humor és bàsic, sí.
1: Hi ha una frase que es diu molt, és aquella de jo vull algú que em faci riure, que és un topicàs, però al final...
0: Jo t'he de dir que aquest el compro, eh? Jo aquest el compro molt. Per mi és fonamental riure amb la persona... Ja no només a nivell de parella, eh? Per mi és un criteri de selecció dels amics. A mi les persones que em fan riure, em tenen guanyada el 51%.
1: Tu recomanes el sentit de l'humor a la consulta? És a dir, d'alguna manera especial?
0: En parlem de... Intentem donar eines, no? Perquè moltes vegades, i sento reiterar-me, però el que falten són eines comunicatives o eines per expressar el que vols sense ferir, o perquè l'altre realment pugui rebaixar el nivell d'angoixa o d'estrès o d'ira que percep en aquell moment. I l'humor és un bon sistema, s'ha de ser hàbil, eh? Mm. No qualsevol broma serveix, hi ha bromes que poden ser feridores, no? O en moments determinats, quan hi ha molt dramatisme, quan hi ha molta tensió, quan el suflé és molt gran,

0: una broma pot donar la sensació de que no t'estàs prenent seriosament això que em passa.
1: Qui diries que surt més perjudicat en les bromes? A mi em fa pensar la dona.
0: Sí, perquè hi ha molta broma masclista, no? Patriarcal, això encara existeix, hi ha molts acudits en aquest sentit, que no els hi ha passat encara el que ja sí els hi ha passat, els acudits racistes, els acudits sobre minusvàlids. Hi ha tota una sèrie d'acudits que, quan tu i jo érem adolescents, es feien, que s'han deixat de fer perquè ja s'entén que són tan políticament incorrectes que no fan ni gràcia, i en canvi això encara no ha fet el tomb completament amb els acudits masclistes.
2: Sí. Tu a la consulta, per exemple, veus a vegades parelles que tenen un sentit de l'humor diferent, i què penses sobre aquesta parella?
0: Més que amb sentit de l'humor diferent, sí que veus parelles en les que un dels dos és molt cínic, per exemple, o persones que utilitzen sempre... Ara estic pensant en una noia que vaig veure fa relativament pocs dies, que realment el problema que tenien, i jo crec que la parella l'havia identificat i no s'havia atrevit a dir-li, era que ella somreia davant de qual situació, o reia davant de qualsevol situació que la posava nerviosa. Aleshores, qualsevol tipus de diàleg constructiu a nivell de sexualitat no es podia produir perquè ella reia immediatament. I es convertia en una cosa com totalment infantil, en la que l'altre membre de la parella no podia dir: ostres, que si em toques el penis així és massa fort, no? Perquè el que desencadenava era riure. I per tant, això seria un excés, no? Que hi ha un desequilibri. O al revés, persones que utilitzen aquest riure sarcàstic per dir coses que són punyents i que tampoc seria la finalitat del riure. Estem parlant del riure genuí, honest, compartit, on a vegades m'enric del ridícul que has fet tu i a vegades m'enric del ridícul que he fet jo, no? El que es pot incorporar de manera, sí, de manera com infusionada dins d'una relació sexual absolutament normal.
1: Clar, al final hi ha qui es pren el sexe de manera massa seriosa,
0: sí,
1: massa transcendental.
0: A vegades és massa transcendental.
1: Aquest és el gran problema d'algunes parelles?
0: Et diria que en ocasions és un problema important. Prendre'ns-ho tot amb una rellevància que ens obliga a no riure, a estar totalment observants de la nostra pròpia reacció i de la reacció de l'altre, a tenir por al ridícul. Com podem tenir por al ridícul quan estem nus fent postures estranyes amb una altra persona?
1: Una cosa bona és repassar-ho després. No ha anat bé, no funciona, i de sobte tu, doncs, tornes a treure el tema,
0: en parlem,
1: malgrat faci vergonya.
0: Riem, efectivament, efectivament. El riure, el somriure compartit genera vincle, rebaixa tensió i facilita... De fet, hi ha estudis que indiquen que les persones que etiqueten o identifiquen les seves parelles com agressioses són persones que també expressen una major satisfacció sexual.
2: Ah, sí?
0: És a dir, no es pot establir una relació de causalitat, però sí que hi ha una correspondència entre satisfacció sexual i tenir la sensació de que la teva parella és graciosa o que et fa riure.
2: I llavors, per això, una de les primeres... Bueno, no sé si a tothom, però una de les primeres coses que trau a un home o una dona d'algú que li agrada és el sentit de l'humor, que és com una de les armes de seducció més...
0: Clar, és que és el que et deia, Joan, algú que et fa riure, el primer que activa és el circuit de recompensa.
2: Sí.
0: I, per tant, m'estàs fent riure, et vull. Perquè el que m'està generant és benestar, és plaer, és... els meus problemes s'estan fent petits, estic passant una bona estona. Per tant, vull estar més amb tu, això és seductor.
1: L'altra cosa, que estem parlant de fer riure l'altre, de tenir sentit de l'humor en situacions envers l'altra persona, però una de començar a riure d'ell mateix, d'ella mateixa, quan estàs practicant sexe. Que això no és tan senzill.
0: Això no és tan senzill.
1: Pel que deies tu, de la concentració, de que li donem aquesta transcendència.
0: I
1: com es fa això?
0: Sí, perquè tenim expectatives, Anna, tant a nivell de rendiment, no?, de facilitat per obtenir l'orgasme, d'orgasme al mateix moment, de quin aspecte tindran els cossos quan estem en determinades postures, de les reaccions de l'altre. Tenim unes expectatives que són tan irreals que el que és... de veritat, de dia a dia, que és que, doncs això, pot haver un pet vaginal, se'ns pot... podem fer un mal gest que ens obligui a moure'ns i a dir ai, ai, ai, ai, podem caure del llit, poden passar 50.000 milions de coses, exacte. I això és el que hauria de ser normal, això és el que hauria de ser l'expectativa.
1: Això, tu, sempre que parlem de l'educació en el sexe, això s'hauria de començar a dir, també, tu que sempre dius s'ha de parlar de sexe amb els nanos el més aviat possible, És un element que caldria incloure.
0: S'hauria de posar, perquè sembla... De fet, avui...
1: Tu que ets la doctora Sex Education, dic jo.
0: Sí, avui quan baixava pensant quines coses volia parlar, no?, de sexe i humor, m'he sorprès que aquest tema no l'haguéssim tret abans. Estem al final de la tercera temporada i he pensat, uau, has trigat tres temporades en treure el tema de l'humor?
1: Perquè potser sempre estem fent aquesta secció amb sentit de l'humor.
0: Això pot ser. Això no? M'ha agradat. Això m'ha agradat, Puigvolta.
1: Vull dir que el tenim com assimilat, però és veritat...
2: És un concepte molt important dins de l'amor i la parella.
0: Sí,
2: i el sexe,
0: dels vincles en general. És un concepte bàsic. Penseu, convido a tots els oients a que pensin això. Quina, en l'escala d'importància, fins a on per mi és rellevant? Quan riure, quan somriure, comparteixo amb algú a l'hora de triar persones.
1: Sí. Raquel, et queden quadres per la temporada que ve, espero, i molts temes.
0: Queden quadres, queden temes, ens queda de tot.
1: Última secció de la Raquel Tullauda.
2: Ella la renoves?
1: Home, si venen els seus quadres i venen els seus temes, amb qui venen,
0: si
1: no és amb la Raquel Tullauda.
0: Jo només venc si sou vosaltres dos.
2: Home, això sempre,
1: això garantitzat.
0: Doncs va.
1: Raquel, bones vacances.
0: Igualment.
1: T'enyorarem molt.
0: Cuideu-vos.

0: tant.
1: Els podcasts del Balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.
2: Les 7, bona tarda. Hi ha llocs de Barcelona que es poden reconèixer amb els ulls tancats. L'olor de pa acabat de fer. El soroll d'ampolles en un celler o una persiana que s'obre cada matí des de fa més de 100 anys. Avui ens aturem en dos d'aquests llocs, dos negocis que porten més de 100 anys resistint a la ciutat de Barcelona. Una tasca que, ara comprovareu, no és gens fàcil. Enric Badia, Elias i Anna Elias, mare i fill i tercera i quarta generació del Forn Elias al barri del Camp de l'Arc. Com esteu? Benvinguts.
3: Molt bé, gràcies per convidar-nos.
2: Aquí esteu. I Toni i Meritxell Falgueres, pare i filla, i quarta i cinquena generació del celler de Gelida, al barri de Sants. Benvinguts.
4: Hola. Ens costa sortir de Sants.
2: Us costa, eh?
4: Sí, perquè ja sabeu que és el de New Soho.
2: Clar, i a més jo ara preguntava, heu anat alguna vegada al Forn Elias? I diu, no. I heu anat al celler Gelida? No.
4: No, hem vingut aquí avui, aquesta tarda, pa i vi a fer una missa, però just no ens havíem comulgat abans.
2: Però sí, deveu tenir curiositat pels negocis centenaris, no?
4: Uf, el meu pare, cada vegada que em veu una botiga... Així, no?
2: Entres i dius, sí, Toni, sí. Dius, ei, jo també sóc dels vostres.
5: L'altre dia us en recomanaré una a Huesca, que diuen que és la més antiga d'Europa. I encara ara té la mateixa família, em va agradar molt.
2: Veus?
5: Jo vaig fer el viatge expressament per anar-la a veure.
2: Mira, Anna i Enric, vosaltres treballeu junts, us veieu cada dia? Quantes hores?
3: Cada dia.
6: Sí, pues cada 8 dia, hores, tots els no? dies, sí.
2: És a dir, que heu vingut plegats ara, marxareu, sí. I està tancat ara, el forn està tancat ja, no?
3: No.
2: Ara
3: està obert.
2: Està obert.
3: Sí.
2: En Toni i la Meritxell no es veuen tant. La Meritxell viatja molt, o sigui que és una alegria pel Toni que estiguis aquí segura.
4: Sí, però ell i la meva mare sí que treballen junts i ara just faran 50 anys de casats i jo crec que la Generalitat ha de donar algun premi perquè és com si fossin 100 anys, no? Van dient que sí, els del Forn, però quan treballes i vius amb la mateixa persona...
3: Els meus pares era aquest cas mateix.
5: Sí. Però a més, figura't, llavors... O sigui, tindre els fills. Encara jo ja, el meu jefe és el meu fill.
4: Sí.
2: Ah, el jefe.
4: Jo al meu germà li dic papa i tot, de com ens acollona. Sí. Ell és el gerent del celler i és el que
2: perquè,
4: està sempre.
2: Perquè, Toni, qui va obrir el celler de Gelida i quin any era? Recordes exactament?
5: Sí, el 1895, meu besavi era el que baixava amb un carro de torn, saps? Un carro de torn era el carro aquell que portava una bota i baixava amb el carro des de Gelida i llavors el venien allà. I amb la meva bisabuela, pues, el que feien era vendre verdura que portaven de Gelida i el vi.
2: En el mateix carrer?
5: En el mateix carrer. I el meu pare ja va néixer dintre la botiga. Jo també sóc nascut a la botiga perquè es pot dir que no hi havia temps per anar a la clínica perquè hi havia feina.
2: Perquè hi havia feina. Clar, és que estem parlant, insisteixo, negoci centenari.
5: I era molt diferent ara, perquè diguéssim era el gel. Abans, el dematí, a primera hora, es va buscar el gel per conservar els aliments que tenies a casa. I després també teníem obert per fer la barreja o per fer el vermut al migdia. O sigui, hi era el punt de reunió del barri.
2: Home, ja baixar amb un carro, el gel, el que dius, tot ha canviat. Anna, en el vostre cas, el Forn Elias, quin any obre i qui l'obre?
3: Mira, el Forn Elias ja existia abans de que el 1917 el meu avi, els meus avis... l'agafessin com amb traspàs. Aleshores no existia aquesta paraula, però ja el propietari ja jubilava. I des del 1917, que és de la nostra família.
2: 1917.
3: Sí, la història molt similar, també d'un carro que venia d'Horta, amb el meu avi i la seva família feien maons, i el baixaven a Barcelona, des d'Horta, i la meva àvia era una bugadera d'Horta. I amb aquest trajecte es van conèixer i van veure aquest forn que es traspassava i van dir, mira, nosaltres ens guanyarem la vida fent pa aquí.
2: Sense imaginar que ja estaríeu 100 anys. Enric i la Meritxell, quantes vegades han d'haver escoltat aquesta història, no?
6: Moltes.
2: Però... quan el besavi, quan la besàvia...
6: Sí,
2: quan...
6: No me'n canso. Pues.
2: Però és un pedigrí que fardeu, no? De vosaltres sou joves i dieu, tinc un... al darrere un negoci tan important, no?
4: Sí, jo sempre faig com la conya de aquí on em veieu tinc 130 anys, soc rotllo ara Miss Fuster. Però és veritat que els meus fills, jo crec que tenen 11 anys, a vegades es preocupen, no? I em diu la Vita, mama, és que a mi no m'agrada el vi, llavors què farem amb el seu gelida? Dic, no preocupis.
2: Ja en parlarem, digues, ja en parlarem.
4: A tu no et passava quan eres petit que pensaves què faré si no m'agrada?
6: Sí que és veritat que mai m'han posat la pressió des de casa de és obligatori que ho segueixis, ni ho he sentit des de l'entorn. Sí que és veritat que ara que ho segueixo, que ja fa uns anys veig la gent que està molt contenta de que seguim amb el negoci, amb la tradició, una mica amb l'estil de forn, que és el que fem, i de producte. Però jo encara no tinc la preocupació dels fills.
4: Però,
6: ni...
4: perdona, ja sé que tu ets de periodista, però quants anys tens?
6: 30, acabats de fer ara.
4: Ah, és que sembla més jove, Nadi. Clar, quin gust, gent jove.
2: Mira, ara parlarem de veïns i dels detalls i com es sobreviu en una ciutat com Barcelona, que dèiem que cada cop que tanca un negoci centenari ens fa molta pena. El que hem fet, Júlia Domènech, tu has anat a conèixer el forn Elies de ben a prop.
0: Exacte, Anna, jo ja els he conegut a tots dos, he vist com treballen i et puc assegurar que és un lloc molt, molt, molt especial. Escoltem-ho. Són les 11 del matí, estem plantats davant de la façana del forn Elies, aquí al final del carrer Roger, al barri de Camp de l'Arpa. Fa 5 minuts que hem arribat i hi havia una cua que arribava fins al bar d'aquí al davant. També una curiositat és que venint fins aquí ens hem trobat potser una desena de forns, de pastisseries, de panaderies, exactament clòniques entre elles, tot de franquícies que res, es troben a uns pocs metres unes de les altres, i volem saber què diferencia el forn Elies de totes aquestes cadenes que estan inundant la ciutat de Barcelona. Tenim aquí a l'Anna. Què estàs fent ara?
7: Doncs mira, despatxant a una clienta, venent magdalenes de xocolata i valencianes.
0: Són clients de tota la vida, perquè veig que els coneixes absolutament a tots, eh?
7: Sí, jo sempre dic que nosaltres som... L'Enric és la quarta generació, però que també tinc clients que són la quarta generació. O sigui, que venien els seus avis, els seus pares, ara venen els nets a comprar, i això penso que té molt de valor.
0: Això és preciós. I ja per curiositat, en aquesta sala que hi ha aquí a l'esquerra, què hi ha? Què és?
7: Això ara és com un magatzem, una mica office i rere botiga, però això és el menjador de casa meva. Aquestes rajoles, a totes les fotos de quan jo era petita, surten a la meva esquena, dels cumpleanys, dels dinars de Nadal. Jo sóc molt romàntica amb aquestes coses i em va agradar conservar-la aquí.
0: Això és un goig, eh? Estar treballant al lloc on has nascut et deu omplir de nostàlgia del tot.
7: De fet, soc vuitmesona i el pediatre li va dir a la meva mare que si em posava a la vora del forn no calia que em posés a la incubadora. O sigui que jo he respirat farina des del minut 1.
0: Anem a conèixer el teu fill, l'Enric, que està aquí dins de l'obrador, i gràcies. Et deixo atenent a la clientela. Ens apropem a l'obrador. Aquest lloc és ben bé màgic, eh? Hola, Enric. Què tal? Els divendres és el pitjor dia?
8: No, és el dia més complet. És el dia que tenim més varietat de pa, de brioixeria. És el dia també que la gent aprofita per venir, per carregar pel cap de setmana i tot plegat.
0: Ens dirigim cap al forn de pedra, el protagonista d'aquí, l'obrador. Acaba d'obrir la porta del forn. És realment gran. Quants productes hi poden cabre aquí?
8: Per exemple, de barres podem coure 200 o 300 barres tranquil·lament amb una sola volta, del que veus. Si són peces més petites, com brioixeria o així, ja ni les parem a comptar.
0: I quant tardeu?
8: No és el mateix cobrar un croissant o un panet d'hamburguesa que un pagès de quilo, o cada producte té el seu temps i temperatures de cocció, i aquí intentem jugar amb això. Fem foc a la nit i a mig matí. Llavors nosaltres organitzem les coccions segons les temperatures que tenim al forn.
0: Realment fa moltíssima calor. Ara que s'apropa l'estiu, no sé com podreu suportar treballar aquí dins dia i nit, eh?
8: Bueno, nosaltres, d'entrada, sempre, si t'hi fixes, tots anem a màniga curta. A l'hivern surto al carrer a comprar o el que sigui i vaig així, perquè jo sóc una persona calorosa, jo crec que he d'estar tota la vida aquí, sóc com una estufa.
0: Jo el que sí que estic veient és que de les 5 persones que esteu ara mateix a l'obrador, tots sou superjoves. També els motiva l'ofici de forner. Se sent poc, això, avui en dia, eh?
8: Se sent molt poc, i això és del que més orgullós estic.
0: Ara ja et deixarem de robar temps, però em vull la curiositat. Què estàs fent ara mateix? Perquè, aviam, perquè l'oient ho visualitzi, està com enroscant unes pastes d'una forma molt peculiar.
8: Això nosaltres li diem cojonudo. I els noms sempre són la meva mare qui se'ls inventa. I aquí això ve de que ella diu que vam agafar un tros de massa, li vam fer un nus i va quedar cojonudo, perquè realment és massa de croissant, i pel mig hi posem ou, sucre i anís en gra. I jo el que faig és trenar-ho primer i després fer com un niu, el que tu deies, com un rol. Després ho fermentem en una flanera i queda com una espècie de rosa de croissant. El dia que vingui allà us emporto i així ho veieu.
0: Perfecte, ara ja ens has fet feliç amb això.
2: On estan els cojonudos, Enric?
3: No, és que jo he dit que era més adient portar coca de forner.
2: D'acord. No, cojonudos, t'has posat com vermella i dient, home, què vas explicar? Però t'ho poses els noms de les pastes,
3: sí,
2: veig.
3: Sí, no, de tot.
2: Has portat un pa, de fet, que és nom molt bonic.
3: Clar, és el pa de l'avi Jaume, i jo, com que ja ho ha dit la Júlia, que sóc una romàntica, doncs aquest pa el vam fer una mica quan va faltar el meu pare, doncs com a homenatge, no? Un pa que creiem que a ell li agradaria i que era un pa complet, amb una miqueta de sègol, una farina molguda a la pedra, llavors... I es diu pa de l'avi Jaume, que era el seu avi, però és que el meu avi també es deia Jaume. Hem dit, va, doncs portem això, que estarem les quatre generacions allà. Clar. Una mica...
2: Que bonic, Enric. Tens una mare que no li va caldre la incubadora perquè la van posar al costat del forn i ja va acabar de coure's ella, no? De fer-se gran. 100%. Això, clar, ja és empremta del forn, imagino. Quin moment tu dius, jo seguiré les passes de la mare, de l'àvia, de les àvies, dels avis?
6: No sé si hi ha un moment concret, una data concreta, però sí és veritat que el que dius, no? Jo he viscut l'ofici des de molt a prop, des de molt petit, o sigui, des de que he nascut. Tant les parts bones com dolentes, llavors tampoc ningú em va vendre una idea del que era l'ofici, sinó jo sé la part de sacrifici, perquè he vist la meva mare el que són les diades, el que és aixecar-se d'hora, o quan anava i encara estava a la tarda o al vespre i així, però també és la part bona, que és això, tot l'agraïment que tens de la part dels clients, com et fan sentir un mes de la seva pròpia família, o com ens tracta tot el barri, no? Com de viu està el producte amb el que treballem, que això jo crec que és el que més m'ha enganxat a mi. Mm. I no sé si hi ha un moment exacte, però sí que al final, un cop vaig acabar els estudis obligatoris, diguem, buscava cap a on seguir, sabia que era algo que m'agradava, perquè sí que ho havia pogut practicar una mica i jugar més que treballar, i sí que hi ha un punt que me n'adono de que la facilitat que tinc per aprendre en aquesta branca o en aquest sector, comparat amb altres coses i l'interès que em desperta, és molt. I aquí decideixo posar el foco.
2: Farina a les venes. Sí. Guillem Delso. Ara escoltarem a Antoni, perquè ja te'l vas trobar i et va fer de superguia. Vas anar fins al celler de Gelida.
9: Sí, és un negoci ben diferent al forn, però també és centenari, també està ple d'històries i, sobretot, està ple d'ampolles. Tot això m'explica el Toni. Som al número 65 del carrer Vallespí, al barri de Sants, a tocar de les Corts, i aquí, entre comerços de nova creació i d'altres de tota la vida, en tenim un de centenari, al celler de Gelida, i a dins ens està esperant el Toni Falgueres, que és la quarta generació del negoci. Toni, bon dia.
10: Oh, bon dia, benvinguts.
9: Escolta, aquí hi ha un fotimer d'ampolles. Sí. Quantes n'hi ha aquí?
10: Ui, tenim unes quasi 5.000 referències, però seleccionades. O sigui, no sabem vendre allò que no pot agradar o sigui una falsificació.
9: Però escolta, aquí, pel que jo veig, no només hi ha vi, hi ha altres tipus d'ampolles, no?
10: Bueno, també tenim destil·lats, ratafies, o, per exemple, tenim uns 500 tipus de whisky de Malta, o ara mira bé que aquí el Di Montsello de Sorrento. O sigui, tot el que és de beure, però sempre mirem de que sigui poc i en mesura.
9: Aquí al costat de totes les ampolles que veiem, a la majoria hi ha el preu, cal tenir molts diners per poder comprar aquí o està pensat per tothom?
10: Mira, aquí et mostro aquest aparador, mira el que posem, vins que valen més del que costen.
9: Aquest local és centenari, es veu que té història. Ha sigut sempre així?
10: El meu pare ja va néixer aquí, i jo també vaig néixer aquí. Abans això era vivenda i era botiga. I bueno, ja et mostraré que encara tenim el menjador, el marbre de la cuina, però ara és que no ho diries, tot està convertit en la botiga, i allà dintre, que també t'ensenyaré tot d'ampolles i d'això, era el pati on teníem un galliner.
9: Mira, aquí darrere veiem unes fotografies, sí. Una mena de quadres, no?
10: Mira, els meus besavis, que són nascuts a Gelida, els meus avis, els meus pares, la Maria i jo, i el Ferran i la Meritxell. O sigui...
9: Primer, 5 generacions.
10: Sí, segona, tercera, quarta i 5 generacions.
9: Molt bé, doncs escolta, si vols fem una volta per aquí ràpid i ens expliques si hi ha alguna cosa així especial.
10: Mira, aquí baix tenim aquest celler que tenim 100 anyades de vins.
9: 100 anyades de vins, això què vol dir?
10: Això també ha sigut... al celler de Gelida tenim segurament el vi del teu any de naixement, de comunió, de casament, d'aniversari i de noces dels 20, 25, 30 o 50 anys o per celebrar el divorci. O sigui, sempre mirem de tindre el millor de lo millor. O sigui, moltes vegades, quan ve gent i demana, no sé, aquests vins tan industrials i tan demandats, que fan molta publicitat a la tele i tal, saps on els enviem?
9: On els envieu?
10: A la gasolinera.
9: A la gasolinera.
2: Així, així de clar. M'he quedat, Toni, amb lo dels vins per celebrar el divorci. De veritat que ve gent a demanar-te un vi per celebrar el divorci? O que sí. Li vas posar una mica de conya?
10: No, no, no. Hi ha gent que de vegades ve a celebrar i perquè el públic, diguéssim, nostre, de vegades el tema de l'aparcament i tal és difícil i, bueno, pues, de vegades et fa el salt, no? Però quan té un compromís o sí. Té una celebració, diu, vinc perquè m'aconsellis o el casament de la filla i tal.
4: Sí, al final... Tenim una relació tan de tants anys amb els clients que una mica ja hem vist totes les etapes de la vida, saps? Ja ens hem fet amics i ja ens han explicat. Igual que molts clients, també ens han recomanat ells coses, eh?
2: Sí, clar, teníem... clar, sou com família. Ara, tu, Anna, t'estaves emocionant quan explicava, Toni li explicava al Guillem que havia nascut allà, les gallines...
7: És que el producte no?
2: I la família de veïns, no?
7: Però a casa meva també hi ha un pati que era l'eixida, que tenien les gallines, també sabem la història... I hem compartit moments superimportants perquè a la taula pues, sempre hi ha un pa o un pastís o una botella de cava.
4: Sí, sí, sí. De cava.
10: I, bueno,
4: sí.
10: Els negocis eren per subsistir, era per fer bullir l'olla.
7: Sí.
10: No es anava a buscar que donés molts calés ni res. Era passar la vida i atendre el millor possible la gent del barri.
2: Però hi ha fidelitat, o sigui, els veïns aprecien aquests 100 anys. Sí. És a dir, us els cobreu bé, per entendre'ls. Sí, no econòmicament, sinó que de fidelitat, no?
10: Sí, sí. Vosaltres... Jo crec que la gent moltes vegades potser no ve a buscar res, a comprar res, perquè diu, ara no veig, i tal. Però bueno, home, però vine'ns a saludar.
2: Ah, i vénen.
10: I què tal,
2: els
10: com estàs?
2: Els també venen.
10: Sí. Sí. I una cosa, i jo els fills, saps com els vaig començar a que entressin dintre el negoci? Quan anàvem de vacances, sempre anàvem a veure coses de vi.
2: Clar.
10: I vinga, que si a Escòcia, que si al puesto de Rom, o que si amb una dominació d'origen de vi i tal, i bueno, així es van
2: molt
10: anar
2: llest,
10: posant.
2: Molt llest, Toni, clar, i mira, ara una mica a vegades ja no és el Toni, és el fill de la Meritxell,
10: no,
2: de la periodista sommelier,
4: no, el fill no, el pare, no em posis que soc la cinquena generació, no posis la tercera. No,
10: jo ara, quan vaig a algun puesto, dic, jo abans era el Toni Falgueres, però ara soc
2: clar,
10: el pare
2: perdona,
10: del Ferran i
2: ets el pare del Ferran i la Meritxell.
4: No, mentre li diguis però... Ferran i Meritxell, però quan li diguis la Wines and the City, tant que, clar, jo la meva feina de vins l'he portat més a la comunicació, no tant estar a la botiga físicament, sinó sempre estar a les xarxes. I al principi una mica li explotava el cap, igual que el meu germà.
2: No estaves d'acord que la Meritxell fes més a fora que dintre del celler?
10: No, bueno, jo sempre, saps allò, si qui hi ha a la botiga, no? Que s'està morint i diu qui hi ha a la botiga.
4: Sí, l'acudit aquest,
10: saps? Què? Que el Ferran, per exemple, veig que va amb l'ordinador amunt i avall i potser a les dues de la matinada
4: es té
10: a parlar amb un dels Estats Units perquè ens ha demanat unes ampolles i tal. I, per exemple, jo he estat tota la vida allà i per vendre, no sé, els magnums de Don Perignon, doncs n'hi ha vengut 50. Doncs ell, en una nit, s'ha vengut dos palets. És clar, tot això, i ara estem venent pues, a Bèlgica, a molts països, a Singapur...
2: Perquè us heu adaptat als temps. Clar, vosaltres, per exemple, la Júlia va tornar dient treballa moltíssima gent jove, que no és tan fàcil que un forn atregui tanta gent jove. Tu, perquè que dèiem, farina a les venes, però que algú s'interessi de jove per l'ofici de forner...
6: Sí, no és fàcil, no és fàcil. Jo crec que és també una de les feines que jo intento fer, no només de... treballar al forn, també ja els vaig explicar una miqueta que intento donar una mica de formació en alguna escola i d'aquesta manera també fer una foto real de com és l'ofici ara, perquè igual dins l'ofici de forners hi ha una foto una mica que ja s'ha quedat una miqueta antiga del que és realment el dia a dia d'un forner. Sí que segueixen haver-hi diferents maneres de treballar, de fer pa, però jo he intentat trobar una que engresqui també la gent jove, que sigui més fàcil també de compaginar amb una vida social normal, amb vides de parelles, d'amistats, etcètera, no?
2: Ser centenari en una Barcelona com la d'ara, que canvia de fesonomia a una velocitat trepidant, que hi ha moltíssima competència en forns i en cellers, que es ven via tot arreu, tu feies la broma de la benzinera. Quin és el secret? És a dir, més enllà de ser centenaris, què és el que s'ha d'insistir, perquè la competència us ve per totes bandes.
10: No sé, jo diria que ser molt noble i, per exemple, quan ve un i et demana un vi que ha sentit i tal, diu, però saps el que val aquest vi? O sigui, si vols, el tinc, eh? Però no et gastis tants calés i mira que això es pot trobar molt millor i tal. I aquestes coses, per exemple, amb el cava, vinga, busca un cava molt bo per l'hora de les postres. No, home, no ho beguis a l'hora de les postres. Ven-lo, pren-lo a l'aperitiu.
4: Sí. Que quan ve la més, gent... no, el consell, no? El maridatge, o sigui, l'experiència total, no?
2: El tracte personal.
10: Una
2: venda
10: assistida, o sigui que dius, escolta'm, no et gastis el que nosaltres, jo per Nadal es pot dir que no dormo perquè tota la nit estic despatxant.
4: Però sí, somia és... encara que està despatxant, això també suposo gent, que vosaltres, no? Les dates més...
10: I diu, tinc de fer un regal i vull quedar molt bé, doncs pues, escolta'm,
2: tu penses...
10: si vols gastar més o menys això, clar. Això, mira, jo faria això i tal, vull dir, mires una mica de saber és d'aquí, és d'allà, és més de la seva o és més de l'altra banda.
2: Clar.
10: És això,
2: tracte personalitzat, com vosaltres, Anna, no? És conèixer, sí. I fer explorar sobre les coses, no els productes nous que traieu. Quin és el vostre secret?
7: O sigui, jo crec que hi ha una cosa que bueno, és una opinió molt personal, eh? Però aquest arrelat, aquest arrelament que tenim al barri, fa que, i això, no? Generació darrere generació, no? Hem anat passant pues, les dificultats que ha tingut la gent i hem intentat estar allà. I aleshores jo penso que ells també tenen un sentiment de pertenença que és el meu forn, saps? Sí. I llavors aquesta cosa, que el nostre és molt del dia a dia... I venen, i si tu t'han dit el dia abans no, perquè vaig corrents, que vaig al metge, doncs l'endemà li dius, i com et va anar el metge? I llavors això va creant un vincle, que és com si la família es anés fent gran, no? No tothom, eh? Però sí que és veritat que llavors, bueno, la gent és el seu forn, i jo penso que això fa, doncs que... O sigui, el mèrit també és de que potser el barri on estem tampoc no està molt... massificat, encara tots... és molt barri, no? Clot, Camp de l'Arpa, la gent s'hi sent molt del barri, llavors, bueno, doncs som també aquell punt de referència.
2: Però i si apareix aquella franquícia clàssica,
7: sí.
2: que sol triar la cantonada i una altra estratègicament posada en forma de mandíbula de tauró, què es fa aleshores? Subsistir, aguantar? No sé si alguna vegada heu dit, ai, ai...
6: No, home, sí, sempre, clar que sí, sempre ho penses, no? I més al principi, ara ja, com havia dit la Júlia abans, hi ha 10 forns en 10 trossos de carrer.
2: Sí.
6: És molt bèstia el que ha passat els últims anys. I sí que al principi ens feia una mica de respecte, però després veus això que deia ara la meva mare, que la gent segueix confiant en nosaltres, i llavors jo el que intento fer, que és a nivell de producció, no, la part de venda, penso que la clau és aquest tracte proper... aquest conèixer el client, no passar per davant els teus beneficis, no? com deien també amb el celler, sinó el que realment li anirà bé a l'altra persona. Tinc aquest menjar, vull maridar això, amb què em recomanes, aquest pa, o ara aquest blat no m'està sentant bé, amb què m'ho podria compaginar perquè fos més fàcil de digerir, no?
2: Clar, que ara la gent té unes...
6: Clar.
2: No? Una...
4: Sí,
6: doncs jo crec que és
2: complicacions,
6: aquest equilibri entre el que tu necessites per seguir, òbviament, que el negoci segueixi funcionant i també cobrir molt bé les necessitats i la demanda del client, i no perdre tampoc de vista com el criteri que t'ha fet arribar on estàs, que jo crec que també és molt important, i que a vegades les tendències et podries pujar durant una època, t'allunyarien massa de qui tu eres i t'ha fet aguantar tots aquests 100 o 130 anys, i quan passés aquesta tendència et quedaries fora. I nosaltres intentem, sí que agafem cosetes i anem evolucionant, però seguim tenint una línia que és el que ens ha portat aquí.
2: Us han intentat comprar alguna vegada? Toni, ha vingut algun magnate i ha dit això m'ho quedo jo i et faig aquí uns branys amb abocats,
10: però, bueno, ja
2: etcètera,
10: veuen que estàs allà amb tot el cor i tal, i potser ja no s'atreveixen a dir-ho, no? L'únic que sí que ens sentim moltes vegades també, per què no poseu més botigues i tal? Home, és que no tenim més mans.
2: I si voleu un tracte personalitzat.
10: Mateix, i després jo ho tinc molt clar que per dinar una vegada al dia i sopar una vegada al dia... ja n'hi ha prou, no? I això és el que, no sé, jo crec que hi ha molta gent que podia tindre botigues
5: perquè ara les veus totes buides i es estan compartint en pisos, i si es posessin a treballar amb el que ells saben, amb el que ells els agrada, amb el que poden oferir, perquè ens estem quedant sense serveis. O sigui, per anar a buscar un pavó, jo que m'agrada, de vegades faig 10 voltes.
2: Doncs mira, ja ho saps, a Fornalí. Us han intentat comprar alguna vegada, també?
6: Bueno, comprar, no, ara és el que jo sé. Sí, no, no, comprar com a negoci, que jo sàpiga, no, així com a negoci. Sí que és veritat que...
7: El sol, per construir, perquè per nosaltres estem a una caseta baixa, molt bonica, molt...
6: I alguna vegada sí que hi ha hagut a mi proposta d'això mateix, no? I per què no veneu en aquesta cadena de supermercats, o per què no obriu més botigues, o a tu no t'interessaria Enric Badia no sé quin producte, quan vam fer una mica el pet també de que se'ns conegués més ara així recentment. Sí que la gent vol això, no? Vol com inflar-te, aprofitar qualsevol pic que tinguis per inflar-te i empènyer-te més. I molt, molt cert el que diu, que poquet a poquet i...
2: 100 anys més pel celler de Gelida, sí, no?
5: Maricel, ja veurem.
4: Si no estarem nosaltres.
2: Fes la tècnica del teu pare i els portes a fer vinyes als teus fills, allà si s'animen.
4: Sí, no, pobres, ja han nascut quasi entre vinyes, sí.
2: I vosaltres, 100 anys més, sí, no?
6: Sí, jo dic que sí, 100%.
2: Buscareu, no?
6: 100%, sí, sí.
2: Ha estat un plaer, de veritat, Enric i Anna, mare i fill, tercera, quarta generació del Fornalies, al barri del Camp de l'Arpa. Molta sort, vindrem a comprar pa. Gràcies per les pastes que ens heu portat.
7: Gràcies a vosaltres.
2: El Toni i la Meritxell ja ens portaran el vi, que ens
4: fa. Sí, el proper dia amb un cop de moto.
2: Toni i Meritxell Valgueres, pare i filla, i quarta i cinquena generació.
5: De Celler de Gelida,
2: i tant.
5: Allà.
2: I tant.
4: Al carrer Bellespí.
2: De veritat, gràcies per visibilitzar-nos aquests 100 anys d'història, de molta feina, com heu demostrat, i de molta perseverància, i d'amor.
7: Amor,
2: molt amor a la feina.
7: Sí. Sí, sí,
2: la
7: sí.
2: Veritat, admirada. Moltes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
2: I Guillem i Júlia, gràcies.
4: Adéu, a vosaltres.
5: Vosaltres.
11: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
12: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
11: ¡Qué buen servicio!
12: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
14: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
15: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
16: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
15: Hazte mutuero.
16: Condiciones en Mutua.es.
17: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital. Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
18: Connectem les cançons del llapis de memòria de... Anna Gabriel, David Trueba, la Sílvia Abril, el president Montilla, Enric Auqué, el Joan Pera. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
19: Llapis de memòria, vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
20: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
21: El 28 de setembre, a la Sala Paral·lel 62, es lliuraran els Premis Teatre Barcelona. Un total de 87 muntatges diferents opten a premi en alguna de les 19 categories competitives. Categories dedicades al teatre de gran format i de proximitat, als musicals, la dansa, l'escena híbrida, el circ, les propostes familiars i de carrer, la màgia, la lírica i l'humor. Entre els que tenen més nominacions destaquen El Barquer, dirigida per Julio Manrique, que van veure al Teatre Lliure. A més d'ell, i per aquesta mateixa obra opten a premi Imma Colomer, Anna Güell i Roger Casamajor. Quatre nominacions té l'obra de Marília Samper, Com vaig aprendre a conduir, estrenada a la Sala Beckett. En l'apartat musical estan nominats L'amor venia amb taxi, de la Cubana, i Germans de sang.
1: No pot ser veritat.
21: Els guardons combinen el vot del públic i d'un jurat professional i tenen en compte els espectacles programats a Barcelona entre l'1 de juliol del 2025 i el 30 de juny del 2026. Les votacions de la novena edició dels Premis Teatre Barcelona estaran obertes fins al 13 de setembre.
8: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. La graderia del balcó. Núria Vilamala.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. El Barça comença la Lliga amb bon peu. Avui respira més tranquil després de confirmar que Gavi no té cap lesió i el mercat no tanca la porta a Julián Álvarez després dels xiulets que va rebre el Metropolitano. Som dilluns 24 d'agost amb el Toni Suárez al control tècnic. Ens espera una setmana intensa.

0: quan passa un minutet de 8:45 de la nit, comencem parlant del Barça aquí a la graderia del balcó, perquè els de Hansi Flick han debutat a la Lliga amb bones sensacions, amb la golejada al camp de l'Elx. Dijous tenen una nova cita al Camp Nou contra l'Atlètic Club, però més enllà de la Lliga, ens espera encara una setmana intensa al mercat de fitxatges blaugrana. Santi Ovalle, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: Ara de seguida fem un mapa de com estan les possibles sortides i les possibles entrades al Barça, però abans, Santi, una bona notícia, perquè ahir ens vam espantar quan vam veure Gavi marxant del terreny de joc amb problemes al genoll, però avui ens hem quedat tots tranquils, eh?
1: Sí, perquè les proves s'han confirmat el que ja ens explicava doncs, gent del vestidor just després del partit quan sortien cap a l'aeroport, que s'ha quedat en un ensurt. És un cop, Gavi està bé, no té res al genoll, i el Barça més un comunicat tranquil·litzador on diu que això, que s'ha endut un ensurt Gavi, però que finalment està bé i que està a disposició de Hansi Flick els propers dies després d'aquest cop que es va endur, que va ser la part alta de la tíbia per sobre del turmell, però que va afectar el genoll dret, i veiem com Gavi abandonava el terreny de joc molt preocupat perquè havia notat alguna cosa en aquest genoll maleït que l'han operat dues vegades.
0: Doncs bones notícies, pel que fa a Gavi, i ens n'alegrem. I ara sí, Santi, anem a repassar una mica la situació del Barça al mercat de fitxatges, perquè queda només una setmaneta perquè es tanqui, i comencem pel gran nom d'aquest estiu, el de Julián Álvarez, que ahir el van rebre amb una bona escridassada al Metropolitano. Clar, Santi, després del que es va viure ahir, amb la rebuda que va tenir, quin escenari hi ha? Perquè, clar, com a mínim és difícil pensar que es pugui quedar l'Atlético de Madrid.
1: Mira, el Barça no canvia res, el que va passar. El Barça esperarà Julián fins al final. És el que portem dient des de fa setmanes. Primer, perquè el Barça vol Julián Álvarez i considera que és la peça que necessita per reforçar la davantera. I segon, perquè no pot deixar tirat el jugador després de mullar-se públicament i dir el que va dir després d'aquell partit en el Mundial. El Barça va seguir ahir atentament tot el que va passar amb Julián Álvarez, la rebuda de l'afició al futbolista argentí, examina la situació, manté la calma, continua treballant, i el que diuen és que, en tot cas, ara el problema el té l'Atlético de Madrid, i té un problema gros. I si l'Atlético de Madrid canvia de parer i vol vendre'l, doncs el Barça estarà disposat a fer una nova oferta.
0: Santi, et pregunto per opinió. D'aquí una setmana, quan es tanqui el mercat, on creus que jugarà Julián Álvarez?
1: A l'Atlético de Madrid.
0: A l'Atlético, eh?
1: Jo crec que sí. Crec que és... Vaja, és que sí, Gilmarín, que ha fet d'això una cosa personal. Sí. Canvia d'opinió i el ven al Barça després de dir que ni per 499 milions és la mort pública de Gilmarín a nivell de credibilitat. Sí, sí. Per tant, crec que continuarà jugant a l'Atlético de Madrid, perquè a l'Atlético li agradaria col·locar el futbolista a la Premier, a un club que no sigui el Barça, i Julián Álvarez només vol anar al Barça.
0: Doncs veurem com acaba tot el tema Julián Álvarez. De ben segur que n'estarem parlant tota la setmana aquí a la graderia del balcó.
1: Si vols, fes-me una altra pregunta.
0: Vale.
1: Que si vols,
0: Sí, no, tu me la dius i jo te la faig.
1: A nivell d'opinió, vale, què creus que passarà amb el nou?
0: Santi, què creus que passarà amb el nou?
1: A nivell d'opinió,
0: A nivell d'opinió, exacte.
1: Que el Barça no fitxarà nou.
0: I serà Rafinha?
1: A Flick li agrada molt, ja ho hem explicat, perquè llança bé la pressió, perquè té bona rematada, té a Dani Olmo també a la part de davant, que és un futbolista associatiu, fins i tot gordo, no ho pot fer, però Rafinha com a principal opció. Sí, a nivell d'opinió, Després el Barça ens han dit que està buscant alternatives, etc. Però jo és que ho veig molt complicat, perquè és que no n'hi ha. No n'hi ha, és a dir, al Barça li agrada molt. Ja és que ja ens portem repetint més que l'all. Al Barça li agrada molt Lautaro, jo veig igual de difícil treure Lautaro de l'Inter de Milà que a Julián Álvarez de l'Atlético de Madrid. Per tant, jo és que no ho veig per cap cantó.
0: L'opinió del Santi, ja l'heu escoltat, Julián Álvarez de l'Atlético, i que el Barça acabarà el mercat sense nou. Veurem, evidentment, com acaba tot plegat, perquè encara queden dies moguts per davant. I un altre nom, Santi, és el d'Alejandro Valde. No va entrar a la convocatòria pel partit d'aquest cap de setmana a Elx. Per on passa el seu futur a aquesta hora de la tarda?
1: Explorant opcions. Valde no volia sortir del Barça. De fet, ho va dir públicament. I Valde ha rebutjat interessos d'equips importants. Això que ha passat li ha agafat de nou. Valde no s'esperava no entrar a la convocatòria, no s'esperava aquesta exposició pública, i no li havien dit que s'havia de buscar equip. Però sap que ho tindrà difícil. Sap que és una situació a la qual doncs, el tècnic li ha fet aquesta estirada d'orelles i que no entra gaire als plans de Hansi Flick, tot i que no li han dit obertament. Valde el que vol és que li diguin obertament, no comptem amb tu, i a partir d'aquí estudia opcions, sabent que ell ha tancat portes, que durant aquest mercat, perquè no volia sortir, i si li haguessin dit, segurament les hauria activat abans.
0: Si sortís, Santi, que clar, no ho sabem, està per veure, però clar, entenc que en el cas de que hi hagués una sortida d'Alejandro Valde, el Barça hauria d'anar a buscar algun substitut, no?
1: Un futbolista de projecció, jove, depèn del fair play, només si surt Valde, encaixa bastant Jorge Salinas, que el Barça, que és el futbolista de la tala esquerra del Racing de Santander, que el Barça ja va preguntar per ell a principis d'estiu, i el Racing ha dit que és la clàusula o res, que s'han de pagar 16 milions d'euros. Si sortís Valde per una bona oferta, és una operació que el Barça pot afrontar perquè agrada el futbolista i ja el té al radar des de fa temps.
0: I Santi, dos últims noms en clau mercat, perquè és l'última setmana en què el mercat està obert i hi ha dos noms que són els de Marc Caçador i els d'Héctor Fort, que estan apartats de l'equip, per tant, tenen una setmana per tancar la seva sortida.
1: Marc Caçador no vol anar a Aràbia i està buscant la millor opció dins d'un futbol més competitiu, per dir-ho així, a Europa. No li ha agradat gaire, sincerament, el tracte que li han fet aquests dies. Està bastant molest perquè l'han apartat de l'equip. Creuen que és una gestió, vaja, que se la podria haver estalviat al club amb un futbolista que ha demostrat l'amor que ha demostrat pel Barça. Això, insisteixo, transmeto l'opinió de Marc Caçador. És veritat que Marc Caçador sap des del final de la temporada passada que no compta pels plans de Hansi Flick. I després Héctor Ford està acabant de tancar la seva sortida. El que ho té millor és el Borussia Dortmund, que és qui posa més diners pel futbolista. També li agrada l'opció de la Real Sociedad, però el Dortmund té opcions d'emportar-se Héctor Ford. El Barça demana uns 10 milions d'euros pel seu traspàs.
0: Doncs tot això, pel que fa al mercat de fitxatges, veurem com acaba tot plegat en una setmana que, evidentment, s'espera moguda. I un dels noms, Santi, deixa'm preguntar-te, que ens deixa el primer partit de Lliga, és el de Xavi Espart, ahir titular a lateral esquerre, ja venia de fer una gran pretemporada, però ahir, en una posició, Santi, on no l'havíem vist mai, també va rendir un gran nivell, eh?
1: Absolutament. Xavi Espart l'hem vist de migcampista. Ha estat 11 ideal de l'Eurocopa Sots 19 jugant al mig del camp. L'hem vist de lateral dret. L'hem vist en un munt de posicions, però era la primera vegada que el veiem en el lateral esquerre. Va ser una sorpresa i va rendir al lateral esquerre com si portés una temporada sencera jugant al lateral esquerre. És un futbolista, doncs un altre, d'aquesta generació meravellosa de jugadors que està sortint de la Masia. Un jugador que sempre ha estat a l'ombra dels de la seva generació, els Cubarsí, els Bernal, els Lamine Yamal i companyia, però que és un futbolista, un tros de futbolista, i que està demostrant que mereix un lloc a la plantilla i dorsal de primer equip.
0: I per parlar precisament sobre la irrupció de Xavi Espart amb el primer equip del Barça aquesta pretemporada i aquest inici de la temporada oficial, i ens escolta a aquesta hora a la graderia del balcó una persona que el coneix molt bé, que el va entrenar a la Masia del Barça quan era a l'Aví i que actualment és entrenador de l'equip sub-17 de l'Al Rayyan i coordinador del seu futbol formatiu. Pau Moral, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Com estàs? Primer de tot, com et va tot per l'Al Rayyan?
2: Doncs bé, molt content. Ja encetant la sisena temporada, després de deixar la Masia, i la veritat que supercontent. Un entorn molt maco per treballar, cada cop creixent més, i res, a tope per la sisena temporada que comença ja.
0: Pau, comentava al principi, tu coneixes bé el Xavi Espart, de fet em consta que encara hi tens relació dia d'avui. Clar, imagino que ahir, quan el veies de titular al primer partit de Lliga del Barça, devies sentir un orgull immens, no?
2: Sí, ja des del debut i conforme ha anat venint, i els europeus i tot el que està fent, pues, la veritat que molt content. Quan he anat parlant amb ell, pues, hem comentat, no?, inclús anècdotes de quan era a la Vi, i la veritat és que estic supercontent de veure el Xavi, no?, i també altres jugadors, pues, que he tingut la sort de poder compartir estones amb ells, però en aquest cas, pues, amb el Xavi sempre he tingut una relació especial, i la veritat que estic supercontent de veure que va jugant, que ho fa bé i que té oportunitats, que és el més important.
1: Era un dels que estava cridat a debutar, jugar i brillar amb el primer equip.
2: Sí, però la veritat és que us he de confessar, no?, que hi ha jugadors, bé ho sabeu, no?, que a la Masia, pues, tenen estrelles de ben petits, que estan com marcats, se'ls dona molt de bombo, no?, el dia a dia, i el Xavi tot el contrari. Si soc sincer, ell era de la Vi, i aquella temporada, per exemple, que la recordo amb molta emoció, és que ho jugava tot, era una passada, va ser una temporada espectacular, però no era dels mercats, no? I al final ho entendreu bé, no? Hi havia jugadors, pues, com Lamine Yamal, com Fer Bernal, vull dir que no era fàcil ser dels mercats amb aquesta edat. Però sí que era un nano que destacava molt, perquè tot el que feia ho feia pràcticament bé, i a mi no em sorprèn personalment, i no és perquè hagi arribat, sinó sempre he dit que ha estat dels millors jugadors que he tingut la sort d'entrenar. I, bueno, al final hi ha aquests jugadors, no?, pues que sembla que no... Que, bueno, aviam com van, però acaben arribant, i no sempre és el que sembla que arribarà que arriba, no?, que això també és interessant, i bueno, i al final penso que el Xavi s'ho ha currat molt per arribar on està, i molt content, la veritat.
0: Tu que el coneixes des de petit, Pau, i has pogut seguir, no?, tota la carrera fins ara que ha arribat al primer equip, quina creus que és la clau que li ha permès arribar on està ara?
2: Bueno, el Xavi, a part de... Sempre ha destacat, no?, per ser un noi molt madur. O sigui, jo me'n recordo, quan era petit, no, doncs no és normal, no?, que et demanin sobre el joc tant com feia ell, venia... El que deies ho executava pràcticament perfecte. I llavors, doncs, també us he de reconèixer, no?, doncs que està molt ben envoltat, la família sempre l'ha ajudat molt, ha estat super, super ben recolzat per tota la seva família. I tot això ajuda, no? Al final, doncs, són elements que en un món tan complicat com el món de futbol, doncs, ajuden. Jo crec que tot s'ha anat alineant. Al final també, doncs, òbviament, l'entrenador que té ara, no?, que el posa, dona oportunitats als joves, tot això també suma. I jo crec que s'ha ajuntat tot, però vamos, principalment destacaria molt la maduresa que té el Xavi com a jugador des de ben petit.
1: El va comparar amb Philipp Lahm, el Hansi Flick, en el seu dia, quan havia debutat la temporada passada, però seria una mica més al contrari, no? Perquè Lahm, si recordo, era lateral i va passar al mig del camp, seria més un Kimmich, que era migcampista, i al final van situar al lateral, no?
2: Sí, si ho mires així, realment sí. Sí que és veritat que a mi encara em costa, no?, perquè jo estic convençut que el Xavi on millor se sent i on millor es desenvolupa és al mig del camp, no? Passa que bé, és un nano tan intel·ligent que al final, pues, que l'entrenador el veu superpolivalent, perquè segurament tot el que li demana ho executa perfectament, tant sigui per fora com lateral, i ara sigui a la dreta, a l'esquerra o on te vulgui posar el míster. Però jo crec que el Xavi, si heu vist l'europeu amb la selecció espanyola, crec que dintre és una bogeria del bo que és. I ahir inclús, no?, el gol que li fa l'assistència al Fermín, doncs, com filtra el passe des de dintre, que té una facilitat per donar aquestes passades que, bueno, jo el compararia més amb el Xavi, no?, amb el Xavi...
1: Hernández.
2: Xavi. Exacte. Llavors, bueno, no m'agraden les comparacions perquè el Xavi segurament és molt jove i podrà fer carrera com a Xavi Espart, però jo, tot i que m'agrada molt com està fent de lateral i ho està fent perfecte, segueixo confiant en que al final arribarà a jugar al mig del camp, tot i que té molta competència, però és que realment on destaca i on realment podem arribar a veure el seu futbol, doncs, el seu màxim esplendor.
0: I Pau, del Xavi Espart ens destacaves, la maduresa que té, com ha treballat per arribar fins aquí, i tu que el coneixes bé tant a ell com al seu entorn, per la gent que no el coneix tan bé, com és Xavi Espart fora del camp, lluny del terreny de joc?
2: Bueno, és el típic noi que sembla una mica tímid, que quan li fas les brometes, doncs, bueno, sembla que no, però sempre entra, sempre somriu, és molt alegre, és un nano que és supereducat, podies tenir converses del que pots tenir converses del que vulguis amb ell, perquè és intel·ligent. I, bueno, és el típic que, bueno, saps quan estàs amb els amics, que el que sembla que no d'allò, però que ja la saps deixar anar, no? Posa una mica aquest perfil, no? Però la veritat és que és una passada. Com a jugador, com a persona, mai una mala paraula, mai una mala cara, sempre super respectuós. I al final, doncs, el que sempre definim, no? dels valors del Barça. Hosti, m'agrada que els jugadors del Barça, doncs, tinguin aquesta manera de ser, no? I de fer, i que, tot i que hi vinguin jugadors, doncs, que els provoquin, que, doncs, ells que segueixin el seu, no? Que jugar a futbol. Jo crec que el Xavi, quan és Barça valor, doncs, és el jugador perfecte. I per això també, doncs, em sento molt identificat amb ell, no? Perquè és el que sempre he viscut jo des de petit, no? Doncs, amb el Xavi, amb els Iniestes i companyia, no? Pues, jo crec que és un jugador que ens donarà moltes alegries i que ens farà, no? Pues, que quan jugui digui, hosti, aquest és de la casa, no? Pues, com molts altres tenim, no? Que això és el millor que ens pot passar.
0: I ens deies a l'inici que has tingut l'oportunitat de felicitar-lo, no?

0: perquè ara fa temps que ens veiem i bueno, em si em regalar una samarreta que em faria il·lusió. La seva samarreta, ja l'apretaré, ja
1: La d'ahir, no? La d'ahir.
0: Per exemple, ja li diré, si no ja parlarem al seu entorn i que me'n guardin una.
1: Doncs Pau Moral, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí a la graderia del balcó i per haver-nos fet aquesta radiografia tan completa del Xavi Espart.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Tres minuts i arribarem a 9:15 i més enllà de tot el tema esportiu i encara en clau Barça. Adrià Soldevila, què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Núria? Bona tarda.
1: El Barça avui ha volgut donar suport a un soci que ahir va ser detingut abans del partit, al Martínez Valero d'Elx. Què va passar, Adrià?
2: Sí, el que va passar ahir és que la Policia Nacional va requisar una estelada a un aficionat menor d'edat del Barça i que el va agredir. Un cop li va treure aquesta estelada, l'aficionat s'hi va tornar i va ser reduït a cops i detingut. Per tant, no va veure el partit aquest aficionat. El Barça avui ha fet un comunicat, ha denunciat l'ús desproporcionat de la força, que la detenció va ser desproporcionada i també incongruent. També ha dit que es posava a disposició del soci pel que necessités i pel que hem sabut. El mateix president Joan Laporta ha parlat amb el noi i amb el seu pare per oferir-los el suport. El cas el du l'associació Cassandra, que és un grup d'advocats que defensa la nació catalana en l'àmbit judicial europeu, així es defineixen, i emprendran doncs, les accions corresponents en els propers dies.
1: I no només el Barça ha expressat indignació, Solde, per la detenció d'aquest noi, perquè els partits polítics també hi han dit la seva, no?
2: Sí, evidentment el cas ha arribat a les instàncies polítiques. A banda de les denúncies ja a xarxes de diversos polítics o de la mateixa vicepresidenta del Barça, Helena Fort, el cas ha arribat al Congrés dels Diputats. En primer lloc, el president del Parlament, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i li ha expressat una profunda preocupació, perplexitat i indignació, segons diu la carta, i demana saber qui va ordenar aquesta actuació policial. També Esquerra Republicana ha registrat aquest dilluns la petició de compareixença del mateix Grande Marlaska al Congrés perquè doni explicacions de l'actuació policial. Diu que la requisa de banderes estelades i la injustificable violència exercida contra les aficionats del Futbol Club Barcelona s'ha d'aclarir, i els mateixos republicans creuen que aquests fets requereixen una investigació immediata i clara per part de les autoritats, amb la qual cosa aquest tema portarà cua.
1: Doncs déu-n'hi-do, estarem pendents de com evoluciona. Gràcies, Adrià.
2: Fins ara, Núria, bona nit.
1: 10 minuts per les 9 de la nit, una pausa i més coses a la graderia.
3: La graderia del balcó. Com influeixen la matèria i l'arquitectura en les nostres vides? Endinsa-te en estats canviants. La fascinant exposició de Capuan i Kiwanga, guanyadora del Premi Joan Miró. Una exposició que transforma materials, espais i històries en una experiència visual fascinant. Visita-la fins al 13 de setembre a la Fundació Joan Miró.
4: Tirit, tirit, tirit. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
5: Muy fácil, Tipo Directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
4: ¡Qué buen servicio!
5: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: La buena comunicación tiene alas. Por eso, cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
7: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.

0: Però ara Andrea està a punt de tancar un dels que serà el fitxatge de l'estiu.
1: El fitxatge. Manolo González ja prepara el partit de dissabte davant la Reial Societat a Anoeta, amb el focus als despatxos, perquè l'Espanyol està a punt de tancar la incorporació de Brian Zaragoza. L'extrem del Bayern de Múnich arribarà cedit amb opció de compra obligatòria d'uns 8 milions d'euros i seria el sisè reforç del mercat. En Brian Monchi tindria ja aquest extrem que ja va comentar l'anterior roda de premsa que era l'objectiu i donaria a Manolo una alternativa més en atac a la posició on ara és titular Dolan. Sabem i hem pogut saber des d'Alemanya que Brian en principi arriba demà al matí i encara està allà organitzant les seves coses per venir cap aquí.
0: Doncs Brian Zaragoza, que en les properes hores, si res es torça, serà jugador de l'Espanyol. Anem cap a Girona.

0: Les 9 de la nit a l'Espanyol, els de Manolo González se'ls hi va escapar un punt aquest cap de setmana contra el Real Madrid a l'RC Stadium, això sí, amb bones sensacions. Andrea de la Torre, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Núria.
0: I l'Espanyol ja s'ha mogut molt en aquest mercat de fitxatges.

0: Martí Junca, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Núria.
0: El Girona no ha començat bé la Lliga, és un punt de 6, una derrota i un empat en aquest inici de la segona divisió, però més enllà del que passa al terreny de joc, el Girona té feina als despatxos en aquest tram final del mercat de fitxatges i al capítol de sortides. Aquestes últimes hores s'ha accelerat l'operació de Víctor Zigankov, que ara sí, Martí, farà les maletes i deixarà el Girona.
1: Sí, se'n va cap a l'Ajax de Mitchell, el club holandès que pagarà 4 milions fixes més un en variables. De fet, l'ucraïnès avui marxa cap a Holanda. Un problema menys per Quique Álvarez, que s'allibera doncs, de un jugador que havia causat una mica unes quantes turbulències, podríem dir, a la plantilla fins ara, i també allibera la fitxa més alta del Girona. Una informació que ens ha pogut confirmar Anil Solà, el periodista de la SER, explica que la venda, com que no supera els 5 milions d'euros, el Girona s'emportarà el 100% del traspàs. Recordem que Zigankov va arribar per 5 milions del Dinamo de Kiev i només tenia el Girona el 50% dels drets.
0: Això pel que fa a Víctor Zigankov, i un altre que deixarà el Girona, Martí, és Minsu.
1: Sí, el Rangers, el club escocès, pagarà la clàusula de 10 milions del jugador sud-coreà, un jugador que només ha jugat poc més de 300 minuts amb el primer equip del Girona, li acabaven de donar dorsal del primer equip i acabava contracte aquest any i finalment doncs marxarà cap a Escòcia.
0: Això pel que fa a Minsu i a Víctor Zigankov, aquests dies estarem pendents del que passa amb jugadors importants com Àlex Moreno, Arnau Martínez o Unagi, que veurem si continuen o no vestint la samarreta del Girona. I pel que fa a les arribades, Martí, avui hi ha hagut doble presentació, una d'elles, la de Moomin.
1: Sí, defensa central de 28 anys, de gana, arriba gratis des del Rayo, portarà el número 2 i després de 4 temporades al club de Vallecas decideix baixar a segona divisió i diu que ha escollit el Girona per la seva reputació a Europa.
2: I think it's just Girona. I think they have a very heavy reputation in Europe, and it's a club that has a lot of reputation, like I said. It's also a big club, and I think it's a good project for myself and for any other footballer. I think the club itself is the reason why I chose Girona.
0: Aquest és Abdul Moomin, i Martí també ha presentat el Girona a Mauro Furtado.
1: Sí, un perfil diferent perquè és molt jove, té 18 anys, defensa central també, que arriba des del Benfica, és portuguès i com a curiositat doncs, va ser el tercer MVP del Mundial Sub-17, del qual també va ser campió, un jugador, com dic, molt jove, amb uns objectius totalment diferents, però que diu que són aquests.
2: The first days was very good. They speak Catalan, so it's a little bit different from Spanish.
1: Ara podrem escoltar Mauro Furtado, que no parla anglès, parla portuguès, de moment, i ara sentim a Mauro Furtado.
3: El meu objectiu per aquesta temporada és evoluir com a jugador i com a persona.
1: Diu que vol evolucionar com a jugador i com a persona. I ajudar doncs, a l'equip a millorar. I finalment doncs, diu que l'objectiu grupal serà pujar a primera.
0: Doncs aquest és l'objectiu del Girona. Gràcies, Martí.
1: Adéu.
0: Al bàsquet.

0: Asier Chávez, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Demà en parlarem amb calma, però avui ha estat un dia especial pel Barça de bàsquet perquè s'ha donat el tret de sortida als actes del centenari de la secció.
1: Doncs sí, i així ha començat la presentació dels actes, homenatges i reconeixements que hi haurà durant tota aquesta temporada.
2: Què som? Som una pilota al vent. Som la suor de la pista.
1: L'acte ha tingut lloc a l'Auditori 1899, presidit per Joan Laporta, també per la Junta Directiva, i en presència de les llegendes del bàsquet i d'altres seccions. S'han presentat diversos actes que hi haurà durant la temporada. El primer serà el 24 de setembre amb el primer partit oficial de la temporada al Palau contra l'Efes, que serà l'Opening Game. També s'ha anunciat que al desembre hi haurà una gala del centenari al Palau Laurana, que serà la celebració principal i que reunirà a dirigents, entrenadors, esportistes i grups d'animació del club.
0: Asier, demà en parlem amb calma, que avui se'ns ha menjat l'actualitat, però demà explicarem amb detall tot el que farà el Barça en aquests actes del centenari.
1: Perfecte, Núria, una abraçada.
0: La graderia es va buidant. Aquí la graderia d'avui dilluns. Nosaltres tornem, com sempre, demà a 8:45 de la nit. A les 12, el Keti jugues amb Sique Rodríguez i ara us deixem amb Hora 25 i l'actualitat esportiva, ja ho sabeu, a 11:45 amb el Larguero. Que vagi bé, bona nit.
3: La graderia del balcó. Núria Vilamala. Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
4: Naturtierra. Tenemos que mejorar nuestra calidad de vida. Una cápsula al día de colesterol de Naturtierra ayudará a tu salud cardiovascular. Te lo digo de corazón. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
5: Complementa tu vida. Naturtierra.
6: ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros.
7: En calle Comtal 13, tasadoresjoyeros.com.
8: En las residencias Landus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Landus.
9: De clubs de lectura n'hi ha molts, i que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un, el Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 17 de setembre, a les 7 de la tarda, El Malentès, amb Màrius Serra. Una novel·la que mostra el pes de l'atzar a les nostres vides. Registra't al país.cat.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.